0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Diru-s a càrrec, biopsic, estu, lotu, podute, cogorota, estu, ase...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia. Zal se dva lízenky dve.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
2: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

impliquen. He vingut desacomplexadament i gairebé exclusivament pel drama. Sóc un purista, un caçador d'emocions destil·lades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica, menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari du a un Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques, a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: setmana al Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
4: Para todos los públicos.
5: Funky Radio Show.
4: Aprovechalo.

0: escoltant?
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
4: Fa massa dies que no sé cap on anar.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana a les ràdios de la xarxa Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell,

0: Sobretot l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
1: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
2: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
1: Rambla 54 és un passeig humanístic.
2: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és
2: I
1: que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tot el permís.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manà o Torreferrera doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: I ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... he tornat 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau!
1: Exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! El que dius això del drive és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara...

0: la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el Drive. Pel que fa als bulletins, la vau ficar a funcionar a vosaltres?
1: Sí.
2: Sí, Anna, digues.
1: No, no, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
0: Ho vau inventar vosaltres, i tant, i ho hem rebut, la resta.
2: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un meet, un zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pira, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
2: va
1: que primer vam començar per allà.
2: De... Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
2: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
2: Sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que et vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
2: No, ara no.
0: Ara doncs, en perspectiva, ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el Drive. Ostres, quins records.
2: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres! I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
2: No el trobaríem.
1: No.
0: No, aquí m'he de sumar jo també,
1: Exacte.
2: Pere, no. Algun altre lloc,
0: tot el
2: ja
0: que
2: el trobarem.
0: Que de curt, Pere.
2: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
2: Sí.
1: Com va anar això?
2: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer,
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
2: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
2: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal, i vaig dir, just tot el que tenia, ho tenia una maleta i plena per emplenar-la, també, no?
0: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí,
2: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a M1, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
0: Bueno, estimem molt la nostra terra, però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
2: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Heyman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien unes 200-300 persones d'arreu del món, I bé, i allí doncs vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig... el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, home, va, quant de sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals. Sí, sí. I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
2: La part bona, eh? Els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores,
0: no
2: sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens anirem cap a Austràlia, eh?
2: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
2: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem renovant una casa, demà obrim un restaurant.
1: Ostres!
2: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant intens.
0: I tant, ha de ser superintens. Escolta, per explica'ns per què es diu Ovidia la teva nena.
2: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardanger, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
2: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i van dir, ei, organitza una paella, van penjar 4 cartells al carrer i ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, ara a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
2: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack. Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
2: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull, no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Mm-hmm. Has dit que l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec, com el portes?
2: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi kan snakke norsk, ja. Ja, i, bueno, ara qui sap dir-ho, no? Dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt i aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí... diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat. Crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals...
2: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
2: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una Jostad. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre. I és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt. La rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
2: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
2: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat, doncs sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració... Soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
2: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant, i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions... Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega?
2: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
2: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
1: Sí, tant,
2: i tant. Una passada, la... I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, exacte, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
2: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
2: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la Hummer, de la lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí. Sí.
2: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
2: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero... acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant, i ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
2: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui, fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí, de quins records, quina emoció... Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
0: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també rambler.
2: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
2: Vinga, va. Diria Hada Bada Gambla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
2: Una abraçada.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a l'antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim. Jo estava rere l'estudi doncs, emocionat. A més, compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter. Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:15 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades. Un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs, els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això, reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
2: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs siguin també quilòmetre zero?
3: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
4: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador, dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca-orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
4: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca-orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, és normal, aquest de dir que saps, soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
4: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo en un equip, en un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
4: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs, de la cura gràfica i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i, sobretot, la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Ara aquesta.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última.
6: Quedem a la Rambla 54.
7: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo em pensava que anaven en manada, saps? Que eren... sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però, bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Jo escolto Rambla 54 al Prat Ràdio.
1: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney. D'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
2: Una mica, sí.
1: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
2: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
1: 1973.
2: Ah, molt, molt bon any, eh?
1: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i patar la xerrada amb vosaltres.
1: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
3: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
4: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
3: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
4: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
1: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
4: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
1: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
4: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
3: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
1: Ui.
3: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
1: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
3: Ho anireu escoltant.
1: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
3: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
1: Val, tornem al pollastre.
3: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
4: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena Pota Blava, veus negocis que són el que sigui és Pota Blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
3: En el seu moment de parlar molt de la necessitat de garantir la fiada d'aquest Pota Blava del qual parlem, avui podem dir que està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
4: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
1: Joan, i quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
4: És complicat és complicat. En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta. Disculpa, eh?
3: Sí, sí.
4: Ara ja n'ha passat una altra.
1: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
4: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
1: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
4: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no?, que ens costa el ser una granja petiteta. Però, mica en mica, intentem cobrir tota la necessitat.
3: I, Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable? I vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això. És viable la producció del Pota Blava actualment?
4: És viable, sí. Al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdua, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el Pota Blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
1: I el consumidor, Joan, és pretenc majoritàriament qui us demana aquest pollastre?
3: Ara.
4: Perdó.
1: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
3: Sí. Ara t'escoltem, ja.
1: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
4: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de Pota Blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, Pota Blaves n'hi ha a tot Espanya i fins i tot n'hi ha un club de mans del Pota Blava. No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de Pota Blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
1: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de Pota
3: Home,
1: Blava.
3: Aquí el Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
1: I fora de Nadal?
3: Fort Nadal. Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem baixant... Quart avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
4: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
1: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i

0: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
2: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
3: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
2: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
3: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes i, a part dels veïns del poble, que diu, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
2: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o la plec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Continguts en xarxa. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
3: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés. Què fem? Solem aixecar les espatlles, agafem el pes de la roba, ho baixem, i al fer aquest moviment de manera repetitiva ens podem fer una petita lesió a les espatlles, com una inflamació tendinosa. Quan hem de fer alguna neteja en algun armari que és molt baix, que ens hem d'ajupir, els genolls s'han de flexionar sempre i l'esquena, si pot ser, recta. En el moment que ens hem d'endinsar dins de l'armari, hauríem de posar alguna superfície que sigui una mica tova perquè no ens faci mal a l'hora d'aixecar-nos després i no estar gaire estona en aquella postura. Hem de fer una miqueta de pauses actives. Ens aixecaríem a poc amb algun suport per no fer-nos mal a l'esquena i faríem alguna tasca diferent, com per exemple anar a caminar per la zona del menjador, tornar i tornar a posar-nos un altre cop de genolls. Quan fem alguna tasca que suposa que ens hem d'enfilar a una superfície, l'ideal és que tinguem un petit tauret que sigui estable o, si per exemple hem de despenjar algunes cortines del menjador, intentar fer aquesta tasca amb alguna persona al cantó i sempre pujant una escala i que tingui un suport estable.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El diccionari TermCat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
6: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
8: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
7: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.

0: El déjà vu és la sensació d'haver experimentat o presenciat alguna cosa abans, tot i ser la primera vegada que passe. És com si la ment estigués jugant amb el temps i ens fes sentir que hem viscut aquell moment prèviament. Tot i que el déjà vu ha estat objecte de nombroses investigacions, encara no s'ha arribat a una explicació definitiva sobre el seu origen. No obstant això, hi ha diverses teories. Una d'elles suggereix que el déjà vu pot ser el resultat d'una interrupció temporal en la transmissió d'informació al cervell. Segons aquesta teoria, la informació pot arribar a dues parts del cervell de manera asincrònica, cosa que crea una sensació de familiaritat. Una altra teoria suggereix que el déjà vu pot ser una forma de reconeixement erroni. El nostre cervell té la capacitat de comparar constantment noves experiències amb records emmagatzemats. En el cas del déjà vu, podria passar una confusió entre l'experiència actual i un record similar, cosa que genera una sensació de familiaritat. A més, s'ha observat que el déjà vu pot ser més comú en persones fatigades, amb alts nivells d'estrès o que tenen condicions neurològiques subjacents. Això suggereix que factors com l'estat mental i el físic poden influir en l'aparició d'aquest fenomen. En resum, el déjà vu continua sent un misteri intrigant en el camp de la neurociència. Tot i que no s'ha aconseguit una explicació definitiva, les teories suggereixen que podria estar relacionat amb les interrupcions en la transmissió d'informació al cervell o amb errors de reconeixement.
1: Continguts en xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan

0: Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és el vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
2: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols. Tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres, aquesta tarda baixant a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar a la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros

0: acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
2: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
3: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara, de cop i volta, tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
0: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
4: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
5: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
4: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
6: El finançament, el català a Europa, el port Iberoport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
4: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
8: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats. sindicats.
7: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
7: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Baner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
0: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
9: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
0: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu, perquè era evident que calia un servei alternatiu?
9: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen pues, mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna? Res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
0: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a Adif com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions, precisament, arran de totes aquestes crisis?
9: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe i jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
0: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts. A veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
10: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
11: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat, mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista, no?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Íñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelació puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Hay siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. Nos viene un equipazo, claro. Por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats, miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què?
5: Sí!
4: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Major...
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
4: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
4: Em van a Morgades Vall d'Osera.
3: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Vall d'U?
4: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
3: Vale, doncs ja està.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mallà.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots 2 sentits per inundació. A l'AP7 hi ha 2 vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut, des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la Cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció instrucció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
4: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
5: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
7: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
6: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure està la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza, especialment?
9: Avui estem alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
9: Actualment, els equips desplegats s'estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats i també de la zona de les Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta. No? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que continuem en aquesta fase d'emergència i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
1: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ESAlert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
9: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir llançar, no? quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
1: Molt ràpid per acabar. Creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
9: Bueno, ens volem agrair a la ciutadania que aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit i demanar també que continuem no, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable i que quan vegi que comença a produir-se la precipitació aquesta intensa, que provoca també doncs, alguna crescuda d'un riu, alguna riera, doncs, sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista. Un objectiu que, si el compleixen, de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més, i també els contrincants, perquè també van pujar en nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de show gran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què?
6: Sí!
5: Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
7: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
8: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
9: De la façon dont les fotògrafs
6: pratique la fotografia.
7: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.

0: Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta. Per tant, a aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
1: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que la P7 hi ha diversos punts a lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alan Sentit Llobregat amb 10 quilòmetres i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi i Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, que és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
0: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Massanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, d'en Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent. Per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu. Hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec d'estat destacable, que caurà doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat un

0: La vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, Sant centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
2: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
3: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
2: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
0: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
5: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
0: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
6: Avui el que estem fent és alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es poguessin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, ja començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja, segurament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
0: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi, aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
7: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
8: He trobat bastanta aigua hasta el barril. Bueno, hem estat llimpiant bastant. No podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
9: Esta matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
10: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res. No sabem si com anirà o no anirà.
0: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
11: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges d'anar fent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
12: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en dos dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar amb aquestes circumstàncies que tenim.
11: L'aigua de les corredores hauria d'estar un metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
0: Quart de nou, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha emmarcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
13: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
14: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
13: Una cinquantena de membres de Bombers Precaris en Lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
0: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
15: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tabelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
16: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol mes de gener.
15: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols a Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Esports avui us estem destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, João Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Dirk Cuisic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què? Sí! Som-hi, doncs!
0: Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
4: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
5: L'univers infinit.
4: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des de Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui el que estem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es poguessin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar, des d'aquest punt de vista, que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya, ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vostès.
1: L'hem posat una mica ja en context, la mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre, que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
5: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen, en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus. No? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
1: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també, d'alguna manera, el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant, d'alguna manera, i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
5: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments, i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver, diguem, un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també, des d'un punt de vista estrictament polític, calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
1: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor, d'alguna manera, gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema per a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé, vostè, què en pensa? Legal, sí, però no sé si ètica.
5: A què es refereix? No sé
1: si... Els decrets de l'habitatge s'aprovaran gràcies,
5: sí,
1: no?
5: Ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
1: Mentrestant, ahir el Parlament aprovàveu la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar al revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
5: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern, i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho, i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu, s'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers. S'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
1: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper hi vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
5: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt. I especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump, ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF... Sí. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
5: Miri, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho, se la juga a Catalunya. És a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant, li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn? I ara sí que acabo i també li demanaria brevetat, si pot ser, en la resposta.
5: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vostès.
1: Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
6: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia. Què tal?
6: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
7: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
6: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
7: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
6: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
7: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea, ratificó la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
6: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
7: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, en el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. ¿Eso quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
6: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
7: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos en el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
6: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts, i Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.
1: I el Barça, que recupera la normalitat 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
8: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just 2 dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'ho incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Kitsanàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101-89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, malgrat que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Campo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. El Barça juga avui partit de la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Rep el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre. Després de guanyar davant l'Horus i el Montpellier, els de Carlos Ortega buscaran un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. El tècnic blaugrana avisa dels perills dels romanesos.
9: Con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque ha jugado la Liga Española o incluso ha jugado con nosotros, como el caso de Jani Langaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
8: L'Atlètic Barceloneta ha començat la defensa del títol de campió de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre el Novi Beograd per 15-12. L'equip mariner es va refer d'un mal inici en què el conjunt serbi va situar el 0-3 al marcador. La desconnexió només va durar un quart i els de Fran Fernández es van acabar imposant a la resistència dels balcànics, liderats per Francesco Di Fulvio, que va acabar el partit amb 4 gols. Doncs la victòria del Barceloneta s'afegeix a la del Sabadell d'aquest dimarts. Inicia el campió d'Europa la competició amb una victòria.
10: Molt bé, perfecte. Enhorabona, doncs.
8: Vinga.
10: Gràcies, Cristina. Fins demà. I anem amb cultura i amb Oques Grasses, que ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant milers de persones que han volgut aprofitar en les, doncs, justament les darrera oportunitat que tenien de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt i final amb totes les entrades exaurides. Doncs el nostre temps també s'ha exhaurit, per tant, us diem adéu i us esperem, això sí, demà, que ja serà divendres a partir de les 7 del matí. Gràcies per l'atenció i per ser-hi un dia més. Adéu-siau.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
13: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
14: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
15: Funky Tracks Radio.
16: Ese que dicen que es para gente...
17: Para gente encantadora.
15: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
18: Elegir no te cuesta más.
19: Funky Radio Show.
18: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. La mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, intensifica les protestes per la crisi de l'habitatge. Els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge l'11 de novembre. Carmen Arcarazo és la portaveu del sindicat de llogateres.
2: Aquesta última setmana s'ha fet evident que no podíem esperar més, que ara era el moment, que la gent ho demana a crits als carrers i a les places, i per tant estic molt contenta i molt agraïda de poder dir que l'11 de novembre farem una vaga general.
1: A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han arribat a un acord per comprar el bloc de pisos de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal contra els desnonaments. La compra es farà a través del nou Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, dotat inicialment amb 25 milions d'euros per evitar desnonaments de persones vulnerables. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals hi ha préstecs sense interessos per comprar un primer pis, la regulació dels lloguers i la suspensió de desnonaments de persones vulnerables fins l'any 2030. D'altra banda, avui es reuneix la comissió que ha de proposar la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, vol deixar aprovat l'increment abans de les eleccions el 29 de novembre. La revisió tindrà en compte l'augment de la inflació per evitar la pèrdua de poder adquisitiu. Actualment, el salari mínim és de 1.221 euros bruts mensuals en 14 pagues. I pel que fa a les conseqüències dels aiguats, ja són 3 les víctimes mortals i 2 les persones que continuen desaparegudes. L'última víctima ha estat localitzada dins una furgoneta en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté activat per avui un pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'esperen que les precipitacions puguin ser tan destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'anevés avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui o sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn dels efectes de les pluges torrencials. I pel que fa al trànsit, continuen les complicacions als accessos de Barcelona. Un accident a l'A2 provoca 9 quilòmetres de congestió entre Pallejà i Sant Joan d'Espí. A l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Montmeló, i també 4 més entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. A més, hi ha 2 avaries que obliguen a tallar un carril a Sant Cugat del Vallès i al Papiol en sentit Girona.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Dijous 8 d'octubre. Bon dia, Premià.
0: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: Ara passen 3 minuts de les 9 del matí, com cada dia us explico.

0: ràpidament protagonisme i que hem de parlar de nous xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca entre aquest mig matí fins a últimes hores de la tarda. Atenció, perquè localment s'esperen xàfecs forts, de forta intensitat, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, i de forma puntual també podien ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Per tant, plou sobre mullat. A banda d'això, han baixat les temperatures mínimes. De fet, encara baixaran més les temperatures màximes. Ahir es van tornar a disparar quan va sortir el sol cap als 24-25 graus. Fins i tot els 26 es van arribar a fregar en alguns punts de la comarca. Avui no. Avui amb prou feines arribarem als 20, on més pujaran. D'entrada s'espera, per tant, aquesta jornada d'inestabilitat, que serà la traca final d'aquest episodi que ens acompanya, ben bé podríem dir, des del cap de setmana, pràcticament de forma continuada. Esperem, per tant, que de cara a demà el temps ja millori clarament. Si bé a primeres hores del matí encara quedarien alguns núvols retirant-se mar endins, el sol serà el protagonista i de cara al cap de setmana tampoc esperem precipitacions, si bé diumenge augmentaran els núvols, núvols alts i núvols mitjans, que faran que hi hagi ressol, però sense precipitacions. Les temperatures, com ja hem dit, demà encara baixant una miqueta més, sobretot les mínimes, les nocturnes. Demà farà fresca, haurem de fer servir jaqueta prima a primera hora del matí, mentre cada dia, amb el sol, doncs, tampoc esperem que baixin més les temperatures respecte avui. Pel que fa al cap de setmana, dissabte i diumenge, ja ho hem dit, ambient assolellat en general, diumenge, però, amb més núvols, sense pluges i amb unes temperatures que pujarien una miqueta, especialment de cara a diumenge. Vents fluixos pels pròxims dies i situació marítima amb mar de fons marcada a conseqüència de la tramuntana, que avui s'intensificarà al nord de la Costa Brava.
1: Moltes gràcies, Joaquim Serra. Seguirem ben atents també a les novetats, també doncs, del temps que ens està acompanyant en aquests darrers 7 dies. I quan passen 6 minuts a les 9 del matí, també és moment d'actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit l'Adrià Fernández. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, a la C60 hi ha un parell de quilòmetres de trànsit lent entre la Roca del Vallès i Argentona, per enllaçar amb la B40 i la P7. D'altra banda, també hi ha 3-4 quilòmetres de lentitud a la C32 entre Premià de Dalt i Mataró, en sentit Barcelona. I ara mateix la situació més congestionada es troba a la capital catalana per accedir i sortir per la part nord des de la C58 i la C33 a Montcada Reixac i la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. També hi ha retencions per entrar a Barcelona des de la C31 entre Badona i Montgat. I d'altra banda també a l'AP7 hi ha retencions entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès i entre Barberà del Vallès i Mollet del Vallès en sentit Tarragona. Finalment, només destacar que a les rondes circulació molt congestionada en els dos sentits de la marxa. I de moment això seria tot. Molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies, Adrià. Nosaltres continuem endavant.
3: Estàs escoltant Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
1: I ens actualitzem. A hores d'ara continua molt alterat encara la circulació de trens a les línies de Rodalies, també a la R1 del Maresme. Els efectes de les últimes pluges sobre les infraestructures s'hi afegeix la plantada que ha decidit fer a primera hora els maquinistes del sindicat CEMAF, segons expliquen alguns mitjans, que demanen tenir totes les garanties que les vies són segures. Per això, la primera comunicació del dia de Rodalies afirmava que l'alteració del servei es devia a una incidència aliena a l'explotació ferroviària. També es recomanava utilitzar mitjans de transport alternatius per fer els desplaçaments. A quarts de 10 del matí, Rodalies ha informat que Renfe i Adif ja havien certificat que es podia circular amb seguretat i que treballaven per recuperar el servei el més aviat possible i que, mentrestant, s'habilitaven alternatives per facilitar la mobilitat per carretera. Novament, d'altra banda, el desgavell a la R1 provoca saturació a les línies de bus cap a Barcelona i aquesta matinada la plataforma Millorem Bus Baix Maresme tornava a denunciar que els cotxes arribaven plens a les parades i deixaven centenars d'usuaris sense poder pujar als busos.

0: 9 i 9 del matí. Aquestes dades, doncs, en referíem a l'estat d'ahir de Rodalies. Avui sí que la companyia ha informat que la recuperació dels horaris, doncs, s'han recuperat amb normalitat i que estan, doncs, seguint el pas habitual, si més no, a la R1 de Rodalies, tot i que alguns usuaris denuncien a través de les xarxes socials, doncs, encara demores i combois suspesos, per tant, doncs, que no s'estan respectant encara, doncs, els passos habituals i que els diferents usuaris a través de les xarxes socials, doncs, fan extensible, doncs, aquestes demores i els combois que queden suspesos en algunes parades. Per tant, recuperem encara la informació de que hi ha un tram de la R1 que encara, doncs, està fent a través de carretera. Per tant, a hores d'ara, a les 9 i 10 del matí, normalitat a la línia de Rodalies de la nostra comarca, però encara, doncs, com dèiem, amb aquestes demores que es poden, doncs, anar acumulant al llarg del matí. Més temes. Ahir dimecres es va convocar vaga en el sector públic dels serveis socials per reclamar condicions dignes i més recursos. Segons va indicar la regidora d'aquesta àrea, Cesca Domènech, l'equip de govern compartia la reivindicació i va admetre que l'acció podia ocasionar alguna alteració dels serveis municipals habituals, però que es van organitzar serveis mínims per tal que no quedés cap situació ni cap gestió urgent. L'escoltem.
1: Bon dia. Certament avui hi ha convocada vaga de serveis socials a Catalunya. Nosaltres, des de l'equip de govern, hi donem ple suport perquè estem al costat, doncs, de les treballadores i treballadors dels serveis socials en les seves reivindicacions que afecten també molt directament a la ciutadania i, per tant, algunes qüestions com l'increment de les ràtios de professionals o la millora del finançament, sobretot, doncs, en aquest cas, els ens locals, que som els que som la primera porta d'entrada dels serveis socials, doncs creiem que és imprescindible. Per tant, a l'Ajuntament de Premià de Mar, doncs, avui és possible que es vegin alguns serveis afectats, però en tot cas hem garantit els serveis mínims i qualsevol atenció, doncs, que sigui de caire urgent serà atesa sense cap problema.
0: L'aturada la van convocar en el marc del Dia Mundial del Treball Digne els sindicats de Comissions Obreres i la UGT, però tenen també l'adhesió i el suport d'altres organitzacions sindicals com la IAC, Intersindical Alternativa de Catalunya, la USOC i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Com diem, les demandes dels treballadors del sector, que inclou atenció a la infància, gent gran, dependència, salut mental, discapacitat i exclusió social, se centren en combatre la precarietat i la fragmentació laboral. Concretament, demanen equiparació salarial amb el sector privat, unificació de convenis, millores de ràtios i càrrega de treball o millors condicions de salut laboral i també en la jubilació. Més temes. Una delegació de l'Escola El Dofí, formada pel director i dos membres de l'AFA, es van reunir a Mataró amb la directora del Servei Territorial d'Educació, Neus Bulbena. Segons la taula, la reclamació de l'escola és que es posi una vetlladora a l'hora de menjador a un infant amb paràlisi cerebral, una demanda que aquest inici de curs ha portat l'AFA a fer fins i tot una campanya de recapte de diners, amb la qual en pocs dies ha aconseguit reunir amb escreix la quantitat proposada, 5.105 euros. L'AFA també va informar d'aquesta fita i va agrair sentidament l'aportació a tots els que han fet possible aquesta campanya, però també, com ja havien dit a l'inici de la campanya, recordaven l'absurditat i la injustícia que constitueix que hagi de ser la solidaritat popular el que faci possible un recurs que hauria de garantir l'administració, i advertia que una cosa així no pot convertir-se en normalitat. També recordaven que aquesta situació es produeix actualment en altres centres públics de Premià de Mar i de tot Catalunya, i insistien en els equilibris impossibles que demana per un centre assumir aquesta atenció a les necessitats especials quan no es disposa dels recursos suficients. I primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica al tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Segons resa l'expedient, l'edifici presenta greus patologies estructurals i de filtracions d'aigua que fan necessària una actuació de consolidació estructural i estanquietat. Com diem, veiem després que el ple de juliol aprovés una modificació de pressupost a partir de romanent per un import de 352.827,8 euros per comprar l'immoble. Ara s'espera que el Ministeri d'Hisenda convoqui l'Ajuntament a firmar la compra-venda. Cal notar-hi una firma que havia de ser imminent, això ho va acordar, i així es va acordar quan es va posar d'acord amb el preu, però de la qual encara no hi ha notícies. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació estimades en uns 40.000 euros i escaig seran assumides pel Ministeri d'Hisenda.

0: I l'Ajuntament de Premià de Dalt ha informat que intensificarà la vigilància policial a les zones d'aparcament per a residents, especialment als barris de Santa Anna, Tió i La Floresta. Segons expliquen, el reforç s'ha decidit després que els nous que els últims mesos, de gener a setembre d'enguany, s'hagin tramitat fins a 300 sancions a ciutadans que hi han estacionat sense ser residents en horaris no autoritzats. Com recorda el consistori veí, aquestes places són d'ús preferent per als veïns de Premià de Dalt, que hi poden aparcar en exclusiva a partir de les 8 del vespre, però que entre les 8 del matí i les 8 del vespre hi pot aparcar tothom qui vulgui durant un màxim de 2 hores. També recorden que existeixen places gratuïtes alternatives, especialment a La Floresta, per a aquells no residents que vulguin estacionar durant la nit. L'anunci d'aquest reforç de la vigilància a Premià de Dalt s'emmarca dins dels successius intents, tant d'aquest municipi com de Premià de Mar, de trobar fórmules per protegir l'aparcament dels residents als municipis respectius, molt sovint amenaçat justament pels cotxes del poble veí. Fa un any aproximadament tots dos consistoris signaven un conveni per tal que els veïns de Premià de Mar poguessin aparcar les places de residents de Premià de Dalt a Santa Anna, Tió, a canvi que els veïns d'aquest barri poguessin usar el bus urbà de Premià de Mar. I l'Hospital Universitari de Mataró i el futur Hospital d'Atenció Intermèdia, que es construirà els pròxims anys just al davant, a l'altra banda de la carretera de Cirera, quedaran connectats per sota terra a través d'un túnel. Aquesta setmana el Departament de Territori i la consellera Paneca han informat que la Comissió d'Urbanisme ha aprovat definitivament els retocs en el planejament actual que permetran construir aquesta nova infraestructura juntament amb altres modificacions en el Pla Urbanístic Municipal de Mataró, que han de facilitar també la construcció del nou equipament. A la informació de Territori no es donen més pistes sobre el futur túnel, però sí que es transcriuen paraules de la consellera Paneque, que posa en valor aquesta solució pels beneficis logístics que tindrà per tots dos hospitals i també perquè el fet de ser una connexió subterrània permetrà mantenir la mobilitat actual a la carretera de Cirera.
1: Les notícies del dia i els protagonistes de la jornada al matinal Premià Mèdia.
0: I en Cultura, l'Espai l'Amistat acull avui a les 6 de la tarda Èxitus, una proposta de dansa immersiva que convida els joves a viure les arts escèniques des de dins. L'activitat organitzada per l'Espai Jove Can Salamó combina dansa amb música en directe i auriculars sense fils. Durant la primera part, els participants entren dins l'espai escènic i segueixen una experiència sonora individual a través dels auriculars. Després, la proposta fa un pas més i el públic deixa de ser només espectador per ocupar l'escenari i participar en una sessió de DJ i dansa. Àngel Gutiérrez, responsable de la proposta, explica que Èxitus neix de l'interès per treballar en projectes relacionats amb la salut i el benestar emocional. Recordem que serà a les 6 de la tarda i encara queden entrades disponibles. I ara un apunt d'esport. 5 medalles del Taekwondo Avellaneda a l'Open Internacional de Pamplona. El Taekwondo premianenc va participar a l'Open Internacional de Pamplona amb diferents competidors i tots ells van deixar-ho tota la pista, amb combats molt bons en paraules del preparador Toni Avellaneda. S'hi van donar cita 700 competidors i es va mostrar a nivell altíssim, diu Avellaneda, que es va mostrar sorprès de la qualitat de la competició. Pel que fa als metalls, en van ser 5, medalla per Mariona Regica, que engegarà a categoria júnior amb un currículum molt positiu, Emma Becerra i Gerard García i Onax Domínguez, de qui Avellaneda ha destacat que normalment competeix en menys de 45 quilos i aquesta vegada va competir en categoria de 48 i va fer-se amb la medalla de bronze. En sènior, com dèiem, en categoria sènior, Jad Al-Qasir va ser i va guanyar un bronze.

avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, l'any 1985, naixia Bruno Mars. El cantant nord-americà nascut a Honolulu va començar la seva carrera com a compositor abans de convertir-se en una de les grans estrelles del pop internacional. Al llarg de la seva trajectòria ha guanyat més d'una quinzena de premis Grammy.

0: L'actualitat de Premià Mèdia mentre fas el primer cafè.
1: Una operació pot generar pors i també dubtes, especialment quan qui ha de passar pel quiròfan és un infant. Per ajudar els més petits a entendre millor aquest procés, neix Avui m'operen, un conte creat per professionals de l'àmbit sanitari que ara busca fons per poder editar-lo i fer-lo arribar a les famílies. Avui en parlem amb l'Alba Parra, infermera de la unitat de cirurgia sense ingrés, i també amb Evelyn Segura, infermera coordinadora de la UCSIC, per conèixer com neix aquesta iniciativa que porta el conte i que fa també, doncs, aquesta aportació per fer-lo realitat. Bon dia, com esteu? Benvingudes.
2: Bon dia.
1: Primer de tot, i per situar-nos, d'on neix aquesta idea i com decidiu posar-la en marxa?
2: Doncs mira, la idea neix del dia a dia, de la nostra feina, de que ens adonem, perdó, que, bueno, que els infants, els pacients pediàtrics, doncs necessitaven un espai adequat a ells, ¿vale? Perquè la nostra unitat, la unitat de cirurgia sense ingrés, la UCSI, que parlarem a partir d'ara dient UCSI, doncs està compartida amb adults. Llavors, quan els nens venien, ens adonàvem de que no era un espai molt adient per ells. I les famílies també notàvem que els hi faltava una mica d'informació, de saber com aniria tot el procés. I d'aquí va néixer la idea. Vam aprofitar que havíem de fer unes obres i de fer-nos una unitat nova per dir, ara és el moment, quan la facin nova, de buscar l'espai pels nens. Llavors, això es va dividir com en tres, diguéssim... Perdó, perquè estic una mica
3: refredada.
2: Llavors, ho vam dividir com en tres espais. El primer va ser la decoració de la zona que vam decidir que seria per ells, que està en un fenestrall molt gran, amb molta llum, i era, doncs, posar uns vinils a la paret i tal, perquè, doncs, fos una miqueta més adient. I després, la segona part era l'actuació voluntària d'un pallasso que es diu César, que ve el dia que els nens tenen intervenció i fa una mica de risoteràpia i els té una mica distrets abans d'entrar i també quan tornen. I la tercera part era el poder fer aquest conte, que la idea és que es doni a les consultes externes quan venen que ja es decideix que s'han d'operar, perquè se'l puguin emportar a casa i ho puguin treballar amb la família, puguin llegir, saber com anirà tot el procés i, bueno, rebaixar una mica la por i l'ansietat, no?, l'angoixa que genera venir a un hospital, que és un entorn hostil, no?, pels crios i també per les famílies.
1: Evelyn, com està funcionant de moment el projecte, la campanya s'ha posat en marxa, com pot la gent participar-hi?
2: Bueno, a veure, de moment anem a poc a poc, estem intentant fer una mica de campanya i, bueno, són donacions que poden ser particulars però també poden ser d'empreses, tenen unes avantatges a nivell fiscal i sobretot la publicitat que se hi pot fer, perquè clar, es poden posar la contraportada, no?, el logo de l'empresa, i jo crec que és potser el que més ens interessa, que les empreses s'impliquin, no?, perquè a nivell particular tu pots fer una donació, però home, a les empreses penso que els interessa més. I, bueno, anem poquet a poc, estem fent, doncs, això, entrevistes, intentant fer una mica d'escampar la nostra idea per tenir l'ajuda que necessitem, perquè volem fer una primera edició de 500 contes, i això, doncs, hi ha un vídeo, perquè pels pacients una miqueta més grans, a partir dels 10-11 anys, doncs pensem que el conte ja queda una mica just, llavors amb un vídeo serà més visual. Per fer tot això necessitem uns 6.300 euros aproximadament per poder engegar.
1: Molt bé, molt bé. Alba, ara ens explicava l'Evelyn i deia una mica, doncs, les pors que tenen, doncs, els nens o també les famílies. Quines són, o quines són les que vosaltres teniu més identificades, doncs, que generen potser més dubte o que generen, doncs, aquesta inseguretat, no?, que fa que potser els dies d'abans, doncs, estigui la família o l'infant intranquil?
3: Bueno, al final, com deia la meva companya, és un lloc, l'hospital, una zona hostil, que no coneixen, moltes vegades fred, amb professionals que no coneixen, el circuit, llavors, on bàsicament genera, doncs, por de la separació entre els pares i els infants, i, bueno, aquesta necessitat com de, ostres, què em faran, quines tècniques em faran. Llavors, a través del conte, a un personatge que hem creat, explica tota la seva experiència el dia de la cirurgia i explica, parla tant de les emocions que viurà, com els escenaris, les tècniques, els professionals que es trobarà al llarg de tot el circuit, i d'aquesta manera l'infant identifica, doncs, totes aquestes emocions i tot el circuit i el coneix, té com un primer tastet de com serà el dia de la cirurgia. Llavors, tot això, la feina comença a casa, llegint-ho amb els pares i de més, i quan arriben, doncs ja, com a mínim reconeixen, ostres, sabia que ara em posaria una bateta, ara sé que em posarà una crema a la mà, ara, i és, evidentment, és, bueno, és molt beneficiós pel nen i ja també per l'acompanyant, per la família,
4: clar.
3: Perquè també genera una sensació més de confiança, de tranquil·litat, i és molt, molt positiu.
4: Mm-hmm. Evelyn, ara esteu fent aquesta recaptació, doncs, per fer realitat aquest projecte, però heu pogut fer ja alguna prova pilot amb alguna família, doncs potser no amb el llibre com el veurem acabat, però heu pogut posar a prova el text, les imatges una mica per veure, doncs, l'eficàcia que tindria?
2: Sí, no ho hem fet així perquè, clar, això és molt més complicat quan un fa que li facin unes imatges, doncs s'han de pagar uns drets,
4: clar.
2: Vull dir, no podem utilitzar aquest projecte que tenim fins que no tinguem els diners per pagar. Mm-hmm. Però, bueno, sí que ens hem adonat que si tu a la família la informes prèviament, el nen també sap prèviament que a vegades hi ha famílies que ja venen amb aquesta feina feta, el procés va tot molt millor, perquè estan més relaxats, el que explicava l'Alba. Vull dir, la informació en aquest sentit és un desaccelerador de l'estrès i de l'angoixa. Llavors, estem convençuts i sabem que en altres llocs també ja està funcionant, que un conte ajudarà moltíssim.
4: Clar. Alba, teniu experiències similars també d'altres llocs o us heu emmirallat també amb altres experiències que no són potser igual però que sí guarden, doncs, alguna similitud?
3: Sí, bueno, ens hem fixat, la primera, abans de començar amb el projecte, vam veure els hospitals propers com ho feien i sí que vam trobar exemples d'altres centres, altres unitats on implementaven tècniques similars o semblants i havien tingut molt bons resultats, sí. Mm-hmm. Fins i tot unes ulleres virtuals per ensenyar tot el procés, un conte, vull dir que sí, anem una mica tots de la mateixa línia, imagino. Sí,
4: molt bé.
3: Sí.
4: També, Evelyn, suposo que això facilita també la feina dels professionals, no? El fet de que les famílies i els infants, quan venen, doncs ja hagin baixat una mica revolucions, no? I estigui una mica més tranquils.
2: Clar, estem parlant en tot moment dels protagonistes, que són els infants, però el procés d'humanització és per tothom, no només per l'usuari, que evidentment és el nostre objectiu, però pel personal sanitari també, perquè a nosaltres també ens angoixa veure els nens angoixats i les famílies angoixades. Llavors, quan tot rutlla i tothom està tranquil, tot és més fàcil. La recuperació també és millor de les anestèsies, dels dolors... És que està íntimament relacionat i hi ha estudis que així ho diuen. Per tant, és molt eficaç.
4: Que bé. Sí, sí. Alba, el que sí que heu pogut posar ja a prova, doncs, és aquest espai que ens parlàveu, doncs, amb aquests vinils, amb aquest pallasso que també, doncs, participa també de l'activitat. Quin resultat us està donant això, la part que ja heu pogut posar en pràctica?
3: Doncs, de fet, vam realitzar un estudi que vam fer una enquesta per valorar el grau de satisfacció del personal que està implicat en aquest circuit i va estar molt beneficiós, perquè ja no només veure el nen que està més còmode, més relaxat, sinó tu com a infermera, com a professional, pots fer la teva feina d'una manera més agradable, perquè el nen està més tranquil, és més col·laborador en relació a realitzar les tècniques i de més, i l'enquesta va ser molt satisfactòria. Es va avaluar tant el tema de l'adaptació de l'espai, del box de l'UCI, com la intervenció del César, del pallasso voluntari, i van tenir molts resultats.
4: Molt bé. Sí. Evelyn, quin pla us heu marcat doncs, per aconseguir aquests diners per poder fer el llibre?
2: A veure, nosaltres voldríem que fos el més aviat possible, perquè evidentment contra abans comencem a facilitar aquest procés als infants, doncs millor. Però, bueno, no ens hem posat cap pla, si és que volem aconseguir els diners que necessitem per fer aquests 500 exemplars primers. Llavors, doncs, bueno, ho deixem obert i a veure com funciona.
4: Mm-hmm. Parlàvem d'empreses i de particulars. Qui ens estigui escoltant ara o veient, com hi poden participar? Quin és el canal per arribar-hi?
3: Sí, doncs és una web que es diu dona.csdm.cat/avui m'operen i aquí poden accedir directament en el link per fer la donació. Ja dic, qui vulgui participar, si és una empresa i de més, sortiran a la contraportada i a la portada del llibre, vull dir que es farà menció, i així cada exemplar, cada llibre són 12 euros aproximadament, i tot el projecte més o menys són uns 6.300, més o menys.
4: Molt bé. Doncs Evelyn i Alba, gràcies per estar avui amb nosaltres, per explicar-nos aquest projecte, que esperem que d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos puguem explicar que s'ha fet realitat i que heu aconseguit aquests calés per poder tenir aquest llibre ja físicament. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: ara passen 3 minuts a 2:15 de 10 del matí. Us hem explicat ja algunes de les notícies, però també us volem avançar doncs, alguns dels arguments que ens acompanyaran durant el dia d'avui. Des de la redacció ens explica, com cada matí, en Joaquim Aguilar. Bon dia.
1: Bon dia, Manel. Doncs avui dirigim l'atenció cap a una qüestió d'entrada tan preocupant i tan candent com la d'aquest cas, de l'escola El Dofí, d'aquest nen que no té vetlladora, d'aquest nen amb paràlisi cerebral que no té vetlladora a la franja de menjador. Ja hem informat que el crowdfunding, aquest recapte de diners que ha fet l'AFA de l'escola, ha tingut un èxit espaterrant, podríem dir, posant molt entre cometes la paraula èxit, perquè que una vetlladora l'hagi de pagar un recapte popular, jo diria que és ja d'entrada un fracàs, però bé, el crowdfunding ha triomfat i en pocs dies han aconseguit els diners que necessitaven. Però, tot i això, es continuen fent gestions per tal que no sigui justament l'AFA, a través d'aquest recapte, qui pagui la vetlladora, sinó que ho faci l'administració. I per això ahir se celebrava a Mataró, als Serveis Territorials d'Educació, una reunió on participaven els Serveis Territorials, la mateixa directora, el director de l'escola El Dofí i dos membres de l'AFA. Anem al darrere de saber com va anar aquesta reunió, per si pot ser que hi hagi alguna novetat. També hem dit que per part de l'Ajuntament de Premià de Mar, sobretot regidora d'Educació, Elisenda Busquets, també s'ha participat en aquestes gestions, a fi, entenem, d'aconseguir que, en fi, que des d'Educació es posin els recursos necessaris per aconseguir aquest suport, aquesta atenció per a aquest nen. A veure si hi ha sort i aconseguim parlar. De moment no ens n'hem sortit. Esperem que al llarg del matí sí que puguem parlar amb l'AFA de l'escola o amb la direcció de l'escola. Més coses. Avui sembla que torna la normalitat a les línies de Rodalies, i posem sempre la paraula normalitat molt entre cometes, perquè fins i tot en els dies més plàcids doncs és habitual que hi hagi alguna alteració. Venint d'on venim, molt ens temem que avui, a pesar que la companyia ja anuncia els horaris normals, molt ens temem, i de fet ja ho estan dient molts usuaris a través de xarxes, que encara hi hagi desajustaments. Té sentit, no?, després del que ha passat. Però en qualsevol cas sembla que, toquem fusta, avui es recupera una certa normalitat. I entenem que això també faci que es recuperi una certa normalitat, però que també anirà una mica en pentes i rodolons a les línies d'autobús, que han estat doncs, els més perjudicats col·lateralment per les afectacions en el servei de trens. Avui hem parlat amb Millorem Bus del Baix Maresme, aquesta plataforma que reivindica millores, òbviament, en les línies de bus a la zona del Baix Maresme. Ens han dit que aquesta setmana, ahir mateix, que ja saps que en un moment donat Renfe va suspendre directament el servei a Rodalies, a la parada de Doctor Ferran hi havia més de 200 persones. Clar, la gent, en veure des de casa estant que no trobaria tren, ja anava directament allà.
0: Clar.
1: A Premià de Mar és que és una equació realment dantesca. A Premià de Mar hi ha tres sortides o tres parades d'autobús. El punt de sortida és Doctor Ferran, després després és el barri Cotet, carretera de Vilassar de Dalt, i després Illa Fantasia. Què passa? Que en una situació com aquesta, a les parades de barri Cotet i Illa Fantasia, tota la gent que hi va pot esperar fins a 3 o 4 cotxes abans de poder pujar, perquè ja només amb els que hi havia a la primera parada, al punt de sortida,
0: ja quedaven
1: plens, un cotxe darrere l'altre, aleshores punta. Clar, això ha de ser desesperant. Què passa, també? Una altra conseqüència, que els usuaris que van normalment a les parades de barri Cotet i Illa Fantasia no són tontos, i se'n van ràpidament.
0: Clar,
1: a Doctor Ferran.
0: Banda.
1: Per això dic que en molts casos hi ha hagut cues bíbliques a la plaça Doctor Ferran per agafar aquest autobús. I Millorem Bus ahir emetia, i de fet enviava formalment, una proposta a Moventis i al Departament de Territori que ens ha semblat prou interessant, i per això avui l'expliquem. Resumidament, el que diuen és quan hi hagi afectacions a la línia de Rodalies, activem un protocol immediatament que faci que les sortides dels cotxes es vagin alternant. Mm-hmm. Ara Doctor Ferran, ara Barri Gotet, ara Illa Fantasia, ara Barri Gotet, ara Doctor Ferran. De manera que, clar, l'ideal seria que hi hagués molts més cotxes, moltes més freqüències, però com que això ni hi és ni s'espera, doncs almenys que no quedin sempre castigats els que agafen el bus a la Illa Fantasia o al Barri Gotet. Bé, invents, podríem dir, enginy, per afrontar una situació, com dic, tan difícil com la que s'ha donat aquesta setmana. Avui, si Déu vol, podrem per fi explicar com tenim el tema de l'edifici de la cooperativa. Fa alguns dies que ho intentem, però l'actualitat, doncs, podríem dir que ha anat sempre apartant aquest argument informatiu de la nostra escaleta, perquè hi havia coses més urgents. Ja sabeu, aquest edifici que hem de comprar un dia d'aquests, hem de passar per cal notari, i que, mentrestant, s'estan fent els tràmits per fer aquesta primera reforma de condicionament. Important, perquè és un edifici que està, diu el mateix Ajuntament, doncs ara mateix està patint unes condicions força precàries en matèria d'estructura i de sanejament. Parlem d'una convocatòria de l'ANC per aquest 12 d'octubre. Sabeu que aquest 12 d'octubre es commemora, hi ha qui commemora el Dia de la Hispanitat, i és tradicional des de fa anys que algunes entitats independentistes fan convocatòries pròpies d'alguna manera per neutralitzar la commemoració del Dia de la Hispanitat. Doncs bé, ja fa algun temps que l'ANC fa un acte a Barcelona que es diu el Jurament de les Constitucions, que aquest any es descentralitza, podríem dir, o es reparteix, o es farà també en altres localitats, i una d'elles serà Premià de Mar. El que es fa, resumidament, és fer un jurament simbòlic de les lleis fonamentals que regien el país abans del decret de nova planta de Felip V, que va abolir totes les lleis catalanes. I això ho fan a través d'una mena de cerimònia, on hi ha fins i tot miquelets disfressats, i et donen un certificat de jurament. Bé, tota una escenificació, podríem dir, que, com dic, aquest dilluns, dia 12, a partir de les 11 del matí, es farà entre la plaça dels Països Catalans i la Rambla de l'11 de setembre, l'antiga Rambleta de l'Alió. Vinga, acabem. Pàgina cultural. Èxit espaterrant a la venda d'entrades de la pel·lícula Bola Negra, La Bola Negra, perdó, en la línia del que està passant a tot el país, amb aquest èxit dels Javis, doncs a Premià de Mar, que s'ha de projectar
0: a partir del divendres.
1: A partir d'aquest divendres s'ha posat a la venda les entrades i es veu que, pel que ens diuen des de l'Espai l'Amistat, mai havien venut tantes entrades per una pel·lícula. Hi haurà 6 projeccions, i ves que no en programin alguna més si continuen venent aquest ritme.
0: Sí, de moment 715 entrades. Imagina't. Que han venut i ja ha superat la Casa en Flames. Per tant, els Javis s'hi han posat per sobre. Gràcies,
1: Molt
0: Quim.
1: Molt bé, gràcies.
0: I ara és el moment també d'escoltar l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn de Pep Ripollès, regidor d'Esquerra Republicana.
2: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
3: Molt bon dia, sóc Pep Ripollès, regidor d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Premià de Mar. Bé, el primer que voldria parlar avui és de fer un balanç en positiu de les pluges produïdes durant tota la setmana passada, en el qual va haver-hi una quantitat de litres d'aigua molt importants en 3 dies a Premià de Mar, que va superar els 200 litres per metre quadrat. Dic que des de l'Ajuntament es van fer moltes accions preventives, sobretot per la neteja d'embornals, la neteja del subsol i dels desaigües i clavegueram, i també les obertures de la platja per ajudar el previsible desguàs d'aigua i la important quantitat d'aigua que hi havia a Premià. Gràcies a aquestes actuacions, el nivell d'incidències al municipi ha estat molt, molt baix, ha estat pràcticament en situacions d'aquesta normalitat amb pluges torrencials. Sí que va haver-hi carrers inundats, hi ha hagut alguna entrada, algun garatge, algun pàrquing, però veient els resultats de l'entorn del nostre municipi, podem donar-nos per molt satisfets de quina és la situació i quin és el balanç que podem fer d'aquest episodi de pluges. Per altra banda, el que sí que hem de lamentar és que totes les famílies que s'han quedat durant tants dies sense llum i el perjudici que això els hi ha implicat. I dir que des de l'Ajuntament posem a la seva disposició el servei de l'Oficina del Consumidor, la UMIC, que està en el a la propagadora, allà al gas, per tramitar i ajudar-vos a tramitar totes les incidències que puguin haver succeït durant aquest episodi. I, per altra banda, agrair també a tothom tota la feina feta, sobretot des de la brigada, des de la policia local, des dels serveis de neteja i a totes les persones que s'han implicat, igualment a la ciutadania, per complir amb els requisits i les recomanacions que ens donaven des de la Generalitat de Catalunya i des del mateix Ajuntament. Per altra banda, avui volíem celebrar la notícia que era esperada, que passés i s'ha demorat molt amb el temps, que és el tema de l'assumpció de l'amnistia a les persones electes implicades en el moviment de l'1 d'octubre. Per nosaltres és una molt bona notícia, és una feliç notícia que celebrarem molt obertament, i a partir d'aquí el que s'ha de fer és aplicar-la amb la màxima celeritat possible, perquè l'amnistia demostra que hi ha hagut una negociació política que ha donat fruits gràcies a la constància i a les negociacions que s'han fet els companys i companyes d'Esquerra Republicana, doncs ha fet que doni fruits i que realment això ara sigui una realitat. I sobretot el que es demana és que ara la justícia l'apliqui sense més enganys ni sense més retards. Per tant, podem celebrar el retorn del president Puigdemont i també les inhabilitacions que queden suspeses de totes les persones implicades, des de la Dolors Bassas i fins i tot el president d'Esquerra, l'Oriol Junqueras, del qual celebrem que ara en tota tranquil·litat pugui desenvolupar les funcions que se li encomanin. Per altra banda, també voldríem parlar de la vaga que es va produir ahir en els treballadors dels serveis socials a nivell de país, en el qual demanaven unes millores salarials, millores del conveni i, sobretot, una reducció de les càrregues de treball. Penseu que portem molta feina i que són persones que estan involucrades directament cap a la ciutadania amb risc de vulnerabilitat i amb ajudes de tot tipus. I que aquests treballadors dels serveis socials sumen a altres treballadors que també estan reivindicant les seves millores, com puguin ser els mestres, com puguin ser els treballadors de la salut pública, com puguin ser els bombers, com puguin ser les treballadores domiciliàries del SAT o puguin ser el col·lectiu de lleure educatiu. Amb això demostra que el nivell d'exigència amb les persones que requereixen aquests serveis cada cop s'està incrementant molt més i que les administracions han de donar una millor resposta a la ciutadania i no carregar-ho sobre els treballadors. Per tant, total solidaritat en aquests treballadors i treballadores que exerceixen el seu dret de vaga. I per últim, lamentar la notícia d'última hora d'ahir, que és la mort de la senyora Mari Carmen de Madrid, que va ser la que va destapar tot el tema dels desnonaments i del problema de l'habitatge. No és que l'hagi destapat la Mari Carmen, sinó que aquest era un cas flagrant de com les coses es poden fer d'una altra manera davant d'aquesta crisi tan gran, tan gegantina, que és la crisi de l'habitatge. Val a dir que ara tothom es comença a discutir de moltes coses, fins i tot això ha produït que hi hagi unes eleccions anticipades, però, per exemple, nosaltres a nivell comarcal i com a conseller comarcal també haig de dir que nosaltres ja això ja ho tenim previst. Al Maresme, per exemple, tenim en actiu el protocol antidesnonaments, que és una eina que està funcionant molt bé a nivell comarcal perquè els ajuntaments, la justícia, Mossos i totes les persones que estan involucrades en els desnonaments, prèviament es fa una feina molt important per saber la vulnerabilitat de totes les persones en les quals estan treballant. Si a Madrid s'hagués aplicat el protocol del Consell Comarcal del Maresme antidesnonaments, potser la situació de la Mari Carmen no s'hagués produït mai. Per tant, a vegades, els petits efectes que es fan des dels Consells Comarcals o des dels propis ajuntaments tenen efectes molt importants per sobre de la ciutadania. I ja que he parlat d'eleccions i amb això acabaria, doncs bé, ens ha caigut unes eleccions a nivell espanyoles el 29 de novembre, en el qual el mes de novembre Premià és un mes carregat de molts actes i de moltes activitats, en el qual esperem que això no condicioni aquests actes, com pugui ser la Festa de la Gent Gran o puguin ser els Premis A de l'Esport. Tenim també els Premis Butaca el mes de novembre i també en aquell cap de setmana tenim la mitja marató que tornarem a tallar els carrers de la carretera nacional des de Cabrera fins a Masnou amb una participació molt important ara ja mateix d'aquesta cursa i res, que tothom tingui un molt bon dia i ens veiem aviat.

Nosaltres ho deixarem aquí, donant les gràcies també al nostre company Carles Soler per acompanyar-nos a les vies de so durant aquesta hora del matinal de Premià Mèdia. Com sempre, us recomanem i us convidem que continueu escoltant la ràdio, també que ens cerqueu a través de les xarxes socials i a través de les diferents plataformes on hi som presents. Per exemple, al nostre canal de YouTube podeu veure l'entrevista que vam fer al doctor Guillem Omet parlant d'aquesta jornada sobre salut mental i comunitària, o també un vídeo que vam fer, doncs, parlant de les novetats que hi haurà en quant a cinema a l'Amistat, o també gaudint del darrer episodi de Les Quan Llegeixo, que hi veig clar tot això i molt més durant el dia d'avui a les diferents xarxes de Premià Mèdia. Ens escoltem de nou demà quan passin 3 minuts a les 9 del matí. Que passeu un bon dia. Adéu.

0: Funky Tracks Radio.
1: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
0: Funky Radio Show.
1: Consulte la programación.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aquest passat cap de setmana es va celebrar la tercera edició del Festival Premià del Mal. Malgrat la meteorologia adversa, l'esdeveniment es va poder desenvolupar amb la màxima precaució i accessibilitat possible. Divendres es va donar el tret de sortida al festival amb l'entrega de premis de microrelats en les categories juvenil i adulta en una edició amb una destacada presència femenina. En acabar, la psicòloga Sònia Cervantes va oferir una xerrada sobre el bullying i adolescència i va signar exemplars al seu llibre Viure amb un adolescent. La jornada va finalitzar amb la projecció del film Anatomia d'un assassinat d'Otto Preminger. La previsió i les condicions meteorològiques van marcar el desenvolupament de l'acte. La situació va limitar els desplaçaments tant de participants com de públic i va obligar l'organització a prendre mesures per garantir la seguretat de totes les persones assistents. En aquest context es va suspendre la projecció prevista per la nit de dissabte i tota la jornada de diumenge seguint en tot moment les indicacions de les autoritats. En nom de tota l'organització volen agrair la bona rebuda per part dels assistents i de les institucions col·laboradores, tot i les complicacions.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: L'AFA de l'Escola Aldofí ha iniciat una campanya de captació de diners per contractar una vetlladora per un...
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a Adif, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: Finalment, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre, després del cap de setmana de reflexió que es va concedir quan el Congrés va tombar els decrets de l'habitatge. El president del govern espanyol ha anunciat aquest matí a primera hora en una compareixença a la Moncloa la dissolució de les Corts i l'avançament de la contesa electoral. Sánchez ha assumit errors, però també ha defensat la seva gestió i la del seu equip durant la legislatura i ha instat el país a decidir si vol que Espanya s'assumi a l'onada ultradretana, ha dit, que retalla drets o prefereixen que continuï sent, ha dit, un baluard d'obertura i justícia social i responsabilitat mediambiental. La convocatòria d'eleccions generals arriba quan els partits comencen a escalfar motors de cara a les municipals del mes de maig, motiu pel qual es presumeix que moltes estratègies i discursos s'hauran d'adaptar.

0: Benvinguts al Fem Rotllana, el programa de sardanes de Premià Mèdia amb Maite Llatjà i Joan Vinyals.
1: Benvingudes i benvinguts a Fem Rotllana, al punt del 95.2 de la freqüència modulada del dial del vostre receptor i també al portal web premiamedia.cat. A Fem Rotllana anem construint aquest camí sardanista on els oients poden intervenir mitjançant el telèfon, el WhatsApp o bé el correu electrònic. Un camí que ve marcat per tres paraules tradicionals, que ja sabeu. Són mercat, sardanes i arròs. I qui no sabem si ha anat al mercat avui abans d'arribar és el company Carles Soler, que, com sempre, està atent als comandaments tècnics i el saludem i li agraïm. Bon dia, Carles. I avui, aquí a l'estudi, una servidora de vostès, Maite Llatjà. Al company Joan li han donat una festa per motius familiars. Allò que a les empreses en diuen assumptes personals. Engeguem ara mateix el programa número 847 de Fem Rotllana, que, si ens escolteu en directe, correspon al dijous 8 d'octubre, o bé repetit, ja seríem a dissabte d'octubre. I aquesta temporada portem un trosset d'una sardana que anirem escoltant durant el programa, i es tracta de que vosaltres adivineu de quina sardana parlem, no? De quina sardana estem escoltant. Voleu que fem una prova? A veure, m'escolteu, tastet.

Escoltem aquesta mica de tastet i ja veiem si esteu atents, sisplau. Molt bé, ja està, ja l'heu escoltat. A veure, ara aneu donant-li voltes. I això serà, si aquí l'encerti, com cada setmana li anirem de donar algun obsequi. Aquesta setmana serà una samarreta de Sant Mateu que ens en van quedar, i mira, així les anem fent, i bueno, que són molt mones, eh? I un disc, un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Com hem evolucionat i ens agradaria que adivinéssiu de quina sardana es tracta, avui regalem a qui primer ens digui el títol de la sardana incògnita, això, aquesta samarreta i aquest CD de sardanes. Teniu tot el programa per intentar-ho. Tornem a escoltar-lo, Joan, on podem escoltar-lo, Carles, un altre cop, aquest tastet. Doncs ja està. Aquest any també comencem dedicant la primera sardana del programa a un aplec que celebri aquest any, durant la setmana, que sigui una cosa novedosa. I aquesta setmana hem escoltat el 8è aplec del Picat, el 58è aplec de Flix i el 56è aplec de Súria i el 3è aplec de Rasquera, el 54è aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge de Sant Feliu de Guíxols i el 56è aplec de Tardor de Torelló i el 39è aplec de Tossa de Mar, Jolines. Ara ja està, eh? I la sardana d'aquest últim aplec és la que escoltarem, escrita pel compositor de Granollers, Francesc Camps, que era instrumentista de fiscorn i trombó, ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal, l'aplec de Malgrat.

Hem escoltat Aplec de Tosa. Érem a Tosa, no a Malgrat, eh? A Tosa. És una sardana composada per Francesc Camps i Comelles. Es va estrenar el 9 d'octubre de 1988 a Tossa de Mar. I l'ha interpretat la cobla principal de la Bisbal. I llavors us recordem que aquest diumenge, dia 11, a les 10:30, a dos quarts d'11 i a les 4 de la tarda, hi ha el 39è aplec de la sardana de Tossa de Mar, amb les cobles principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Joves. Això és en el passeig mossèn Cinto Verdaguer del Passeig de Mar, que en diuen allà Tossa, val? I us informem també d'aquests telèfons on es podeu contactar amb nosaltres. Amb el directe és el 93-752-2544. I per enviar un missatge de text o de veu, el 649-19-8207. I podríem recordar aquesta sardana incògnita. Escoltem, Carles, un altre tastet. Doncs això, marcant aquest telèfon, el 93-752-2544, ens podríeu dir de quina sardana es tracta. I ens podeu dir el títol. I el autor, millor encara. És una samarreta de Sant Mateu i un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Us estan esperant, d'acord? Dit això, evolucionem i anem per les sardanes demanades. La primera, que va venir telefònicament la setmana passada, va ser d'en Vicenç, la Carme i en Sergi de Sueres, de Castelló, que, a més, van endevinar la incògnita de la setmana passada, aquella levantina de Vicenç Bou. I en Vicenç ens va demanar una sardana per dedicar a tots els oients de Fem Rotllana a Premià Mèdia. I com que sabem que els hi agrada molt el compositor Enric Ortí, doncs escoltarem una partitura signada per pel primer tenor de la Costa de Sant Jordi, Cobla Sant Jordi, que també ens la interpreta. Escoltem, doncs, demanada pels nostres amics de Suera, la sardana Maria Rosa, d'Enric Ortí, amb la Cobla Sant Jordi.

escoltat aquest Maria Rosa d'Enric Ortí i Martín, estrenada el 22 de juny del 2024 a la plaça de Catalunya de Calafell. L'ha interpretat la Cobla Sant Jordi i va ser finalista del concurs de la Sardana de l'any del 2024. I ha estat demanada pels nostres amics de Sueres, la Carme, en Vicenç i en Sergi. I els saludem des d'aquí molt afectuosament. I recordeu els telèfons del directe aquí a Premià de Mar, 93 752 2544. I per enviar un missatge de text o de veu al 649 19 82 07. Vinga, ara animeu-vos i indiqueu-nos quina sardana és pel primer o primera que ens digui que està esperant una samarreta, o s'està esperant aquesta samarreta i un disc de sardanes d'en Jordi Perlí, per Maite, porfa, d'en Jordi Paulí. O sigui que escoltem aquest tastet que ens posarà en Carles. Doncs vinga, animeu-vos i truqueu al 93 752 2544 i encerteu-la, sisplau. L'última sardana que havíem escoltat estava estrenada a Calafell per la Cobla Sant Jordi. Doncs a Calafell, dissabte, aquest dissabte, a les 5 de la tarda, és el primer aniversari de la plaça de la Sardana, amb la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, al Parc de la Sínia, a Calafell, aquest dissabte. I mentrestant, nosaltres, en aquest refugi sardanista que es fem rotllant a Premià de Mar, anem evolucionant. I això endavant, això sí. I a continuació atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, la Rosa Dòria, que volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana, i ens va demanar la que teníem la setmana passada, Incògnita, que no és una altra que Llevantina, de Vicenç Bou.

0: És una, bueno, és una sardana que és molt bonica, es diu Llevantina, Vicenç Bou Geli, que es va estrenar el 1922 i l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Estava demanada per la nostra amiga oient, la Rosa Dòria, de Premià de Mar, que la volia dedicar a tots els nostres oients.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Aquest dissabte, el 10 d'octubre, al 6:15, hi ha una ballada de vigília del 39è Aplec de la Sardana de Tossa, que en parlàvem, que el diumenge és l'Aplec. Doncs hi ha aquesta vigília amb la ciutat de Girona, al passeig de mossèn Cinto Verdaguer, el passeig de mar de Tossa. I no sé... Bueno, no, esperem, esperem. Correu electrònic femrotllana@hotmail.com. I a continuació tenim una altra comanda que ens va arribar telefònicament la setmana passada. La nostra oient de Premià de Mar, la Salvadora Graupera, volia dedicar una sardana a tots els oients de Fem Rotllana i ens va demanar una obra del compositor barceloní en Fèlix Martínez, que ens ofereix tot seguit la Cobla Marinada, Roses de Tardor.

0: Roses de tardor, d'en Fèlix Martínez Comín, estrenada el 1978 i tocada per la Cobla Marinada. Va obtenir el premi Joaquim Serra. És una petició de la nostra amiga, la Salvadora Graupera, de Premià de Mar, que la volia dedicar a tota la seva família i a tots els oients de Fem Rotllana. I recordem, aquest dissabte, 12 d'octubre, a les 10 del vespre, hi ha un concert de vigília el 30 del 39è a Plec de la Sardana, això a Tossa de Mar. Hi ha la Cobla Ciutat de Girona en el cinema Montserrat, això a Tossa, val? I nosaltres ara, aquest any, us volem dir que ja fem, en començar el curs, posem un petit bocí d'una sardana. És una sardana incògnita que vosaltres heu d'encertar. I trucant-nos en el telèfon del directe, al 93 752 25 44, escolteu aquesta mica de tastet i encerteu-la. I llavors, si l'encerteu, tindreu una samarreta de Sant Mateu i un CD de sardanes d'en Jordi Paulí. Vale. Doncs escoltem aquesta mica de tastet, Carles, perquè la gent ho encerti. Ah, estupendo. Doncs va, penseu. I sabeu que heu connectat amb Fem Rotllana, Ràdio Premià de Mar, Premià Mèdia, amb la col·laboració dels Amics de la Sardana de Premià Mèdia, que som sardana. I Som Sardana ens informa de les ballades i aplecs de cada setmana i ens proporciona molta d'aquesta música que escoltem en aquest programa. I ara, a continuació, atendrem la petició de la nostra amiga oient de Premià de Mar, Leonor Font. La Leonor volia dedicar una sardana a tota la seva família de l'Empordà, a la seva filla i als nets. I ens va demanar una obra del compositor de Cabrils, en Sigfrid Galbany, que escoltem interpretada per la Cobla Els Mongrins. Una tenora en el mar de Tossa. Un mantet, potser. Ens volen dir bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Sóc la Salva.
0: Salva, baixa. Salva, cuca.
1: Sí, sí.
0: Abaixa.
1: Sí, sí, sí.
0: Que ens tornem sols.
1: És que no hi
0: és. Veiem?
1: Ara?
0: Ah, veiem, parla.
1: Parla? A veure, què vols que et digui?
0: Encara s'acopla una miqueta.
1: Jo no vaig a la cuina, espera.
0: Vale. Va, que t'esperem, ara no.
1: Sí, sí. No, però jo...
0: Ara sí, ara és fantàstic.
1: Bueno, jo no vull... Jo no sé el nom de la sardana. Ah. La conec, però no sé el nom. Ah. Jo vull demanar el dia 29 d'octubre.
0: Vale.
1: L'endemà és el meu aniversari.
0: Molt bé, 29 d'octubre.
1: Sí. I quants més serem a taula?
0: Vale. Apuntat. Quants més serem a taula?
1: Molt bé. Sí, i llavors, saps què vol dir?
0: Digues.
1: Llavors, un altre.
0: Va.
1: Som-hi, que s'acaba.
0: Som-hi, que acaba, no?
1: Que s'acaba.
0: Som-hi, que s'acaba.
1: Sí, un altre, per, això per quan vulguis.
0: Això que si ho posem quan ens
1: vagi
0: bé.
1: Que ve.
0: Vale.
1: Si vols, la setmana que ve. Per les meves amigues, Delfina.
0: Per la Delfina, vale.
1: Pas i la Leonor.
0: Vale.
1: Les que ballen sardanes.
0: Sí, tant
1: les,
0: i tant.
1: Les escolten, almenys les escolten.
0: Sí,
1: ah, i la Lluïsa, i la Lluïsa.
0: La Lluïsa també, vale.
1: Sí, perquè la Lluïsa també...
0: També, també.
1: Molt bé.
0: Vale, aquesta seria Som-hi que s'acaba?
1: Sí,
0: molt
1: Som-hi
0: bé.
1: Que s'acaba.
0: D'acord, no el ves, Salvadora. Sí,
1: aquesta la pots tocar, la podeu tocar a les mares que ve.
0: A veure, vale.
1: Si el,
0: perquè el 29 d'octubre seria l'última setmana que seria per tu, d'acord?
1: Sí, sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: sí. Doncs fem això.
1: Molt bé, gràcies, eh?
0: Vale, Salvadora,
1: adéu,
0: que vagi
1: adeu.
0: Molt bé. Doncs això, ara hem escoltat aquesta sardana, que, bueno, que volíem escoltar-la, que és d'en Sigfrid Galbany, i està interpretada per la Cobla Els Mongrins, una tenora en el mar de Tossa.

0: Una tenora en el mar de Tossa, d'en Cifric Galbany Abril. Es va estrenar el 2006, el dia 7 d'octubre, a Tossa de Mar. L'ha interpretat els Mongrins i l'hem dedicat a la família de l'Empordà, de la nostra oient Leonor Font, que des de Premià de Mar els hi volia dedicar. I aquí nosaltres també els saludem des de Fem Rotllana.
1: Els dijous, mercat, sardanes i arròs a Premià Mèdia.
0: Sí, senyor. Avui no sé si s'hi podrà anar perquè està molt negre, eh? Jo no sé si plourà o ens respectarà fins que acabi el mercat. I també us volíem dir que aquest diumenge 11, a les 11 del matí, hi ha un cinquè concurs de colles sardanistes. Això és a Vilassar de Dalt. I amb la Copla Marinada. Això es fan a la plaça de la Vila, de Vilassar de Dalt. I hi ha 18 colles, sabem que hi ha 18 colles que fan aquest concurs, val? O sigui que serà un espectacle. I també sabem que la primera és l'Andalet. Vull dir que aneu a veure, que serà molt xulo, segur, segur. I ara podem dir que... continuem amb la següent sardana, que escoltarem una petició de l'oient de Vilassar de Mar, en aquest cas, la Montserrat. La Montserrat volia dedicar una sardana als seus tres besnets i ens va demanar la creació d'en Pau Morons, pseudònim de l'Emili Saló Ramell, que ens interpreta a continuació la copla Reus Jove, Galliner Esvolotat.

Galliner esvalotat, d'en Pau Morons, i l'ha interpretat la Reu Jove. I segur que en Pere, la Mariona i en Max, besnets de la nostra oient de Vilassar de Mar, la Montserrat, si no ho estaven, s'han esvalotat segur, escoltant aquesta sardana. Els donem una abraçada ben gran. Diem que el diumenge, dia 11 d'octubre, un quart de 12, hi ha aquestes ballades tradicionals a la pla de la catedral, amb la Copla Mediterrània, a Barcelona. I envieu aquest 93-752-2544 per poder encertar aquesta sardana incògnita que posarem ara mateix, un tastet. Val, doncs apa, aneu pensant. I ara mateix farem una altra sardana a tots els nostres oients, a tots vostès, amics i amigues, que cada setmana escolliu i fem rotllana de Premià Mèdia per fer-nos mútua companyia, per la vostra paciència i per la vostra complicitat. Escoltem tots seguits, acompanyats de la Copla Sa Palomera, la sardana del compositor gironí Josep Antoni López. És Amic Esteve.

L'amic Esteve, pastora enamorada, Josep Antoni López Álvarez, Casada a les Selves, va estrenar el 1995, i l'ha interpretat Sa Palomera. L'hem dedicat a tots els nostres oients, a tothom que cada dijous i dissabte ens escull per passar dues hores matinals de ràdio amb nosaltres. I ara anem ràpids, aviam si ens dona temps a escoltar-ne una altra sardana que és, porta la signatura del compositor barceloní instrumentista de tenora, en Luis Alcalá, i que ens presenta la Copla Mediterrània, Corall d'Amor.

Aquest salt de corall d'amor ens hem de despedir fins a la següent hora, que ens tornem a retrobar. I seguirem aquest camí fins a les 12. Despedim-se. Diem allò de no us n'aneu massa lluny, que encara n'hi ha més.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R del Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415C a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: La pluja ha suspès la majoria d'esdeveniments esportius del cap de setmana i a destacar només els resultats del primer equip de futbol masculí i del primer equip de waterpolo. En futbol, el Premià perdia per tercera jornada seguida, aquesta vegada al camp del Can Gibert de Girona. Mati, de penal, i intentava escurçar els dos gols en contra que els premianencs van rebre d'Aitor Rodríguez. Els premianencs encara no han sumat cap dels primers 9 punts en joc. I en waterpolo, també derrota del CN Premià contra l'Escarxa en el debut a Primera Nacional. Els premianencs guanyaven per la mínima al descans, 5 gols a 4, però l'equip basc va ser capaç de capgirar el marcador i endur-se els 3 punts.
3: Premià Mèdia. Informació. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
0: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.

0: Bé, doncs, anem per aquesta segona hora, la segona part d'aquest punt de trobada, que és Fem Rotllana, aquest camí sardanista de Premià Mèdia, del que avui emetem l'edició número 847. Hem de recordar que avui és dijous 8 d'octubre. Som en directe. I dissabte, que ve, dia 10 d'octubre, a partir de les 9 del matí, la repetició. Sense canviar de sintonia. Tot aquí, el 95.2 de la freqüència modulada del premiamedia.cat. I en aquest mateix lloc web hi podeu trobar els programes dels últims anys que us estan esperant. També podeu recuperar la plataforma ebooks.com posant el cercador Fem Rotllana i de seguida us sortiran. Ens acompanya, com no, en els controls tècnics l'amic Carles Soler, que també us atendrà la línia telefònica quan truqueu. I aquí saludem de nou. Molt bon dia, Carles. I aquesta temporada hem tornat amb les poesies, de la mà de l'amic David Espunya. I per això hem d'obrir el debat abat, l'espai per poesies i sardanes. Melodies del mar.
1: Poesies i sardanes a Fem Rotllana, amb David Espunya.
0: Doncs som-hi, amb una altra de les poesies de l'amic David Espunya. Avui en David ens recitarà la poesia La noia que em roba el son, de Josep Palau i Fabra. En Josep Palau i Fabra va viure entre l'any 1917 i el 2008 a Barcelona. Pintor i decorador, fou especialment, essencialment, era poeta, eh? També va escriure i fer obres de teatre, de l'assaig i la narrativa, i fou un dels màxims especialistes en l'obra del pintor Pablo Picasso, amb qui mantingué una bona relació durant els darrers anys de la seva vida. Doncs anem per la poesia, la que escoltarem avui, que deia en Josep Palau, i el seu títol és La noia que em roba el son, amb la veu de David Espunya.

La noia que em roba el son, de Josep Palau i Fabra. La noia que em roba el son tenia els ulls negres ben negres. A l'hora que el sol es pon, encara es feien més negres. La noia que em roba el cor té les mans blanques ben blanques. Tot en mi es tornava d'or si em tocava amb les mans blanques. La noia que m'ho ha pres tot, d'un secret a les entranyes. Per això vetllo la son i medito llunes blanques.

La noia que em roba el son, escrita per Josep Palau i Fabra, recitada per David Espunya. És una poesia que ens explica que un noi, un home, una noia, li treu el son. I això vol dir que n'està enamorat. Això ho sembla, no? Doncs la sardana que hem triat per acompanyar aquesta poesia és una del mestre Joan Manent, que ens interpreta la cobla Marinada, El cavaller enamorat.

0: El cavaller enamorat, de Joan Manent Planes, es va estrenar a Caldes d'Estrac l'any 1918. L'ha interpretat la Cobla Marinada. Amb aquesta sardana hem acompanyat la poesia que avui hem programat, llegida per David Espunya. I recordem que aquest diumenge, a les 11 del matí, hi ha el 5è concurs de colles sardanistes, això a Vilassar de Dalt, eh? Hi haurà la Cobla Marinada a la plaça de la Vila. I també el que no pot faltar a Fem Rotllana, de Premià de Mèdia, és la nostra venera, la de cada setmana, les Melodies del Mar.
1: La rosa del mar, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant.
2: El Fem Rotllana, Melodies del Mar.

Avui atendrem la petició de la nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, que ens va demanar una havanera per dedicar a les seves amigues, la Isabel i la Maria Rosa Andreu. I la havanera que ens va demanar és una escrita per en Josep Bastons. De part, la part musical és de Carles Casanova. I la, no, Carles Casanova és la lletra i en Bastons la música. I ens la interpreta el grup Porvo. Endavant amb Lola la Tavernera.

0: Lola la Tavernera, escrita la música per Josep Bastons i la lletra per Carles Casanovas. L'ha interpretat el grup Porvó, acompanyats per aquest Tomeu Penya impressionant. La nostra oient, la Maria Lluïsa Torrents, la volia dedicar a la Isabel i a la Maria Rosa Andreu.
1: Fem rotllana. Les sardanes a Premià Mèdia.
0: Truqueu al 93752-2544 o aquest WhatsApp al 649198207. Però ara, com que és en directe i hem d'escoltar un tastet de la sardana Incògnita, després truqueu al 93752-2544. Fem un tastet, Carles? Molt bé, doncs apa, va. I ara, a continuació, obrim aquells espais de noves i velles sardanes. És sardana acabada d'acollir.

0: Sardanes acabades de collir.
1: Olé. I continuem evolucionant i coneixent noves sardanes que s'acaben d'estrenar. La que escoltarem avui va ser estrenada aquest estiu, el 2 d'agost. Ens la interpreta la cobla principal de la Bisbal. Ell mateix moment de la seva estrena. Això va ser Andorra la Vella. Endavant amb la gresca dels andorrans.

0: Hem escoltat aquesta, La gresca dels andorrans, d'en Josep Cassú Serra, estrenada a Andorra la Vella el 2 d'agost del 2026, amb la copla principal de la Bisbal. L'hem tret de la llista de sardanes acabades d'escollir, val? I ara, jo crec que com que no us animeu, jo us dic que truqueu al 93-752-2544 i donarem una pista d'aquesta sardana incògnita. Podríem dir que es va estrenar el 1922, té uns quants anyets, eh? I potser podem dir que l'autor es diu Joan Manent Planes, eh? I ara ens endinsem en buscar una que ja té uns quants anys, també. I per això ens hem d'arribar fins al magatzem sardanista.
1: El magatzem sardanista.
0: A veure, us explicaré una petita història de Tamariu. Pot ser que algú ja, que l'està escoltant ja la sàpiga, eh? Ja la coneixi. Ens remuntem fins als anys 60-70 del segle passat, on a Tamariu hi havia una sala de festes molt coneguda, que es deia La Raqueta. I tenia aquest nom perquè es va edificar al costat mateix d'unes pistes de tennis que hi havia a Tamariu. Potser quan acabaven el partit anaven a relaxar-se al nightclub de La Raqueta. I pot ser que el músic compositor de Palafrugell, Emili Joanals, anava a jugar a tennis i després passava per La Raqueta. Això és, ens ho hem inventat, eh? Però podia ser possible, perquè aquesta sala de festes era molt popular a l'època, a Tamariu. I això ho dèiem perquè a l'any 1962 l'Emili Joanals va escriure una sardana dedicada a aquesta sala de festes. I escoltarem, interpretada per la copla Costa Brava, La Raqueta de Tamariu.

0: la raqueta de Tamariu, Emili Joanals Roquer, el compositor, estrenada el 1962. L'ha interpretat la cobla Costa Brava i està dedicada a la sala de festes La Raqueta de Tamariu. És una fantàstica sardana perquè ens ha agradat moltíssim. Hem anat a buscar aquest nostre magatzem sardanista.
1: Fem rotllana, les sardanes a Premià Mèdia amb el suport dels Amics de la Sardana.
0: I recordeu que aquest dissabte, al 6:15, hi ha aquesta ballada de vigília del 39è Aplec de la Sardana. Això és a Tossa de Mar. Hi ha la ciutat de Girona i es fa en el passeig de mossèn Cinto Verdaguer, el passeig de mar. I recordeu aquest telèfon, perquè em sembla que no us en recordeu, del 93-752-2544. Ara ens truquen. Bon dia!
2: Bon dia! Hola. Ja m'havien recordat.
0: Què tal?
2: Ets recordant coses.
0: Molt bé! Escolta, ets en Pere o em confonc?
2: Sí, sóc el Pere de Vilassar.
0: Molt bé, molt bé. Què tal, Pere?
2: Bé. Ja hem aguantat les pluges, hem aguantat la calor. Què més podem demanar?
0: Ostres, no sé, però poc, perquè és massa, això, Ja n'hi ha prou, d'aguantar.
2: D'aguantar
0: n'hi ha prou,
2: Doncs vinga, ara a veure si d'ara endavant podem disfrutar del temps.
0: Va, sí.
2: Sí. I per fer-ho, doncs, mira, volia que poséssiu la setmana que ve la sardana navegant.
0: Sí.
2: Dedicada a totes les preses i maiques, teres, que celebreu el tant.
0: Exacte, sí, moltíssimes gràcies.
2: A tots els oients també, i especialment a l'autor, el Josep Fecúndez.
0: En Fecúndez, que jo sé qui li va dedicar, aquest navegador. Jo sé qui era,
2: No ho diguis,
0: No. Molt bé, dedicada per les Maites i Maries Tereses, vale?
2: Exacte.
0: Molt bé, Pere.
2: I les Tereses i les Teres.
0: Moltes gràcies.
2: Que passeu un bon dia del sant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada i fes de sempre Maites.
0: Molt bé, Pere.
2: Adéu.
0: Doncs, Pere, pensava jo que anava a dir el títol, però no. A continuació, atendrem la petició dels nostres amics oients de Premià de Mar, l'Alfons Parrado i la Josefina Domínguez, que en el seu missatge de WhatsApp ens deia el següent. Bon dia, Maite i Joan. Recentment he sentit una sardana que m'ha agradat molt. És alegre i balladora. En Lluís Alcalà la va dedicar a la seva filla i jo la volia dedicar a tota la família sardanista. Es tracta de la sardana Gina. Bon programa i moltes gràcies. Doncs gràcies també a vosaltres. I una salutació, Josefina i Alfons. Escoltem aquesta sardana que ens demanen, i l'intèrpret és de la tenora també, en Lluís Alcalà, i que ens presenta tot seguit la compla mediterrània, Gina.

0: Doncs sí, hem escoltat Gina, d'en Lluís Alcalà Baqués, que és molt bonica. Nosaltres també ens ha encantat. Estrenada el 27 de novembre del 2022 a Agramunt. L'ha interpretat la Cobla Mediterrània. La va dedicar a la seva filla Gina i va ser finalista del concurs La Sardana de l'Any. Una sardana que hem dedicat a tots els sardanistes que estiguin escoltant de part de la Josefina i l'Alfons de Premià de Mar. Moltes gràcies per la vostra dedicatòria, de veritat. I seguiu aquí en directe i no encerteu la sardana, feu el favor. Posem una mica més de tastet, i repetim les pistes i aviam què passa. Les pistes, que són molt grosses, aquestes pistes, es va estrenar el 1922 i l'autor és en Joan Manent Planes. Feu el favor de buscar i trucar i dir quina sardana és, vale? I aquest diumenge, 11 d'octubre, a les 11 del matí, hi ha aquest concurs de colles sardanistes. Heu d'anar a Vilassar de Dalt. Ja n'hi han 18 de colles apuntades, I això es fan a la plaça de la Vila, i la cobla és la Marinada. Bé, continuem a Premià Mèdia. A Fem Rotllana, escoltant més sardanes. A continuació, dedicarem una sardana a tots els nostres oients, a tots vostès que ens esteu escoltant, perquè la ràdio la fem pensant en vosaltres, en els oients. I per això, aquí va una de, per tots vostès, una magnífica creació dedicada al 50è aplec de la sardana de Premià de Mar de la jove compositora tarragonina Anna Abad, que ens ofereix de conjunt les cobles Jovenívola de Sabadell i Marinada i Premià. Ah, ens truca en primer, no? Hola!
1: Hola, bon dia.
0: Hola, Rosa, bon dia.
1: Escolta, pot ser que sigui el cavaller enamorat?
0: No, res, no, no. No, no, no, no.
1: No, no, és que no sé. Em sona, però no me'n recordo el títol, Ai, la memòria.
0: Tira, mira-la. Tararara. Té un toque així, Però no, vale. No és. Què tal, Rosa? Estem bé, Rosa?
1: Vull dedicar una sardana per tu, la setmana que ve.
0: Ai, doncs moltíssimes gràcies, t'ho agraeixo molt. Vale.
1: És el dijous, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, vale.
0: Pues
1: apa. Pues la sardana a l'Andaleta Premià.
0: Olé, i a mi també, m'encanta. Doncs sí, posarem aquesta.
1: Bueno, que passis un bon dia, Maite.
0: Igualment, Rosa, moltíssimes gràcies.
1: De res, adéu, bon dia.
0: Doncs molt agraïda, Anna la Rosa. Ella ho ha intentat. Feu el favor, intenteu-ho. Si no és, no és, però feu el favor, Escoltarem ara la que avisàvem, aquesta sardana, que és molt bonica, també, i es diu Un mar de plecs.

0: mar de plecs, molt bonica també, escrita per Anna Abad Gils, estrenada a Premià de Mar el 28 d'octubre del 23, que farà 3 anys ja. Amb les coples Juvenívola de Sabadell, Més marinada, més Premià, era el 50è aplec de la sardana de Premià de Mar. I l'hem dedicat a tots els nostres oients i tothom que dona sentit en aquest programa de ràdio sardanista.
1: Continues escoltant Fem Rotllana, les sardanes a Premià Mèdia.
0: I anem prosperant. I a continuació, amb l'aigua d'un mar de plecs que acabem d'escoltar, anem per una sardana que el títol és de Noces d'aigua, donat també que aquesta setmana ha caigut aigua per tot arreu i en quantitats molt altes. Escoltem Notes d'aigua de Montserrat Pujolar amb la cobla salvatana. Notes d'aigua.

Notes d'aigua, de Montserrat Pujolà Jiménez, que es va estrenar a Sant Hilari Sacalm el 14 d'abril del 2001. L'ha interpretat la cobla La Salvatana i estava dedicada precisament al grup sardanista de Sant Hilari Sacalm pels seus 25 anys. És una sardana que a nosaltres ens agrada moltíssim, també. Recordem, dilluns, que és 12 d'octubre, hi ha una festa de la tardor a Sant Jordi, ciutat de Barcelona, que són les cobles, i es va fer en un estacionament del casal de gent gran. Això serà Sant Feliu de Llobregat, per celebrar el dia 12, que és els Sants de les Pilars, que és la sardana que dedicarem a continuació. A totes les pilars, a les piluques, pilis, pilaretes, a totes les seves variants. També a l'endemà, que és el 13, els Eduards, que venen així a seguit, I després a totes les Treses i les Maites, etc. I també el dia 15, que això és el 15, a la Míriam i en Mike. Aquesta sardana que dedicarem, els dedicarem a tots aquesta gent, i és una obra escrita pel compositor de Perpinyà, en René Picamal, que ens ofereix tot seguit la cobla La Llobregat, a Banyoles, el 50è.

Doncs ja veieu, a Banyoles, el 50è, d'en René Picamal Comba. Estrenada a Banyoles durant el 50è Aplec de la Sardana, que és el 7 de juliol del 2002, això va ser, amb la Cobla de Llobregat. El 50è Aplec estava dedicada amb la de la Sardana de Banyoles. L'hem dedicat a totes les Pilars, a tots els Eduards, a totes les Maria Tereses, Maites, que estiguin escoltant. Que tingueu un molt bon dia de sant. Per tots els nostres oients, desitjant que hagin gaudit un molt bon estiu i que la pluja d'aquesta setmana us hagi respectat, De Xavier Pinyol, interpretada de conjunt per les cobles Principal de la Bisbal i la Bisbal Jove, la Bisbalenca.

Escoltant aquesta bisbalenca fantàstica que ballàvem, ens hem de despedir aquí perquè ja s'acaba el temps. I està claríssim que avui el concurs de la sardana incògnita queda desert, eh? Perquè no hi ha ningú que l'hagi, bueno, que s'hagi atrevit a dir qui és, o no l'ha encertada. Doncs la deixarem aquí i veurem què passa la setmana que ve, d'acord? Llavors, us desitgem a tots una bona setmana, ens retrobem dijous que ve, sigueu feliços i passeu-vos-ho molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
2: Ho diria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AGI, el sindicat de llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I, de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Oriol i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Millorem Bus proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara

0: les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Premià Mèdia, informació.
2: Les pluges extraordinàries del cap de setmana deixen registres històrics també a Premià de Mar, però no deixen danys de gravetat ni materials ni personals. Sí, una afectació seriosa quan el subministrament elèctric, ja que ahir hi havia més de 700 abonats sense llum i avui al matí encara en quedaven 286, als quals Endesa espera restablir el subministrament al llarg del dia. L'informe d'incidències de la policia local, que juntament amb la Brigada Municipal, ADF i Creu Roja han estat fent serveis i intervencions agrupats al Comitè de Protecció Civil, que continua actiu, parla sobretot d'inundacions de carrers i domicilis de la part baixa del municipi i de passos soterrats que encara ara estan tancats. I també ens indiquen que es va haver de tallar durant una estona la carretera nacional cap a les 2 de la matinada de dissabte. Amb tot però, segons ens deia aquest matí el regidor d'Urbanisme, Antoni Subirà, un cop va deixar de ploure, l'aigua acumulada va anar evacuant ràpidament cap al mar o al clavegueram. Gràcies, sobretot, remarcava Subirà, a l'esforç que s'ha fet els últims temps en canalització i desaigua amb infraestructures com el col·lector de la plaça Doctor Ferran. També avançava el regidor que en el futur s'espera disposar de 2 infraestructures més, la bassa de laminació de Premià de Dalt i un dipòsit de retenció nou a la Rambla de l'Alió.
3: Bueno, la carretera, la part baixa del municipi ha quedat afectada, tot allò dels verticases, del pas soterrat tant el de cotxes com el del port, el de peatonal, els passos soterrats tots, la nacional. Però bé, quan va deixar de ploure, el que el nostre objectiu era sempre ha sigut amb les inversions que hem anat fent aquests darrers anys, que les aigües marxin ràpid. I quan va deixar de ploure, les aigües van marxar ràpid. Amb això s'han evitat doncs, el màxim d'entrades al privat. Ens n'hem sortit prou bé aquí a Premià, per això. Fins i tot els ADFs que deia l'alcalde, els agents de defensa forestal, que han fet un conveni en Premià de Mar i ens ajuden en aquests casos, van estar treballant al matí, i a la tarda, com que ja teníem despejat, perquè aquí a Premià el teníem arreglat, se'n van anar fins a Santa Susana a ajudar-los. S'ha fet molta feina, com deia, aquests darrers anys, per evitar tot això, les obres de Martí Casas, de Doctor Ferran, que desvien l'aigua, i ara es farà una base de laminació allà a l'Isla Fantasia, o sigui que tenim més projectes encara per fer, i tenim un altre dipòsit aquí a la Rambla de l'Alió, també en el futur tenim un projecte de diputació per fer un dipòsit també aquí de retenció d'aigües.
2: Altres incidències que ens trasllada l'Ajuntament són 2 punts del clavegram rebentats que ara s'hauran d'arreglar amb afectació al paviment, 2 arbres caiguts, Enric Borràs i Can Fitó, i avisos per possibles danys estructurals en alguns habitatges que seran valorats pels bombers. També els bombers, segons ens diu la companyia Endesa, treballen avui per treure aigua d'un pàrquing a la Gran Via 237, un pàrquing on resulta que hi ha una estació transformadora que dona subministrament a 286 abonats que continuaven aquest matí sense llum. Diu la companyia que treballen amb la idea que el subministrament es restableixi al llarg del dia d'avui i també ens diuen que s'estudia l'ús de grups electrògens, però que ho fa molt complicat el fet que un grup electrògen s'hauria de connectar a aquesta mateixa estació per tal de donar llum als abonats i l'estació no estarà operativa fins que no estigui completament seca. Aquests no són els únics veïns de Premià de Mar que han patit tall de llum. Ahir n'hi va arribar a haver 840, segons informava el govern de la Generalitat, que van anar recuperant el servei al llarg de la jornada.
1: Premià Mèdia, informació.

0: 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ja sabeu que el setembre és el mes dels nous propòsits, és com engegar un nou any, i hi ha gent que es planteja, doncs mira, jo vull millorar el meu català, o el vull aprendre directament. Doncs què hem de fer? Doncs anar directament cap a l'Oficina de Català i cap al Consorci de Normalització Lingüística. Avui tenim a la ràdio a l'Anna Roig, que ha vingut a explicar-nos que tenen nou curs i, per tant, nova proposta de cursos per aprendre i millorar el català. Benvinguda a la ràdio, Anna.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, després de l'estiu i de les vacances i de descansar, fantàsticament bé.
1: El setembre és el 9 gener, és el mes de tornar a començar, a reiniciar nous propòsits, i per això sembla que engeguem de nou el curs amb energia renovada.
2: I tant que sí, renovada totalment, i renovat el nostre local, la nostra oficina. Hem renovat, com vam dir a final de curs, ens han renovat el terra, tot l'edifici de Santa Tecla, que us recordo que a l'edifici de Santa Tecla hi ha l'oficina de català, que som nosaltres, i l'escola d'adults. Molta gent ho confon, perquè, de fet, tots fem ensenyament per adults. L'escola d'adults també ofereix cursos de català, però si entreu, a mà dreta trobareu l'oficina de l'escola d'adults i a mà esquerra l'oficina de català. Doncs ara estem estrenant un terra fantàstic.
1: Que bé. I us porteu fantàsticament bé, no?
2: Ens portem fantàsticament bé. I tant que sí, faltaria menys.
1: Molt bé. Anna, dèiem que teniu nous cursos, tant per qui vulgui començar en la immersió al català, que digui, jo no conec la llengua, jo la vull aprendre. Tenim nous cursos bàsics, també. Tenim un primer A1 i també tenim un nivell per a aquella persona que digui, jo vull millorar el meu català. Ja en sé, però vull aprendre'n una mica més. Hi ha per tots els gustos.
2: Ah, exacte. N'hi ha... intentem que... N'hi ha de tots els nivells, des de, ja et dic, el que dius tu, el que en diem ara A1, punt 1.
1: Aquest és nou, eh?
2: Aquest és nou. Aquest és nou. Aquest... Abans començàvem els cursos al nivell bàsic 1, que feia bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, feia el certificat A2. Però és que abans, si hi ha un A2, hem de intuir o deduir que hi havia un A1 possible, que és l'inicial. Doncs ja hem estrenat els cursos d'inicial amb certificat. I això és molt important, perquè hi ha gent que per la seva tipologia de feina només ha de demostrar un coneixement mínim, sobretot de comprensió. No? I a vegades, com que no hi havia el certificat, havien de... Evidentment, és bo aprendre sempre, però si tu vols aprendre el mínim, és important que t'ho puguin certificar. I ara ja tenim cursos de nivell A1.1, que en diem, i en 90 hores tenen el certificat de nivell A1. I això és una novetat, i aquí fem un curs d'aquest nivell, el que en diem inicial A1. La gent se sorprendrà, però penseu que en inicial no és per tothom, perquè a vegades ve algú i diu, no, és que jo no el parlo gens i vull començar pel principi. Anem a veure el principi quin és, perquè el teu principi i el principi d'un altre pot no ser el mateix, perquè, per exemple, només que tinguis estudis universitaris, tu, amb una llengua romànica, tu ja tens un bagatge, no?, d'estratègies, de tècniques, de coneixements diferents que el que van a l'escola fins als 12 anys, encara que de català sigui coneixement zero. I això és important saber-ho, no? Perquè dius, no, és que tu pots començar perfectament per un bàsic 1, o tu hauràs de començar per un inicial, perquè la teva llengua, el teu país, vas fer poca escolarització, que tots acaben allà incidint, vull dir que acabaran tenint un certificat, però algú potser haurà d'estudiar una mica més de temps.
1: O que potser l'arrel lingüística no és la mateixa, no és el mateix venir d'una llengua similar, romànica que d'una altra llengua.
2: O ja no diem que vinguis, per exemple, de l'anglès, que vinguis d'una llengua que té un alfabet que no sigui el llatí.
1: Clar,
2: la dificultat és més. Per tant, al Consorci actualment tenim els cursos que se'n diuen EP, Escolta i Parla, que només són orals, per gent que no sap llegir ni escriure, per tant, tot és oralitat, que em sembla que algun cop havíem dit aquí que els materials són accessibles i estan molt bé per a algú que vulgui fer una mica d'autoaprenentatge a base de vídeos i així, i ja comencem després per l'A1 i, si no, pel bàsic 1.
1: Molt bé. I com sé si he d'anar a l'A1, a l'A2 o a un bàsic o tinc un altre nivell?
2: Ah, això és una molt bona pregunta, Marc. Mira, has de fer una prova que en diem de nivell o de col·locació. Perquè no és que tu entris a l'oficina i diguis, jo vull el C1. Val, tu vols, però...
1: Anem a veure si pots.
2: Ara, perquè una cosa és el teu objectiu final i l'altra és des d'on partim. Hem de veure des d'on partim. Jo sempre faig una mica el mateix símil. tenir un certificat de català és com pujar una muntanya. Evidentment que pots pujar una muntanya amb espardenyes. Pot costarà més temps, pot ser que no hi arribis, o quan hi arribis t'hagis llegat els peus i triguis el triple.
1: Però les si tu conseqüències. Comences,
2: sí, les sí. conseqüències i el temps. Si tu comences la muntanya amb unes bones xiruques, que en dèiem abans, no sé si encara es diu aquesta paraula, sí. A mi m'encanta, amb un bon calçat, que és la base de l'oral, per exemple, doncs, escolta'm, ho faràs més ràpid, ho faràs més còmode i ho faràs millor. Llavors, què fem? Una prova de nivell, que la pots fer de manera presencial a l'oficina o fins i tot la pots demanar en línia per la pàgina web del Consorci. Ara ja són els últims dies, perquè penseu que les inscripcions comencen la setmana que ve i hem estat fent proves de nivell tot l'estiu.
1: Tenim inscripcions del 14 al 21 de setembre.
2: Del 14 al 21 de setembre, exacte. Aleshores, 14 i 15 de setembre és pel torn preferent. Què vol dir el torn preferent? Els alumnes que els últims 12 mesos hagin fet un curs o s'hagin donat de baixa de manera comunicada. No hagin abandonat, sinó que et dones de baixa. Uh-huh. Et dona dret a tenir torn preferent. Per tant, segur que tens plaça. Perquè, clar, els cursos comencen de zero. Dilluns a les 9 del matí s'obrirà la inscripció a l'Oficina de Català i en línia. Això és molt important. Tenim en línia. Recordeu que en línia passa a vegades com quan la gent compra concerts, entrades pel segon concert de segons qui.
1: S'acaben ràpid.
2: S'acaben ràpid o la web es col·lapsa. I aquí a vegades hem de tenir una mica de paciència tots plegats, eh? Cada cop s'està millorant més. Llavors, algú que em digui, oh, jo no sabia això d'en línia, com ho he de fer? Posa't a la pàgina, cpnl.cat, segueix les instruccions, perquè no esperis a fer-ho el 17, que és quan s'obre, a les 9 del matí, a apuntar-te... No, no tindràs temps. Tu has d'estar ja a la base de dades i haver fet ja la prova de nivell, perquè així serà més fàcil. Només diràs, ai, sóc l'Anna, tinc aquest codi, sóc a mitges de fer la inscripció i vull aquest curs.
1: Molt bé.
2: No? M'explico?
1: Sí, i tant.
2: Perfecte.
1: Què passa si hi ha més... demanda que oferta.
2: Si hi ha més demanda d'oferta, cada cop és més difícil, perquè recordem que el Consorci ha triplicat, vull dir que actualment al CNL del Maresme farem, em sembla, 92 cursos.
1: Déu-n'hi-do.
2: Són molt cursos. L'any passat en van ser, em sembla, que 85, enguany 92, i penseu que, per exemple, qui vulgui fer el curs en línia, com que és en línia, pot ser que a Mataró no trobis plaça, però... tu pots fer-lo en línia, que el tutor sigui de Lleida, de Tarragona o de Girona. Si és un curs que té un examen homologat, sí que hauràs d'anar l'últim un dia de classe, al final, a fer l'examen. Però tota la resta del curs la pots fer còmodament des de casa teva.
1: Que bo. Tots facilitats.
2: En principi, sí. S'intenta que hi hagi les màximes facilitats possibles. Clar
1: molt
2: que
1: bé.
2: Sí, d'això es tracta.
1: Doncs ja ho hem dit amb l'Anna. Tots els nivells d'aquests cursos de català que engeguen ara al setembre, del 14 al 21, aquestes inscripcions, sí. I quin preu té tot plegat, Anna?
2: Doncs mira... els cursos de nivell bàsic, el que seria fins la 2, el preu és gratuït. És gratuït, són cursos que estan 100% subvencionats per la Generalitat de Catalunya, per tant, són gratuïts. A càrrec de l'alumne és el llibre, els preus del llibre o del material que es faci servir, que pensem que en aquests moments la biblioteca deixa molts llibres de préstec, que hi ha molts alumnes que fan revenda o cedeixen, per tant, i que fins i tot disposem de llibres d'aula. Que en el seu moment, ara potser s'haurien de renovar, però en el seu moment l'Ajuntament de Premià de Mar ens va dotar de llibres d'aula per a aquelles persones que no poden pagar, per exemple, 30 euros per un llibre que dura tot l'any. Mm-hmm. Després, l'elemental, l'intermedi, el suficiència i el superior estan subvencionats a parts. Però, per exemple, perquè et facis una idea, l'elemental, que és el segon nivell oral, el tercer, 45 hores, la matrícula ordinària, o sigui, estàs treballant, tu, si l'haguessis de fer, 25,50. Si ets pensionista, jubilat, família nombrosa de primera categoria o tens un certificat de discapacitat, 12,75, o sigui, pagues el 50%.
1: La meitat.
2: I si estàs a l'atur o ets categoria nombrosa especial, que em sembla que es diu, em pagues només un 30%, 7 euros. Per tant, la gent que està a l'atur, màxim que paga, diria... que per cada trimestre del seu, 30 euros. I pel C2, que són 90 hores, en paga 73. Si sempre paga, està proporcional. Tot això s'ha de demostrar amb la documentació. I recordo que l'atur, el document que us demanem és el DONO. no el dardo, el dono. No em pregunteu quina diferència hi ha, però jo sé que us he de demanar el dono.
1: Molt bé, sí, fantàstic. Sí. Per cert, Anna, un apunt. Si algú busca el nivell superior, el C2, les classes es fan únicament en línia.
2: No? Exacte, el C2. La inscripció del C2 és exclusivament el 21 de setembre. O sigui, hem començat que el 14 i 15 és pel torn preferent. El 16 de setembre és inicial i bàsic 1, els que acaben d'arribar, començar. 17 i 18 de setembre són tota la resta de nivells, menys el C2. I el C2 és exclusivament el 21 de setembre. Per tant, tots aquells que l'objectiu sigui fer el C2, sisplau, que tingueu a punt ja, pugeu a la plataforma, pugeu el vostre certificat anterior, que us ho validem, tingueu a punt el paper del dono, perquè del C2, evidentment, també l'oferta s'amplia moltíssim, però fins ara la nostra experiència és que hi ha molta demanda, també. Per tant, sapigueu que hi són exclusivament en línia, sí. Si algú ho digués, és que jo en línia no em veig en cor, sapigueu, per exemple, que l'Escola Oficial d'Idiomes, que tenim seu a Mataró, tenen seu, fan un C2 semipresencial. Vull dir que a vegades la gent no acabem de conèixer, no?, que Consorci fa C2... altres llocs fan C2 i això és important que se sàpiga.
1: Molt bé. A més, ara que ja hem dit també altres localitats, estem a Premià de Mar, estem també a Premià de Dalt per cobrir també tota l'oferta horària, fins
2: exacte.
1: I tot, no?
2: De fet, entre les dues oficines, que a més a Premià de Dalt està a la plaça del Mil·lenari, per tant, hi ha gent que viu a Premià de Mar i em diu, oi, si em queda més a prop Premià de Dalt, no? Comencem per un inicial a 1, tenim un bàsic 1, tenim un bàsic 2, tenim un bàsic 3, un elemental 1, o sigui, un primer de cada cicle, un intermedi i insuficiència. Entre les dues poblacions cobrim tot l'espectre.
1: Fantàstic.
2: Sí.
1: Doncs amb l'Anna Roig ha quedat fantàsticament ben explicat. Abans que marxis, Anna, per cert, et volíem preguntar també per les parelles lingüístiques.
2: Ai, sí.
1: Perquè
2: sí,
1: em van fer molta difusió també el curs passat, vam explicar el que era, que molts comerços premianencs també havien obert la porta directament a poder facilitar aquestes trobades i aquestes parelles. Fem una mica de balanç. Com ha anat?
2: Doncs ha anat molt bé i tornem ara. O sigui, l'estiu és una mica una època de repòs, tot que hi ha parelles que es continuen trobant. Els establiments col·laboradors ens van ajudar molt quan fan les pràctiques als alumnes i el retorn que ens fan els alumnes és que simpàtics, que amables, no?, els dependents i les dependentes de les botigues, perquè això crea realment molta sinergia, no?, poder entrar, atrevir-te i que a més el dependent et digui és que ho fas molt bé i et marqui allà el segell, és fantàstic. Per tant, hem de continuar captant més establiments i les parelles lingüístiques endavant. Ara és com tornar, perquè en el moment que el 26 de setembre comencem els cursos, 28 i 29 de setembre comencem els cursos, és quan oferim la possibilitat als alumnes de dir, va, escolta, vinga, anima't, el que aprenguis a classe acaba de practicar. O gent que està fent un curs d'intermedi de suficiència, que ja és escrit, ortografia, i que li falten aquestes petites, no?, les hores de pràctica.
1: Guanyar confiança,
2: guanyar
1: no practicant.
2: Confiança. Recordem, sobretot, els que som catalanoparlants, mantinguem el català, encara que veiem que aquella persona... I amb més força si veiem que aquella persona s'està esforçant per comunicar-se en català. O sigui, tot l'esforç que fa aquella persona no el podem tirar per terra dient «Ai, és que jo et vaig conèixer en castellà». No. Mantinguem el català perquè és una manera realment de que l'altra persona se senti acollida i jo crec que orgullosa d'estar aprenent-ne, no? I aquí sí que jo crec que hauríem de fer classes als catalanoparlants de dir «Va, et presento una persona racialitzada a veure si ets capaç de mantenir el català». Perquè és que els alumnes ens ho diuen, és que em miren, em veuen amb el vel, em veuen més morè i em parlen en castellà. I jo he tingut alumnes fent un C1 que parlen en català gairebé millor que el
1: fantàstic.
2: Meu, que no costa tant, tampoc.
1: I tant que sí. Orgullosos estem nosaltres de tenir l'Anna Roig i aquesta oficina de català i tenir tan bona relació per explicar que engega un nou curs i nous cursos. Trobareu tota la informació també al web, no?, del cnl.cat.
2: Exacte.
1: Fantàstic. Anna, un plaer, que vagi molt i molt bé aquest inici de curs.
2: Gràcies.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: El demo lo canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La plataforma Cobana, que reclama que la rotonda d'accés a la C32 no connecti directament amb el camí del mig, torna de la reunió amb els tècnics del Departament de Territori amb sensacions agredolces. I anaven per lliurar-los el dossier que recull amb detall i justificació tècnica totes les seves raons per explicar-los tots aquests arguments. L'entitat parla de satisfacció relativa perquè, segons expliquen, tot i la insistència dels tècnics a demanar-los confiança i assegurar-los que totes les decisions tècniques que es prenguin seran consensuades, finalment no se'ls ha donat les garanties suficients per dir que acceptaran les seves demandes i que se suprimirà el projecte de connexió amb el camí del mig. A la part positiva de la reunió, segons diu el portaveu Fernando Izquierdo, hi ha la bona disposició del departament a parlar i a escoltar-los. També hem demanat a l'Ajuntament de Premià de Mar si vol oferir la seva valoració d'aquesta reunió, però no hem obtingut resposta de moment.
1: Premià Mèdia. Informació.
3: Oh, Father, tell me...

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, Joana Molins, bon dia novament.
1: Bon dia, bon dia.
0: I sí que ja, a veure, tu m'has obligat ja a posar-me davantal. Jo...
1: Sí, ara sí, ens hem de posar davantal, perquè, bueno, sembla que la fresca arribarà un dia o un altre, perquè ahir mateix ens fogava amb cara de calor.
0: Sí.
1: I hem de començar a fer els plats de temporada.
0: Molt
1: bé. Els plats de tardor.
0: Ja ens portaràs algun plat amb castanyes, que aquí ja patirem, perquè a mi no... A mi no em queden gaire bé, perquè me queden fortes les castanyes. Bueno, ja, el dia que portes la
1: recepta
0: ja m'expliques.
1: De les castanyes ho explicarem.
0: Vinga, què ens portes avui, Joana?
1: Us porto, i com que és temps ja de bolets, ja comencen a haver-hi rossinyols.
0: Oh, sí, que bons.
1: I els rossinyols són molt bons. Doncs us porto ossobuco amb rossinyols.
0: Oh, que bo. Sí. Sembla una mentida. A mi m'agrada més el rossinyol que el pilatell i el rovelló.
1: Bueno, el rossinyol per guisar és molt bo, eh?
0: Però té un gust. Perquè...
1: Ja està per fer saltejat amb una mica de botifarra o salsitxa.
0: Sí, sí. Però, així és, m'agrada.
1: Que és bo?
0: Sí.
1: I una torrada ja en tens prou.
0: Ja deia, ho m'agrada més bé. Molt bé, molt bé.
1: Doncs avui us vull parlar de l'ossobuco, que ossobuco en català també està ben dit, eh? Perquè no és que sigui... perquè, o sigui, aquesta part d'aquesta carn de vedella és el que en diríem nosaltres el gerret.
0: Sí.
1: Quan nosaltres comprem una carn per estofar, diem, volem gerret. És el mateix que l'ossobuco. El que passa que el gerret és de la mateixa part de la vaca,
0: sí.
1: És després de la cuixa, un tros de carn que hi ha, el que passa que un és desossat i l'altre és amb os.
0: Uh-huh.
1: Llavors el dos el treuen junt amb l'os i el tallen travesser.
0: Ah, molt
1: bé. Llavors hi queda l'os del moll,
0: sí.
1: Que és el que diem, que don aquesta gelatina.
0: Però normalment, Joan, això ho encarregues? Perquè
1: no, ara se'n troba, eh?
0: Sí?
1: Se'n troba bastant. Bueno, no, vull dir, sí, se'n troba. Doncs llavors això doncs, és el que dona aquesta gelatina en aquesta carn.
0: Uh-huh.
1: T'ha d'agradar la gelatina i t'ha d'agradar una mica, no un nervi, no hi ha nervi, però t'ha d'agradar aquest tipus de carn, perquè hi ha persona que tot això ho treu.
0: Ah,
1: clar, llavors... No té sentit, vull dir, el bo és que t'agradi aquest
0: clar,
1: tipus de carn.
0: Clar.
1: I llavors, doncs, tu, si llavors no vols comprar amb l'os, com vas a la carnisseria, demanes el gerret. El que passa és que és una carn que s'ha de...
0: Perdona, el gerret, però tu li has de dir que vols el gerret amb os, o no?
1: Això és ossobuco. Tu ja el veus allà, avui ossobuco, que és el gerret.
0: Val.
1: El gerret. Ara, si tu no el vols amb os, perquè, esclar, pagues l'os i l'os pesa, eh?
0: Clar. És un ruixudet, eh?
1: És ruixudet.
0: I a dintre ple.
1: I a dintre ple. Doncs llavors has de demanar el gerret per fer un estofat amb patates,
0: sí.
1: O per fer un estofat amb rossinyols, però que no hi hagi l'os. Uh-huh. Llavors és el gerret. Llavors, doncs, agafaríem... Aquesta carn és una carn que s'ha de cuinar molt de rato, això sí. Perquè sigui tendre. Perquè si tu la cous poc i et queda dura, no.
0: Fa servir... Eh?
1: Sí, ara explicarem.
0: Olla sí, després, sí?
1: Sí, aquest cop
0: sí. Bueno,
1: va. Llavors jo, per quatre persones, hem agafat quatre talls de ossobuco, perquè en un per cada un n'hi ha de sobres, eh? Perquè primera que és gruixut, uh-huh. I segona que són grossos, eh?
0: Val.
1: Quatre talls, un per cada un. Un quart de quilo de rossinyols, 250 grams. La ceba, per fer aquest sofregit, perquè tot és un sofregit. La tomaca... o pebre vermell dolç, un bon raig de vi ranci, oli, sal, pebre normal, aigua. Aquí jo hi vaig posar aigua, perquè, mira, ara ha arribat un moment...
0: Has trobat raro que diguessis aigua, Joana.
1: Ha arribat un moment que aquestes carns, i això m'agrada més amb aigua que pas amb suc de pollastre o tot això, perquè trobo que no... disfressa una mica el gust de la carn. L'arròs sí que m'agrada un bon fumet, o...
0: sí.
1: Però amb això hi vaig posar aigua i em va quedar fantàstic. Eh? Una mica de farina per enfarinar, alls,
0: uh-huh.
1: I per la picada posarem all, julivert i ametlles.
0: Molt bé.
1: Llavors jo, com que aquest tall ja sé que costa, i poder l'hauria tingut que tenir dues hores al foc. Amb la
0: dues
1: paella.
0: Hores?
1: Sí, si tu el fas al foc teu, dues hores no ho treu ningú, eh? Doncs llavors jo el que vaig fer va ser vaig agafar l'ossobuco, primer el rento. És que jo la carn... Miren, menys el xai, no sé què passa, no el rento, el xai a la brasa. No sé, perquè podem pensar en que la brasa ja ho cou.
0: Mm.
1: Però tot l'altre sempre ho rento.
0: És dir, tocino, la costella de tocino...
1: Jo
0: això,
1: el rento.
0: Tot ho rentes.
1: I ho xugo, llavors, amb un paper
0: sí,
1: de cuina.
0: Sí, sí, sí.
1: I vaig salar, primer de tot sal pebrat, una mica de sal i una mica de pebre negre, i llavors vaig tenir un plat amb farina i el vaig passar per farina, però no molt.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: No molt,
0: molt bé. Molt bé.
1: Llavors ja tenia una paella una mica ampla, que a mi cabien aquests quatre talls tots, i el vaig passar, però el vaig passar de manera que, passat d'un cantó i de l'altre, quan el vaig posar en un bol per reservar-lo, per després tornar-lo a posar, va quedar sortir sang i tot el suc de la vedella, que això és el bo.
0: Ah, bueno, és que la...
1: Perquè, esclar, tu no l'has recremada, aquesta vetlla. Només l'has sellat, l'has sellat perquè s'aguanti.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí.
1: No t'ha quedat, perquè si no llavors és com la carn queda tan dura.
0: Bueno, i també potser, segons com, potser es desfà algun tros, no?
1: Exacte. Llavors, en aquesta mateixa paella, què vaig fer? Si vaig veure que hi havia una mica massa de farina, vaig agafar el colador petit i ho vaig colar. Perquè no el sofregit no me quedés negre o no se m'enganxés. I en la mateixa paella aquesta vaig fer el sofregit.
0: Està bé.
1: Com sempre, agafem la ceba, l'enrossim, que és el primer que hem de fer. Una vegada la tenim ja ben rossa, llavors hi posem aquesta prei de cullerades de tomaca, o tomaca natural, el que vulguem. Llavors hi posem aquí una mica de pebre vermell, un bon raig de birranci, i deixem que s'evapori una mica. Vaig agafar l'olla de pressió, i aquest sofregit el vaig tirar a dins de l'olla de pressió.
0: Però escolta, digues.
1: Vaig engegar el foc, l'olla de pressió. El vaig deixar, 2 minuts, que ja que agafés temperatura, perquè no quedés fred. Vaig agafar l'ossobuco i el vaig posar aquí dintre.
0: Escolta'm una cosa. A veure, la teva olla a pressió, perdona que em pregunti a les estres que tens a casa teva, és que és molt ample, perquè jo la meva olla a pressió... No. Perquè, esclar, a mi me quedaria els talls...
1: Una sobre l'altra. Sí. Llavors jo els vaig anar passant en compte, primer un, després l'altre, i com ho vaig tenir tot passat, ja tenia l'aigua calenta, sempre hem de dir aigua calenta, i vaig tirar l'aigua, però poca quantitat d'aigua, perquè pensem una cosa, l'olla de pressió no se'n veu d'aigua.
0: És complicat, això, eh?
1: El que és més complicat és això, trobar la mesura. Jo n'hi vaig posar 3/4 de litre.
0: Sí.
1: 3/4 de litre. I llavors ja tenia la picada feta. Aquí, a l'olla aquesta, hi vaig posar una mica d'arrel de farina, abans de posar-hi l'ossobuco, perquè me quedés el suc espès.
0: Però la farina que la vas posar desfeta amb l'aigua...
1: La vaig sofregir una mica en aquest sofregit.
0: Sempre
1: sofregiu-lo una mica.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè així no té gust de cru.
0: Està bé.
1: I llavors hi vaig posar l'aigua, ho vaig remenar bé perquè no se m'enganxés, i vaig tirar aquesta picada, vaig tancar l'olla, i vaig comptar mitja hora, 30 minuts. De cap de 30 minuts vaig tancar-ho.
0: Jo tinc el problema, ara que ho vaig explicant també, amb l'aigua i el temps de cocció, amb l'olla de pressió.
1: Doncs 30 minuts. I llavors la vaig deixar 2 hores que reposés, això sí, tancada.
0: 30 minuts, no obres l'olla...
1: No obres l'olla ni res. I de cap de 2 hores ja veuràs que tu pots treure el pivot, no surt pressió, no surt res, fas l'olla i tu mires. Llavors les rectifiques de sal, que sí que convé. I a part, aquests rossinyols els vaig fregir amb una mica d'all i llavors ho vaig posar això en una cassola, que jo vaig fer el dia abans, que és millor,
0: I tant, sí.
1: I vaig tirar tots aquests rossinyols a sobre, perquè l'endemà es torna a escalfar i va ser molt més bo. I em va quedar que es desfeia. L'os marxava de puesto. Gasto una mica massa perquè llavors, esclar, l'os... Bueno, jo l'os el vaig posar al plat perquè veiessin que hi ha l'os.
0: Home, però és que queda molt maco aquest tall, també s'ha dit.
1: Sí, aquest tall queda maco.
0: El fet dels rossinyols, també, Joana, tens que anar molt en compte. Jo em van fer aquest altre dia i me van quedar, la veritat, no me van quedar bé, me van quedar com molt cuits, no sé...
1: Perquè els has de coure poc, els rossinyols.
0: Sí. Oli calent? Oli fred?
1: Una mica d'oli, no gaire. I com veus que ja han canviat una mica d'arrel color, ja hi tires l'aigua i julivert i els atreus.
0: Val.
1: Sí, poc, s'ha de coure poc.
0: Val. No, perquè me van quedar fatals,
1: I jo els que vaig comprar...
0: Eren bons, però esclar, tan cuits, el gust, doncs, no estan tan bons.
1: Jo els que vaig comprar aquest dia no eren d'aquí. Perquè ara ja n'hi ha del Pirineu, que vaig veure ahir, que ja n'hi ha del Pirineu.
0: Sí.
1: No sé de Lituània, no sé d'on venien.
0: Ai, mare, per favor, no.
1: Eren boníssims, perquè es veu que allà havia plogut molt i estaven molt inflats.
0: Ah,
1: o sigui, es notava que hi havia hagut molta pluja allà.
0: Molt bé.
1: Perquè, esclar, el bolet, quan tu el tens, ja es veu si està sec. Si està sec aquell bolet, com el fregeixes... No queda tan bo. El bolet ha de tenir l'aigua que tregui aquella mica d'aigua.
0: Sí, però no massa més,
1: I a la que treu l'aigua ja està, Ja el pots servir.
0: Ja el tornaré a provar, perquè aquesta altra dia, de veritat, me sap greu, tot i que eren boníssims, com diguéssim, però me van quedar una miqueta massa cuit, Joana.
1: Una mica massa cuit.
0: Vinga, ens anem, doncs, a fer el repàs dels ingredients i anem tancant ja...
1: Llavors, si vosaltres això no ho voleu fer a l'olla express... Doncs feu el mateix que hem fet, ja just a la cassola, que vulgueu fer, i poseu l'ossobuco, i poseu el suc, que llavors aquí sí que vosaltres no heu de patir, perquè ni podeu anar afegint, perquè aquí se'n veurà molt més.
0: Sempre comptes, aigua calenta, si heu d'anar afegint.
1: Sempre aigua calenta,
0: ja ho vaig dir,
1: també, aigua perquè... calenta.
0: És que m'acosta molt recordar-me, eh?
1: Sí?
0: Sí,
1: m'acosta. Jo ja ho tinc per hàbit.
0: Sí,
1: jo,
0: sí, clar, sí, sí,
1: sí. I llavors, doncs, aquí ho podeu fer en la mateixa cassola, el que passa que penseu que per comptes d'aquest rato que jo us he dit, que entre tot vaig estar una hora, n'hi estareu dues.
0: Molt bé.
1: Perquè
0: molt
1: bé. No podeu tancar fins que no, això no està ben cuit.
0: Es pot anar girant, ara explicant-ho d'aquesta altra manera, fet amb una cassola,
1: sí.
0: Es pot anar girant, o tu aconselles doncs punxar-la una mica sense moure gaire, tot
1: no,
0: això.
1: No, no, es pot anar girant, però sí? No caldrà, eh? Tu remous una mica la cassola, sí. I ella... Ja, només has de vigilar que no s'agafi.
0: Val, val, val.
1: Perquè
0: val.
1: El problema d'aquestes coses és que... Però amb aquestes cassoles que tenim negres de,
0: sí.
1: Que tenim,
0: sí,
1: no s'agafa gaire, eh? El menjar...
0: Vinga,
1: no.
0: Doncs aquests ingredients...
1: Doncs
0: al,
1: aquests
0: tancant.
1: Ingredients, animeu-vos a fer-ho, perquè ara ve el temps de menjar aquests plats a cullera, de sucar pa...
0: Oh, que bé, oh, que bé. Quilos al canto, quilos al canto. Va, vinga, Joana.
1: Oh, ja estem bé. 4 talls de sobuco, 250 grams de rossinyol, la ceba, la tomaca, el pebre vermell dolç, un bon raig de bilanci, oli, sal i pebre, aigua, farina, una mica de farina per enfarinar i una mica més, i per la picada, els alls, una mica de julivert i les ametlles. Aquí posarem unes 15 ametlles.
0: Molt bé.
1: I ja ho tindrem.
0: Doncs vinga, fem aquest plat i posem potser una bona amanida aquí.
1: Sí, aquí sí, una amanideta. O ara que és el temps de les figues, a mi m'encanten les figues, eh? També els arrento, jo els apelo. I després,
0: els apeles i tot?
1: Sí, faig
0: doncs
1: una,
0: us heu quedat res, ja.
1: Faig una torrada, aquesta és de coll de dama,
0: sí.
1: Una torrada... O sigui, escampo la figa,
0: sí.
1: I llavors a sobre un parell d'aceitons. I una mica de mel a sobre.
0: Molt bé, Joana, ja vindré a casa teva a fer una berenada.
1: Aquest plat primer és boníssim.
0: Molt bé, moltes gràcies per explicar-nos-ho, per estar aquí. I bé, doncs, aquests fogons i davantals que els emplacem fins al proper dimecres.
1: Doncs au, vinga, fins la setmana vinent.
0: Adéu, bon dia.
2: Continguts en xarxa.
3: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El grup municipal del PSC ha denunciat novament en un vídeo els criteris que s'apliquen a l'hora d'assignar els pisos subvencionats del carrer del Carme. Els regidors Luz Cánovas i Kilian Santiago, que parlen en el vídeo des del mateix carrer del Carme, ironitzen sobre el fet que només una setantena dels 800 premianencs que s'hi havien interessat hagin pogut finalment inscriure's i ho atribueixen al fet que es demanessin requisits com que el preu del lloguer no fos superior a la tercera part del sou o, sobretot, que s'acreditessin ingressos anuals per sobre dels 32.000 euros pel cas d'una persona sola a la unitat familiar. En el vídeo, els dos regidors socialistes afirmen que ni l'un ni l'altre no haurien pogut complir cap d'aquests requisits.
2: Kilian, tu t'has pogut inscriure en aquests pisos?
3: No, perquè no compleixo cap dels requisits.
2: Doncs mira, jo tampoc, perquè expliquem quins són aquests requisits que es demanaven. Un, l'edat. Hi havia un barem d'edat, te'l saps?
3: Entre els 18 i els 34.
2: I per
3: majors de 65.
2: A partir de 65. L'altre requisit és que el preu del lloguer no havia de ser més del 30% del teu salari. El preu del lloguer aproximadament estava en 600 euros. És un 30% del teu salari?
3: No.
2: No, del meu tampoc. I el tercer requisit, i més surrealista de tots, era el salari que havies de tenir mínim anual. El salari mínim anual per una persona sola havia de ser de 32.000 euros a un màxim de 50.000 o més a l'any. Tu cobres 32.000 euros l'any, Kilian?
3: Tampoc.
2: És que jo tampoc.
1: Com es va informar divendres passat, un cop tancada la fase d'inscripcions per optar a algun dels 16 pisos de lloguer que subvencionarà l'Ajuntament en aquesta promoció, han estat al voltant de 70 els aspirants seleccionats, que ara hauran d'esperar les comprovacions oportunes i a un sorteig final que dirimirà qui són les 16 unitats.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: L'inici de les obres de la nova escola Mar Nova aquest mes de setembre, coincidint amb l'inici del curs, quan el calendari acordat i que s'havia traslladat a la comunitat educativa deia que començarien durant les vacances escolars, podria comportar la interposició d'accions de reparació per part de l'Ajuntament. Ho ha dit aquesta setmana el regidor de govern Xavier Gatius a la tertúlia política de Premià Mèdia. La qüestió es plantejava arran de les demandes de l'AFA del centre de més diàleg i transparència. I Gatius feia notar que l'inici dels treballs va ser una decisió unilateral de l'empresa de la qual no es tenia coneixement i que per això...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau de Pedralbes.
5: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada que creix a la Puerta del Sol i arriba també en plena convocatòria de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP 2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
3: Notícies en xarxa.
6: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Dimecres i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del Jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partida romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
7: Més informació a premiamedia.cat i a la

0: LGTBI-fòbiques.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Molt bon dia, sóc Pep Ripollès, regidor d'Esquerra Republicana de l'Ajuntament de Premià de Mar. Bé, el primer que voldria parlar avui és de fer un balanç en positiu de les pluges produïdes durant tota la setmana passada, en el qual va haver-hi una quantitat de litres d'aigua molt importants en 3 dies a Premià de Mar, que va superar els 200 litres per metre quadrat. Dic que des de l'Ajuntament es van fer moltes accions preventives, sobretot per la neteja d'embornals, la neteja del subsol i dels desaigües i clavegueram, i també les obertures de la platja per ajudar el previsible desguàs d'aigua i la important quantitat d'aigua que hi havia a Premià. Gràcies a aquestes actuacions, el nivell d'incidències al municipi ha estat molt, molt baix, ha estat pràcticament en situacions d'aquesta normalitat amb pluges torrencials. Sí que va haver-hi carrers inundats, hi ha hagut alguna entrada a algun garatge i algun pàrquing, però veient els resultats de l'entorn del nostre municipi, podem donar-nos per molt satisfets de quina és la situació i quin és el balanç que podem fer d'aquest episodi de pluges. Per altra banda, el que sí que hem de lamentar és que totes les famílies que s'han quedat durant tants dies sense llum i el perjudici que això els hi ha implicat. I dir que des de l'Ajuntament posem a la seva disposició el servei de l'Oficina del Consumidor, la UMIC, que està en el a la propagadora, allà al gas, per tramitar i ajudar-vos a tramitar totes les incidències que puguin haver succeït durant aquest episodi. I, per altra banda, agrair també a tothom tota la feina feta, sobretot des de la brigada, des de la policia local, des dels serveis de neteja, i a totes les persones que s'han implicat, igualment a la ciutadania, per complir amb els requisits i les recomanacions que ens donaven des de la Generalitat de Catalunya i des del mateix Ajuntament. Per altra banda, avui volíem celebrar la notícia que era esperada, que passés i s'ha demorat molt amb el temps, que és el tema de la subvenció de l'amnistia a les persones electes implicades en el moviment de l'1 d'octubre. Per nosaltres és una molt bona notícia, és una feliç notícia que celebrem molt obertament, i a partir d'aquí el que s'ha de fer és aplicar-la amb la màxima celeritat possible, perquè l'amnistia demostra que hi ha hagut una negociació política que ha donat fruit gràcies a la constància i a les negociacions que s'han fet els companys i companyes d'Esquerra Republicana, doncs ha fet que doni fruits i que realment això ara sigui una realitat. I sobretot el que es demana és que ara la justícia l'apliqui sense més enganys ni sense més retards. Per tant, podem celebrar el retorn del president Puigdemont i també les inhabilitacions que queden suspeses de totes les persones implicades, des de la Dolors Bassas i fins i tot el president d'Esquerra, l'Oriol Junqueras, del qual celebrem que ara en tota tranquil·litat pugui desenvolupar les funcions que se li encomanin. Per altra banda, també voldríem parlar de la vaga que es va produir ahir en els treballadors dels serveis socials a nivell de país, en el qual demanaven unes millores salarials, millores del conveni i sobretot una reducció de les càrregues de treball. Penseu que portem molta feina i que són persones que estan involucrades directament cap a la ciutadania amb risc de vulnerabilitat i amb ajudes de tot tipus, i que aquests treballadors dels serveis socials assumen a altres treballadors que també estan reivindicant les seves millores, com puguin ser els mestres, com puguin ser els treballadors de la salut pública, com puguin ser els bombers, com puguin ser les

treballadores domiciliàries del SAT o podien ser el col·lectiu de lleure educatiu. Amb això demostra que el nivell d'exigència amb les persones que requereixen aquests serveis cada cop s'està incrementant molt més i que les administracions han de donar una millor resposta a la ciutadania i no carregar-ho sobre els treballadors. Per tant, total solidaritat en aquests treballadors i treballadores que exerceixen el seu dret de vaga. I per últim, lamentar la notícia d'última hora d'ahir, que és la mort de la senyora Mari Carmen de Madrid, que va ser la que va destapar tot el tema dels desnonaments i del problema de l'habitatge. No és que l'hagi destapat la Mari Carmen, sinó que aquest era un cas flagrant de com les coses es poden fer d'una altra manera davant d'aquesta crisi tan gran, tan gegantina, que és la crisi de l'habitatge. Val a dir que ara tothom es comença a discutir de moltes coses, fins i tot això ha produït que hi hagi unes eleccions anticipades, però, per exemple, nosaltres a nivell comarcal i com a conseller comarcal també haig de dir que nosaltres ja això ja ho tenim previst. Al Maresme, per exemple, tenim en actiu el protocol antidesnonaments, que és una eina que està funcionant molt bé a nivell comarcal, perquè els ajuntaments, la justícia, Mossos i totes les persones que estan involucrades en els desnonaments, prèviament es fa una feina molt important per saber la vulnerabilitat de totes les persones en les quals estan treballant. Si a Madrid s'hagués aplicat el protocol del Consell Comarcal del Maresme antidesnonaments, potser la situació de la Mari Carmen no s'hagués produït mai. Per tant, a vegades els petits efectes que es fan des dels Consells Comarcals o des dels propis ajuntaments tenen efectes molt importants per sobre de la ciutadania. I ja que he parlat d'eleccions i amb això acabaria, doncs bé, ens ha caigut unes eleccions a nivell espanyoles el 29 de novembre, en el qual el mes de novembre Premià és un mes carregat de molts actes i de moltes activitats, en el qual esperem que això no condicioni aquests actes, com pugui ser la Festa de la Gent Gran o puguin ser els Premis A de l'Esport. Tenim també els Premis Butaca el mes de novembre i també en aquell cap de setmana tenim la mitja marató que tornarem a tallar els carrers de la carretera nacional des de Cabrera fins a Masnou amb una participació molt important ara ja mateix d'aquesta cursa i res, que tothom tingui un molt bon dia i ens veiem aviat.

0: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, amb la prèvia de l'Espart Girona i del Cadí La Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna la Champions també avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refent-se ja de la victòria, de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria, treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport a casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elche d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 espanyoles, a més de 2 Mundials de clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do, el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda, el Girona visitarà el camp del Quarte de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potaolava recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnia. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir el Kitchener Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans de moment en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farmul per acabar guanyant 101-89, abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El partit començarà a 9:45 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup, entre dos equips croats, se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Ados.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Asunción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló de Vigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina, amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, la xarxa Més es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins, des del pavelló municipal de Can Vedell a Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, al municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, en una 8a jornada que obre demà el partit de l'Espanyol, a la Rosaleda, al Camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González, en una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar, com a mínim públicament, la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva institució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos a los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy, lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones, porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manolo González, desde que yo llegué aquí, la primera noche me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar, ¿no? Y no ha cambiado absolutamente nada.
0: Y a això ha hagut de respondre avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. No, et dic, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora. Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï. Bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manolo González que insistia en això, sobre el seu futur.
2: Que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltant el més destacat aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga espanyol, demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça a Getafe. I a la segona masculina, obre de jornada dissabte, a 4:45, al partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a la roda de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat el gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:45 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria de prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els Potalola rebran el Sagní, el Sant Rafel d'Ibiza, amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre, a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva de Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva de Prat i el Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potalova encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme favoritisme. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria a partit únic i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, que acaba de pujar però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Díñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino. Es que no hay más. El entrenador tiene que premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones. Y en eso el tío más feliz del mundo porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo. Creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos. Los malos son muy malos. Los buenos creo que mejoramos. Y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tenemos dos partidos muy duros. Quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay. Este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa. Yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo. Porque son retos que ya necesito en mi vida, ¿no? Cerca de 60 años. Entonces, a mí perder me fastidia la noche, pero al día siguiente estoy hot. Esto es lo que te gusta. Ahora te necesitan y ahora tienes que ser el entrenador que tienes que ser.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona, Azul Marino, Mallorca, Palma. Una hora més tard s'estrenarà al Cadí la Seu, també a casa, al Palau d'Esports. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
7: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
6: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar l'alè pivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar, per cert, al capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la Penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València 101-71 en el primer partit de Lliga Challenge que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
8: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39 i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la penya, Paula Sarabia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
9: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada tres minutos hay una nueva y damos el 100%. Y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo, tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los tres minutos.
8: El proper partit de la penya serà diumenge a 2:15 del migdia a la pista de l'únic Unicaja.
0: Gràcies, Ramon. I un últim punt de bàsquet. Mirangel, cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de la tercera FED, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar pel temporal, tampoc. S'estrenarà, per exemple, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que aquest dissabte rep el quarte de Huerva Aragonès. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona estrena aquest cap de setmana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica la feina acumulada durant la pretemporada.
11: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes, moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
10: El rival serà el quarte de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragonesos es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
12: No, yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
0: Un Ortega que sobre el rival de avui, que tiene modo Bucarest, deia això.
12: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque nos hemos enfrentado con ellos, o porque han jugado la Liga Española, o incluso ha jugado con nosotros, como el caso de Daniel Algaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
0: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
13: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos todo más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros no estuvimos así tan bien. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
0: Avui a 8:45 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8 amb un home menys. El Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigós al minut 21. Abans del descans, però l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3, faltant 10 minuts. Rivas situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
15: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos d'este nivell, pues todos los errores penalizan.
14: Si bé cert que el Pons Lleida no té cap altre amistós marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llista no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
0: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a la final a 4, Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests quatre equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes ja estan classificades per aquesta final a 4 que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell de Bigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió el Bigues i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei subaquàtic, un esport minoritari que es manté a l'escala amb les anxovetes que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
17: Penseu que aquí a l'escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. El que realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
16: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres al vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
17: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen en el resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar. És un esport molt actiu i molt, molt complet.
16: Per aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
20: Premià de Mar en 3 minuts.
19: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i el 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
20: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast. Un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
20: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
21: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
22: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
1: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
23: Es farà del 13 al 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
24: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
1: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
25: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població, mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
1: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
23: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
1: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
23: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
1: Els als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
2: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellvé, bon dia.
3: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del el primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
23: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar per

0: y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
2: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
3: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
4: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
5: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'estava aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
4: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
3: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
8: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
6: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
11: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
10: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60.

0: 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir, per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
1: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
2: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
3: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
2: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
4: Ha temoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim. I llavors, bueno, tenir que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
5: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant a lluny de la urbanització i, bueno, malament, perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
2: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
1: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
6: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
7: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
6: Avui, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
1: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
6: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
8: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 hores en días efectivos, meter un calendari de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
6: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
9: Notícies en xarxa.
1: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Julià Quis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
11: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
10: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
1: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
12: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Alba Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
13: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
12: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusiu dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
1: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
14: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
15: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
14: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
1: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
6: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
1: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
6: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous els camins en la cultura popular.
17: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
16: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
1: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
18: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert, amb la sorpresa com a element principal. La fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
19: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
18: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judit Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
1: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
6: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
1: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
20: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
21: El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe. Llavors, jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana ja estava, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, tenia que haver dit, bajar-me al filet otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo.
20: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Seu. T'escoltem el tècnic Ferran Costa.
22: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
20: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu, que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató, que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 8:45 del vespre.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Medi...
2: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del Jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó.
6: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
4: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
8: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
9: el problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
4: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez. Bon dia.
10: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població, mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força i intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
4: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
8: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
4: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
8: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
4: Els esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
11: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
4: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
8: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
8: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
8: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
4: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
13: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
14: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
13: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
4: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses, famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc dels Aliments de Barcelona i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
9: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
16: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
15: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
4: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Inuncat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
18: Avui el que ens estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es poguessin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
17: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
4: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
8: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
19: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
8: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
4: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
8: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
20: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
8: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
4: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
8: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensi, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments és alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
8: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
4: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
1: Per moltes d'elles és una, a vegades, la única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
0: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
15: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
22: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Iuliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
23: Y la idea es utilizar estos biomarcadores para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
22: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa a la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
15: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
25: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, i evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
24: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
15: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
8: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
15: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
8: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
15: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous nous camins en la cultura popular.
2: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
26: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
15: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Carnal Blau, Carla Lanuza.
5: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
6: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí. Y entonces hemos sacado 2 entradas para hoy. Y muy bien, vamos ya, nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
5: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80 d'activitats paral·leles. Aquesta tarda, a 8:45, es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
15: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
7: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
15: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
10: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de 2 setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les 2 derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
11: Jo també tinc la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu, la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues, confiï. Pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït, li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
10: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat, però, amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
12: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
10: El Centre d'Esports Sabadell, que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugranà reben al Palau Blaugranà el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de la vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al main round.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
2: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
5: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
6: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9.
7: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada l'alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.
3: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia d'avui és la mala educació. La mala educació forma part del nostre dia a dia i sovint es manifesta en petits gestos que tenim tan normalitzats que gairebé ja no els qüestionem. Persones que no saluden, que interrompen quan algú parla, que no respecten les cues, que arriben tard o que tracten els altres amb poca consideració. Vivim en una societat cada vegada més accelerada, en què la pressa, l'individualisme i la falta de paciència poden acabar passant per davant del respecte i la convivència. I és que la bona educació va molt més enllà de dir si us plau i gràcies, perquè també implica saber escoltar, tenir empatia i ser conscients que les nostres actituds afecten els altres. Avui volem parlar de la mala educació, d'aquells comportaments que ens molesten especialment i de com han canviat les normes de respecte i convivència en la nostra societat.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
3: I per començar el programa, el nostre company en Martí Capçada des de Ràdio Sanvi ha sortit al carrer per preguntar a la gent què considera que és de mala educació aquest 2026 i quines actituds els molesten més en el seu dia a dia. Martí, endavant.
8: Doncs sí, Gemma, avui parlem d'una cosa que tots en algun moment diria que hem patit. Parlem de la mala educació. Però les formes canvien i el que abans semblava que era una falta de respecte, potser avui ja ho tenim tan normalitzat que et diria que ni ens n'adonem. Vivim enganxats al mòbil, ens movem per espais plens de gent, compartim transport públic, restaurants, carrers, platges, i en aquesta convivència del dia a dia apareixen petites actituds que poden molestar molt més del que ens pensem. Per exemple, estar parlant amb algú i que l'altra persona estigui tota l'estona mirant el mòbil. És una falta de respecte? És mala educació? O simplement és una realitat del nostre temps? Hem sortit al carrer a escoltar què opina la gent. Escoltem en Jordi.
9: Per mi, la mala educació l'any 2026 és, sobretot, una cosa que em posa a mi molt nerviós, és quan estàs amb algú i aquella persona està tota l'estona mirant el mòbil, està a lo seu, no t'està escoltant, no està present en el moment, sinó que està duit per la pantalla. I després, doncs, de mala educació, a part d'això, doncs, el que ho ha sigut tota la vida, no només aquest any, gent que arriba tard, que et parla malament, que et jutja, que pensa que en la teva posició ho has fet millor que tu, sense posar-se en la teva pell, sense saber què estàs pensant en aquell moment o com ho estàs visquent. I bàsicament seria això. Després, bueno, doncs, també, evidentment, gent que arriba tard sempre als llocs, això és de molt mala educació, i poc més. Et diria que aquestes són les coses que més veig de mala educació.
8: I és que el mòbil probablement és un dels grans protagonistes de les queixes sobre educació avui en dia. No només quan estem parlant amb algú, també quan estem menjant, quan som en una reunió, quan quedem amb els amics o fins i tot quan algú ens està explicant alguna cosa important. I potser el problema no és mirar el mòbil puntualment, sinó transmetre a l'altra persona la sensació que el que està passant a la pantalla és molt més important que la conversa que estem tenint cara a cara. Però hi ha altres situacions situacions molt més quotidianes que també ens posen a prova. I si hi ha un lloc

0: La gent que no deixa sortir del metro, tram o el bus abans d'entrar.
1: Una situació molt típica, sobretot en hores punta. Les portes s'obren i sembla que comenci una competició. Els que volen entrar intenten avançar-se als que encara han de sortir. I aquí potser hi ha una idea interessant. Moltes vegades la mala educació no són grans gestos, sinó petites coses que fem perquè tenim pressa, perquè anem despistats o perquè pensem que no passa res. No deixar passar algú, interrompre constantment, parlar a crits en un espai tancat, no saludar, no donar les gràcies, colar-se en una cua... Tot això són petites conductes, però que poden fer més incòmoda la convivència. I al final, potser tot es resumeix en una paraula, el respecte. Perquè tenir bona educació no significa saber-se de memòria totes les normes de protocol. Té més a veure amb ser conscient que no vivim sols, que les nostres accions afecten les persones que també tenim al costat. I això és precisament el que ens explica el nostre tercer testimoni, en Jaume.
2: Per mi, la mala educació no té res a veure amb les normes socials i amb tot el que ens havien explicat. Personalment penso que la mala educació té a veure només amb la falta de respecte amb els altres o amb perjudicar amb una altra persona. Tota la resta no ho trobo... No ho trobo una falta d'educació, sinó que moltes vegades són normes que s'han creat socialment però que no tenen massa sentit. Tot el que no sigui que perjudiquis una altra persona, per mi és correcte i no és criticable. O sigui, seria mala educació no respectar els altres o perjudicar-los amb la teva actitud.
1: I aquí, precisament, potser tenim la conclusió de la nostra secció d'avui. El 2026 s'han canviat moltes coses. La manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de moure'ns... Però hi ha algunes normes que continuen sent força universals. Escoltar quan algú parla, deixar sortir abans d'entrar, respectar l'espai dels altres, donar les gràcies, demanar les coses amb educació i, sobretot, tenir en compte, com ha dit en Jaume, que al nostre voltant també hi ha altres persones. Potser la mala educació no és tant una qüestió de generacions, de tecnologia o bé de canvis socials. Potser és simplement una qüestió de posar-nos durant un petit moment en el lloc de l'altre. Perquè probablement tots tenim aquella petita cosa que ens treu de polleguera. El que crida pel carrer, el que no deixa sortir del metro, el que mira el mòbil mentre li parles i el que es cola a la cua, com hem dit anteriorment. I ara és el moment de preguntar-vos a vosaltres. Què considereu que és de mala educació en ple 2026? Quina és aquella actitud que no suporteu i que penseu això abans no passava o bé potser sí? Una bona pregunta per continuar debatent-la.
3: Gràcies, Martí. Precisament amb aquesta pregunta, què és de mala educació avui en dia? Tot seguit anem a fer una tertúlia amb en Sergi Ferrer, des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda. Què ens has preparat avui?
4: Bona tarda, i sí, mira, aprofitaré just la pregunta que acaba de fer en Martí al final de la seva secció per parlar, doncs, d'una cosa que tots, malauradament, hem patit alguna vegada, que és la mala educació, però no parlarem només de les normes de tota la vida, com saludar, com donar les gràcies, o no colar-se en una cua, perquè els temps canvien i també apareixen, doncs, noves situacions que ens poden fer pensar o això és de mala educació o ens estem fent grans. Per parlar amb mi aquests 5 minutets m'acompanyarà el nostre company, en Marc Serres, què tal, com estàs?
5: Hola, Sergi, bona tarda. Molt bé.
4: Estàs preparat o què?
5: I tant, i tant. De fet, aquest tema m'agrada i ara, a mesura que tu vagis proposant-me o llançant preguntes, ho anirem comentant i ja ho veuràs.
4: Perfecte. Mira, et comento, vale? Et comentaré situacions que, doncs, la gent generalment pot considerar de mala educació i, bàsicament, a veure què en penses, quin és el teu punt de vista. Començant per una molt habitual. Estàs sopant amb algú, sopant o dinant, li estàs explicant qualsevol cosa personal i veus que no para de mirar el mòbil. Això a tu et molesta i si et trobes en la situació, què li dius? O li dius alguna cosa o tu calles?
5: Depèn de qui sigui, però sí, és algo que em molesta. Jo puc entendre que... Mira, i si no és tan fàcil com solventar la situació amb un... Perdona, agafo un moment al mòbil perquè he de contestar aquest missatge de la feina o de la meva mare, del meu pare, de qui sigui, i ja està, estic per tu, em sap greu. I ja només fent això just abans d'agafar el mòbil, a mi aquesta persona em diu, ei, està pendent de mi, i per tant...

0: amb educació m'està dient un moment, si us plau, que això ho he de fer, però alhora vull que m'expliquis el que tu m'has de dir. Evidentment, si hi ha persones que de per si han agafat el mòbil i estan constantment amb el mòbil mentre els estàs parlant i els hi tinc confiança, sí que els hi dic alguna cosa, com per exemple, ei, ostres, t'estic parlant, diu, m'escoltes o m'espero un moment a que acabis? Ai, no, no, perdona, perdona, això m'hi he trobat, eh? Digues, digues. I llavors ja es recondueix la situació.
1: No, no, completament d'acord amb tu. Si és una emergència, sí que és normal agafar el mòbil un momentet, però estar tot el rato és comprensible que és de mala educació total.
0: Sí.
1: Anem amb una altra situació.
0: Va.
1: Vas caminant pel carrer, no sé si t'hi has trobat, i et trobes, no sé si quatre persones, cinc, sis, vaja, que ocupen tota la vorera. I tu vens de cara, vas sol, amb els cascos, m'ho imagino, i ningú s'aparta. Què fas? Et canvies de vorera o esperes que s'apartin, el que pot comportar una petita discussió o no?
0: És bona aquesta, perquè m'he trobat en la situació de fer les dues coses, tant de canviar-me jo de vorera, o de baixar de la vorera mateix, o directament aturar-me allà, per exemple, si és gent jove i m'estan veient que venen cap allà, no? O, bueno, o gent gran, que la gent gran tot i així és molt més considerada, i veuen que vens, ja es decanten. Però si és gent jove, sí que és veritat, o adolescents, que de vegades ni s'aparten. I jo he baixat, i òbviament molts cops no he dit res, però en altres situacions, Sergi, t'he de dir que sí que he demanat, us decanteu, si us plau, però perquè potser també passava un cotxe, eh? Però jo els hi dic així, eh? Amb aquest to, realment. I llavors sempre hi ha algú que és més educat que els seus companys i diu, tio, aparta, o... I et deixen passar.
2: Home, si els hi dius, no. si els hi dius us decanteu, potser que et diguin decantar el què, no? Perquè si jo un jove...
1: Sí, exacte.
2: No sé si t'entendrien.
0: Jo, Gemma, no acostumo a parlar mai en castellà, i ho dic en català, i m'entenen.
1: Vale. També us he de dir que depèn de la persona que et trobis, poder de carrer també et canvies, eh? O sigui, no només de...
0: Ah,
1: manera,
0: sí,
1: eh?
0: Aquesta si és una altra. De vegades ja ni t'ho planteges passar per allà i dius, saps què? Ja em canvio jo, no passa res.
1: Exacte. Vinga, anem a una altra situació. Aquesta és més delicada, eh? Poder, jo diria que ens hi hem trobat tots.
0: Ai.
1: Que és un comentari sobre el físic. Vale? Tu li dius que doncs, no t'ha agradat i et respon que només era una broma. Creus que avui en diem de vigilar més que diem?
0: Jo crec que abans també s'havia de vigilar això. Jo crec que fins i tot abans, en certes coses, tampoc es tenia consciència, no, d'això o comentaris masclistes, no, que n'hi ha hagut moltes vegades. Per sort, en el meu entorn, cada cop n'escolto menys. Però sobre el físic, home... Altra vegada, com el primer tema que m'has posat sobre la taula, Sergi, si els hi tinc confiança, els hi diré. No els hi diré cridant, no els hi diré insultant-los, al contrari, perquè si no em posaria al mateix nivell, però sí que els hi diria, home, doncs no sigo gaire broma perquè a mi no m'ha fet gràcia. I jo moltes vegades he fet aquest comentari, de dir, ostres, això que acabes de dir t'has passat una mica, no?
2: I si no li tens confiança, et calles?
1: Clar.
0: No. Jo, depèn com, dic... Ostres, aquest comentari que acabes de dir, una mica lleig, no? I de vegades sí que ho dic amb un to una mica, entre cometes, de broma, però per suavitzar la situació. Però li deixo caure, Gemma.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Per tema temps, farem aquesta següent amb resposta ràpida, si vols justificar-la una miqueta, Marc, però et posaré tres situacions i em dius quina de les tres et sembla més de mala educació, vale?
0: Vale.
1: Una persona que arriba 20 minuts tard i no avisa. Una altra que cancela un sopar a última hora buscant una excusa, o una persona que tracta malament a un cambrer perquè el servei és lent.
0: Ui, l'última.
1: Claríssim.
0: Per mi l'última. Sí, sí, sí. La de que no avisa, òbviament, no és de bona educació i podria tenir aquest detall, no de comentar-t'ho. La segona, de que et cancela un sopar a última hora buscant una excusa, més que de mala educació, em sembla de poc compromís, em decebria bastant. Educació, bueno, ja té un punt de mala educació, no?, entre cometes, però per mi és el que t'acabo de comentar, però sens dubte el del cambrer. No.
1: Jo, de fet, una de les coses que a mi em demostra com és una persona és com tracta a la gent que treballa davant del públic, eh? Us ho he de dir.
0: I tant.
1: O sigui, és una cosa que em queda claríssima. Ara, permetem que faré una mica d'advocat del diable, Marc. Jo crec que et tocarà fer una mica d'autocrítica. No pateixis, que jo també la faré. Si la Gemma vol, també la farà. Hi ha alguna cosa que es considera de mala educació que fas tu mateix? Va, mullat.
0: Uau. Mullo.
1: Si vols jo primer, que ja ho tinc claríssim, eh?
0: Potser de vegades... és que jo, clar, mai faig... o intento mai fer res amb mala fe. Llavors, sí que és cert que potser algun moment he fet alguna broma o el comentari de... d'alguna cosa que m'ha explicat algú en un mateix grup que tots ens portem bé i potser és algo que m'ha explicat de forma personal i només per fer la broma però d'això, per fer-li la broma sense mala fe, ho deixo caure davant dels altres. I sí que és veritat que alguna vegada m'ha passat que aquella persona m'ha mirat en plan, hosti, tio, per què dius això quan t'ho havia explicat a tu, no? Que sembla que m'estiguis deixant una mica malament. I algun cop he hagut de jo mateix dir, ostres, el comentari d'abans t'ho has pres malament, em sap greu, ho he fet totalment de broma. I ja està, ho he solventat, però potser això...
1: No sé si, Gemma, vols comentar la
2: sí,
1: teva?
2: Sí, breument, perquè hem de seguir avançant, però a vegades Vinga. Crec que canvio de tema de forma molt radical i l'altra persona no s'ho espera i ho pot interpretar com que no l'escolto.
0: Però ho fas a propòsit, vale. Perquè realment no t'interessa
2: no,
0: aquell tema?
2: No ho sé, no. Normalment no, a propòsit, crec que no. Simplement perquè la meva ment doncs, va d'un costat a l'altre.
1: Vale. Us dic la meva ràpid, vale? Va. Jo m'acosta molt contestar missatges molt seguit, vale? A vegades passo del mòbil i deixo missatges sense contestar durant molt de temps i trucades també.
0: Fins i tot quan és algú urgent? Cosetes.
1: Sí, sí, a vegades em costa. Sí, sí. A veure, si és molt urgent, rotllo, m'acaba d'atropellar un tractor, doncs no. Aquí sí que contesto ràpid, però les altres no.
2: Molt bé, doncs esperem que no ens atropelli
1: tractor, cap
2: tractor, perquè si no, en Sergi no ens farà cas, no sé que ens atropelli un tractor.
0: Parlem al company de Ràdio Calella.
2: Molt bé, companys, no truqueu al SEM ni al 112, truqueu en Sergi Ferrer, que us respondrà molt d'hora. Gràcies, fins ara.
0: Adéu.
2: Seguim parlant del tema del dia. Som més maleducats que abans o és només una sensació? I en cas de ser més maleducats que abans, és a dir, que fa uns anys, quins factors ens han portat a que ens sigui més indiferent ser educats? És a dir, que no ens importi doncs, comportar-nos. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs com deies, avui parlem de maleducació i n'hem volgut parlar amb la Jasmina Verdugo, psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord. Bona tarda, Jasmina.
4: Hola, bona tarda.
3: La pregunta que ens estem fent avui és si som més maleducats que abans. Què opines tu?
4: Bueno, jo opino que generalment és un sí, no? O que generalment es considera que és un sí per molts factors. Un d'ells és que antigament hi havia molta més repressió, llavors les normes estaven molt més explícites i la gent les complia molt més perquè també tenia por a les represàlies que hi havia, no? Tota la liberació, doncs, és un dels... O sigui, hi ha moltes coses positives al fet d'haver-nos pogut alliberar, tant en opinió, en expressió, però també té la part negativa, que és aquesta, no?, de que pues, la gent es pren com més dret a poder fer una mica el que vulgui. Llavors, això pot fer que pues, gent que abans es reprimien o accions que abans eren més reprimides, pues, ara es mostrin més obertament. Llavors, també pot haver-hi un altre factor, que és el tema comunitat, no? Abans la comunitat s'ajudava molt més entre ella perquè depenien molt més uns dels altres, no? Quan més desenvolupat, entre cometes, és un país, menys necessita de l'altre o menys es creu que es necessita de l'altre, que no és que sigui cert. Llavors, les persones són més individualistes i al ser més individualistes van més a la seva, per dir-ho d'alguna manera, no? I potser això s'interpreta també com una falta de respecte cap a l'altre.
3: Com és que tenim aquesta impressió de que ja no fa vergonya ser maleducat? És pels factors que deies o hi ha altres factors que fan que, doncs això, que ja no sentim aquesta vergonya?
4: Jo crec que bueno, és part dels factors que hem dit i també el fet de que hi ha molta més diversitat, no? Molta més diversitat d'opinió, molta més diversitat cultural, llavors coses que per algunes comunitats o per algunes cultures està ben vist, per altres no tant. Llavors, amb aquesta barreja es crea també una mica aquesta confrontació entre què és correcte i què no és correcte, no? Vist des del punt de vista d'uns o d'altres.
3: També, jo en el meu cas, sento que hi ha hagut, gràcies a la tecnologia, un augment de situacions que abans no passaven i que hem hagut de transitar i decidir què era de mala o bona educació davant d'aquestes situacions. Això ens ha afectat d'alguna manera, també?
4: Sí, clar, també hi ha moltes situacions cada cop més noves que no sabem gestionar encara, no? O que hem de començar a escriure els còdics d'educació o de gestió, no? Tot el tema de internet, mòbils, xats, intel·ligència artificial, ara, no? És fins on està el límit i i què considerem correcte o no correcte, o quins comportaments davant d'aquestes situacions són correctes o no, no? Van sortint cada dos per tres i de forma molt accelerada situacions noves que encara no estan definides, no?
3: Com podem definir o decidir què és de mala educació i què no?
4: Jo crec que aquí, en aquest cas, quan són coses noves que estan sorgint, és molt a títol personal, no? O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi una base comuna, no?, d'un mínim respecte cap a l'altre, bueno, doncs els còdics bàsics, no?, de convivència, però després fins a quin punt es traspassa o no es traspassa, jo crec que hi ha una visió molt personal aquí, no?, perquè encara no hi ha un còdic estricte. No és molt fàcil, per exemple, en tema de tecnologies, doncs no utilitzar el mòbil a l'escola, no? I és una norma que ja fa doncs, molts anys que circula i que es compleix, i qui no la compleix doncs, es cataloga de mala educació o d'estar fent alguna cosa malament, no? Baixar el volum en el tren o no posar-te a parlar a llocs públics, no? Que ja et surt el símbol del telèfon de xat, però després, per exemple, doncs això, en una reunió social amb amics, no? Doncs un moment que algú agafa el mòbil, per alguna persona pot ser una falta de respecte molt greu, però una altra persona ho pot entendre o pot veure com que en aquell moment està agafant el mòbil però no t'està deixant d'atendre, no? Llavors aquí és on entra en joc la visió una mica personal de cadascú i fins on te posa els límits, no?
3: Clar, i també en els casos d'amics i familiars entra en joc la comunicació. Vull dir, si a mi algú sembla de mala educació, t'ho podré dir i entenc que si em respectes no continuaràs fent-ho.
4: Al final, no, una mica, i sobretot els nens, agafaran una mica l'exemple del que vegin a casa, no? Si a casa arribem i estem amb el mòbil mentre el nostre fill ens està explicant alguna cosa, possiblement el nostre fill ho vegi com algo normal, no ho vegi com algo de mala educació, després reproduir-ho fora, no? I com aquesta situació, doncs totes les que poden venir d'aquestes noves situacions més tecnològiques, no?
3: D'acord, doncs ens quedem amb que la clau per arribar a diferents consens és la comunicació. Moltes gràcies, Jasmina, per acostar-nos al teu punt de vista i la teva visió a la ràdio.
4: Gràcies a vosaltres un cop més per comptar amb mi.
2: Hi va haver un temps en què deixar algú amb la paraula a la boca es considerava una falta de respecte. Avui, en canvi, podem deixar una conversa a mitges amb un simple gest, llegir un missatge i no respondre. I és que la tecnologia ens ha canviat la manera de comunicar-nos. Tenim més facilitats que mai per parlar amb qualsevol persona, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Però això vol dir que ens comuniquem millor o ens hem acostumat a exigir una disponibilitat que abans no existia? Comencem per una de les grans problemàtiques i polèmiques de l'era digital, el famós doble tic blau de WhatsApp. Enviem un missatge, esperem, mirem el mòbil, tornem a mirar-lo i de sobte apareix llegit, però no arriba cap resposta. Passen 10 minuts, mitja hora, dues hores, i comencen les preguntes. Per què no em contesta? Estarà enfadat o enfadada? He dit alguna cosa que no tocava? I si està connectat, per què no em respon? El doble tic blau ha aconseguit una cosa ben curiosa, convertir el silenci en una possible font de conflicte. I és que ara no només sabem quan hem enviat un missatge, sinó que també podem saber quan l'altra persona l'ha llegit. Però aquí apareix la primera gran pregunta. Deixar algú en vist és realment una falta d'educació? De fet, no ho és necessàriament. Que puguem contactar amb una persona en qualsevol moment no significa que aquesta persona hagi d'estar disponible sempre. Potser està treballant, potser està descansant, potser ha llegit el missatge però prefereix respondre més tard, o potser senzillament no li ve de gust mantenir una conversa en aquell moment, i també té dret a fer-ho. El problema és que hem acabat confonent dues coses molt diferents: la possibilitat de comunicar-nos immediatament i l'obligació de respondre immediatament. Perquè segur que també coneixeu aquella persona que si no li respons en 5 minuts, torna a escriure «Hola, estàs? Has vist el missatge?» i finalment arriba la frase estrella «Però si t'he vist en línia!» I aquí, doncs, la situació canvia perquè exigir una resposta immediata també pot ser una falta de respecte. Estar connectat no vol dir sempre estar disponible. I tenir un telèfon mòbil no significa haver d'estar pendent dels altres les 24 hores al dia. De fet, abans, quan trucàvem a casa d'algú i no contestava, assumíem que no hi era, que estava ocupat o que ja ens tornaria la trucada. Ara, en canvi, si veiem que està en línia i no respon, podem interpretar-ho com una cosa personal. Però atenció, perquè una cosa és necessitar temps per respondre i una altra de molt diferent és desaparèixer sense donar explicacions. I aquí entra en joc un altre dels grans protagonistes de les relacions digitals, el ghosting. El terme ve de la paraula anglesa ghost, que significa fantasma, i descriu una situació que segurament molts coneixem malauradament. Mantenir una relació o una comunicació amb algú i que de sobte aquesta persona desaparegui. Deixa de respondre els missatges, no agafa les trucades, no dona cap explicació. Simplement s'esfuma. És una pràctica que associem especialment a les relacions sentimentals, però que també es pot produir entre amistats o altres vincles personals. I aquí hi ha una diferència important. No respondre un WhatsApp durant unes hores no és fer ghosting. El ghosting implica tallar el contacte de manera sobtada, sense comunicar-ho, en una relació en què hi havia una expectativa de continuïtat. Abans, quan volíem deixar de veure algú, sovint havíem d'enfrontar una conversa incòmoda. Ara, en alguns casos, sembla que sigui més fàcil deixar de contestar i esperar que l'altra persona entengui el missatge, entengui aquest silenci. Però és una manera legítima de posar punt final a una relació o és una forma d'evitar una conversa que no ens ve de gust tenir? El cert és que desaparèixer sense explicacions pot generar desconcert en qui es queda esperant una resposta, a més també és de mala educació, sobretot quan fins aquell moment hi havia una comunicació habitual. Ara bé, també hem de tenir en compte que ningú està obligat a mantenir una relació que no vol i que deixar de respondre pot ser una manera necessària de protegir-se davant, això sí, d'una situació d'assetjament, insistència o falta de respecte. Per tant, no es tracta d'exigir explicacions a qualsevol preu, sinó de saber diferenciar entre posar límits i evitar responsabilitzar-nos de com ens comuniquem amb els altres. Esperem que cap Ramon us faci ghosting i tot plegat ens porta a una altra qüestió. Hem perdut la capacitat d'esperar? Vivim acostumats a l'immediatesa. Volem que les pàgines carreguin ràpid, que les comandes arribin l'endemà i que els missatges tinguin resposta gairebé instantània. I, doncs bé, quan això no passa, ens impacientem. Però les relacions humanes, com a conclusió, no funcionen com una aplicació. No sempre podem obtenir una resposta quan la volem, ni tampoc podem interpretar tots els silencis de la mateixa manera. Potser el que necessitem és aprendre a gestionar millor aquesta espera, entendre que no tothom té el mateix ritme, ni les mateixes necessitats de comunicació, i al mateix temps recordar que una mica de claredat també pot evitar malentesos. De vegades, un simple ara no puc parlar, després et responc, pot ser suficient, i en altres ocasions dir prefereixo que no continuem parlant pot ser més respectuós que desaparèixer sense deixar rastre, sempre que sigui segur fer-ho. Vinga, arribem a la meitat del programa i, com sempre, a aquesta hora ens fixem en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
5: De mica en mica, la situació meteorològica es va inestabilitzant. Aquest matí ja hem tingut algun primer xàfec, però serà aquesta tarda quan les precipitacions seran localment de caire tempestuós i de forta intensitat, fins i tot poden ser molt abundants i superar puntualment, això sí, els 40 litres per metre quadrat. Una tarda en la qual el vent serà de fluja moderat, de mar cap a terra, un vent carregat d'humitat que ajudarà aquestes pluges, i amb unes temperatures que avui, evidentment, queden més baixes amb la presència de nuvolositat, més normalitzades per l'època de l'any. De cara a demà, el temps s'estabilitza ja clarament. Podríem dir que avui tindrem la traca final d'aquestes precipitacions que ens acompanyen des del cap de setmana. I demà, doncs, s'espera ja domini del sol. Si bé, a primeres hores del dia encara podran caure alguns núvols. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes, i vents que seran fluixos amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que hi haurà mar de fons marcada, sobretot durant el matí.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: I després del temps, com sempre, ens fixem en les xarxes socials, amb l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Gemma. Com anem?
2: Molt bé. Com sempre, primer destaquem alguna cosa rellevant al Maresme.
7: Doncs mira, que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats en la primera edició dels Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Es van lliurar en el marc de la 7a jornada Més Futur. El programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària ha rebut el segon premi en la categoria Ens movem per les persones, un programa que facilita una transició segura entre l'hospital i el domicili a persones que han patit una pèrdua d'autonomia amb l'objectiu d'afavorir-ne la recuperació i també la permanència a casa. En 10 anys ha atès més de 1.200 persones. També ha rebut un segon premi la plataforma d'atenció integral a pacients de molt alt risc vascular en la categoria d'Innovem per transformar, una iniciativa que incorpora intel·ligència artificial al cribatge, l'estratificació del risc i el suport a la decisió clínica per millorar la identificació i el tractament dels pacients i prevenir esdeveniments cardiovasculars. En aquesta primera edició dels premis s'han presentat 209 candidatures de 49 entitats i s'han reconegut 9 iniciatives.
2: Molt bé, això pel que fa al Maresme. I al món, què passa?
7: Doncs a Kènia, aquest país ha registrat la primera mort per èbola de la seva història, segons ha anunciat el ministre de Sanitat d'aquest país africà. La víctima és un ciutadà que havia viscut 7 anys a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre d'un brot que s'ha estès al nord-est del país. Aquest home havia emmalaltit fa un mes aquí al Congo, on ja va rebre tractament abans de viatjar per carretera fins a Kampala i va volar a Nairobi el dia 3 d'octubre. Va arribar a l'hospital quan tenia febre, calfreds, fatiga intensa, debilitat, li feia mal tot, dolor muscular, mal de coll i hemorràgia sota la pell. Les autoritats han identificat 28 contactes d'aquesta persona entre familiars i personal sanitari i busquen 23 passatgers i 4 tripulants del vol amb què va anar cap a Kènia. De moment, només un contacte ha donat positiu. És el primer cas d'èbola detectat mai a Kènia. Uganda n'havia registrat 20 i 2 morts, gairebé totes vinculades a persones procedents de la República veïna abans de declarar-se lliure lliure del virus a l'agost.
2: Vaja, esperem que no s'extengui doncs, aquests contagis. I el tema curiós, Oriol?
7: Doncs mira, el tema curiós, no sé, et parlo de menjar sempre en els temes curiosos, deu ser perquè m'agrada. Ahir parlàvem de fuets, avui parlarem de croissants, perquè el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona, no ho tenim gaire lluny, eh? Es tracta d'un croissant artesà de mantega d'una pastisseria que té un nom també bastant curiós, un nom passional i un nom gustós. Es diu Pastisseria Morreig, del barri de Gràcia, i s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. L'establiment va obrir l'any 2023 de la mà del pastisser Matthew Atzenhofer. El cuiner s'ha mostrat molt sorprès a les xarxes socials per haver aconseguit el guardó, el qual ja feia 2 anys que hi optava. Ell ha explicat que el croissant premiat compta amb capes molt visibles, molt regular, alveolat, cruixent per fora, tendre per dins i amb sabor a mantega. Jo torno a tenir gana. Un resultat aconseguit després de reduir la temperatura de cocció i prolongar també el temps d'enfornat.
2: Perfecte, doncs el millor croissant està a Barcelona, en aquesta pastisseria que dius que es diu Morreig. I molt
7: Morreig,
2: bé.
7: Sí,
2: molt
7: no bé. Sé si és millor, si el nom de la pastisseria o el croissant.
2: Sí, sí, no, curiós, avui aquest tema. Doncs, Oriol, ara de seguida coneixem la pregunta del dia. Molt bé, som-hi. Què estem preguntant?
7: Doncs bé, de fet, crec que la pregunta l'hem llançat ja moltes vegades durant el programa, l'ha fet sobretot en el company Martí. Preguntem sobre què us posa més dels nervis del que fa l'altra gent i que no suporteu, eh? Estem parlant de la mala educació. Doncs què és el que trobeu de més mala educació? Allò que no podeu suportar, allò que us altera, que us bull la sang quan veieu algú que ho fa.
2: Perfecte, doncs aquesta pregunta la podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Gràcies, Oriol. Fins ara.
7: Gràcies, fins ara.
2: I un dijous més és moment de connectar amb la natura des de Malgrat. La nostra companya, la Laura, ja està preparada per presentar-nos un nou tema relacionat amb l'entorn natural. Laura, bona tarda, amb qui estàs?
8: Doncs sí, Gemma, som amb l'Enric Badosa, biòleg i coordinador del primer i segon atles dels ocells nidificants del Maresme, i parlarem justament d'aquest atles. Bona tarda, Enric.
9: Hola, molt bona tarda.
8: Què és l'atles d'ocells nidificants del Maresme i per què és rellevant?
9: A veure, un atles és un estudi, un treball, és una fotografia de la distribució dels ocells durant un període determinat en un territori determinat, i nosaltres, com a maresmencs i perquè tenim una bona musculatura ornitològica, hem fet aquest atles, el segon, que encara s'ha de publicar, però ja venim d'un primer atles que es va publicar el 2006. Llavors, l'atles el que es fa es divideix el territori en uns quadrats, en aquest cas de 2x2 quilòmetres, que en tota la comarca n'hi ha uns 142, i en aquest atles hi ha uns voluntaris que hi participen, doncs, obtenint dades, que en el nostre cas ha sigut al voltant de 90 persones, i durant 4 anys, 4 temporades de cria. Llavors, tota aquesta informació es processa i el producte que s'obté són uns mapes de la distribució de nidificació de les espècies que tenim a la comarca del Maresme. I per què és important la nidificació? Pues perquè justament és quan les condicions de biològiques de les espècies són molt més estrictes i ens permet veure una fotografia de l'estat de salut de la fauna ornitològica de la nostra comarca, igual que també són un indicador dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys. Penseu que la sort que tenim nosaltres és que tenim un atles ja del 2006 i ara el treball de camp el vam fer des del 21, l'any 22, l'any 23, el 24, són 20 anys de diferència i hem notat forces canvis.
3: I quines espècies noves hi apareixen en el nou atles?
9: Val, a grans trets hi ha una tendència, hi ha unes tendències que són molt clares. Bàsicament, augmenten les espècies d'ambients forestals i les espècies d'ambients urbans, amb nombre d'individus, com sobretot de la distribució, i amb nombre d'espècies noves. I disminueixen les espècies justament que estan entre aquests dos ambients, que serien les espècies que hi ha entre el casc urbà i el bosc, per tant, les que ocupen sobretot espais agrícoles i espais periurbans. I això és perquè la tendència a la comarca ha estat aquesta. Algunes espècies que ens sortien, per exemple, en el cas del primer atles, s'han extingit. Això passa, són espècies sobretot lligades als ambients agrícoles, algunes també lligades als ambients d'aiguamoll, que també en tenim a la comarca, sobretot a la conca de la Tordera, com és el cas de la Foixa, que ha desaparegut, però altres espècies que eren molt comunes, potser fa 30 anys, com el butxí, que és una espècie típica d'espais oberts, ha desaparegut. Per altra banda, també n'han aparegut de noves, no? Sobretot, i algunes estan augmentant. Així, per destacar de les espècies que han aparegut noves, jo m'agradaria destacar sobretot la més rellevant a nivell de protecció seria la gavina corsa, que és una espècie que dins del rang està considerada com a vulnerable, que és una espècie que cria al Delta de l'Ebre, cria al port de Barcelona, al port de Tarragona, i l'hem trobat criant en una teulada d'un edifici del port de Premià de Mar. Altres espècies que han aparegut, que no havien aparegut, són espècies bàsicament forestals, com és el picot negre, que és una espècie de picot el més gran que tenim a Europa, que ha aparegut a la vessant nord del Mont Negre, i una altra espècie que tampoc apareixia en el primer atles, que ha aparegut en aquest, és l'àliga calçada, és una espècie rapinyaire, com el seu nom indica, és una àliga, és bastant forestal, i a més, bueno, es guanya la vida capturant altres espècies d'ocells. Aquesta espècie no havia aparegut i ara ha aparegut. Igual que el milà negre, que també és una espècie de rapinyaire, per tant, hi ha unes pèrdues i unes ganàncies a nivell d'espècies.
3: El gaig blau, l'altra vegada que vam estar parlant amb l'Helena, ens va comentar que s'ha vist aquest juliol. Entrarà també en l'Atlas el gaig blau, encara que no sigui dins de l'estudi que us havíeu marcat amb l'Atlas?
9: Sí, nosaltres, bueno, el nostre estudi és un estudi científic, i com un estudi científic té una metodologia molt clara. Ara no tindrem temps d'explicar-la, però té una metodologia molt clara. Llavors, el treball de camp estava limitat des del 21 al 24. Però, clar, vista la rellevància, en aquest cas, de l'espècie, com és el gaig blau, això també ens ha passat amb una altra espècie que també l'havíem considerat extingida, però que ha aparegut l'any 25, que és el cucut reial. Doncs el format en què apareixeran segurament no serà el mateix format que apareixen les altres espècies, però evidentment haurem de posar constància, bàsicament perquè com a publicació científica ha de ser un referent per d'altra gent que en un futur vulgui també estudiar la fauna, en aquest cas la bifauna, i que en aquest cas el que pugui és comparar, i si nosaltres ara estem acabant el segon atles, doncs, on hi hagi un tercer que puguin veure com evoluciona. A mi m'agradaria destacar que a nivell d'importància o de zones d'importància a nivell de la fauna ornítica, tenim una zona en la qual s'inclou tot el que seria la conca de la Tordera fins a la desembocadura, és el lloc on hi ha més espècies d'ocells. Curiosament, és el lloc on no hi ha cap figura de protecció eficient. Per tant, jo abogo que entre tots apretem perquè el nostre patrimoni natural el puguem conservar, per tant, conservant aquestes àrees, igual que conservem el nostre patrimoni arquitectònic, ja sigui esglésies romàniques o esglésies barroques, i en canvi estem perdent espècies de patrimoni natural.
3: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Atlas a la ràdio. Ja farem més seccions per aprofundir més en les espècies.
9: Ha estat un plaer.

0: Seguim avançant. Diuen que quan ens enamorem ens canvia la cara, però potser també ens canvia l'armari. Quan coneixem algú, sovint ens ve més de gust arreglar-nos, cuidar els detalls i pensar què ens posarem. Però què passa quan una relació s'acaba? Una ruptura també pot marcar un abans i un després en la nostra manera de vestir? Avui amb la Judit Jiménez descobrim com l'amor i el desamor poden influir en el nostre estil. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt refredada, cachis l'olla.
0: Ostres!
1: He pillat.
0: A cuidar-se, sí, doncs, eh?
1: Sí, una mica, sí.
0: Judit, quan ens enamorem, canvia la nostra manera de vestir? És a dir, ens arreglem més, ens atrevim amb peces més diferents?
1: Doncs jo penso que potser sí. Més que diferents, però jo crec que sempre hem de ser qui som i tot això, jo penso que és el fet que ens fa il·lusió quedar, anar i sortir, llavors ens fiquem més macos, saps?
0: Mhm. Per tant, doncs, en certa manera sí que ens influencia, no?, aquest estat d'enamorament.
1: Sí, sí, perquè, a veure, és que tot és... Em sembla que és química pura, en veritat, el que diuen, però com que estem tan feliços i tan eufòrics i tan contents, doncs t'atreveixes una miqueta més amb tot, no? I, i t'agrada veure't bé i vols estar guapo i t'arregles molt.
0: Mm. És inevitable voler agradar a l'altra persona, però fins a quin punt adaptem el nostre estil als gustos de l'altre?
1: Ai, això és l'eterna... Jo penso que això no hauria de ser. Uh-huh. Jo, en el cas que jo estic exposant és que a nivell personal, doncs, com que estàs molt content, empoderat i tal, ho fas, i tu ho fas, però no crec que ho facis per complaure l'altra persona, saps el que vull dir?
0: Uh-huh.
1: Perquè seria, llavors no seria sa, és el que parlàvem aquell dia, no, seria tòxic. Si tu realment només et vestissis per agradar-li a la parella, no té sentit.
0: Clar.
1: Uh-huh. Això no li recomano a ningú. I si algú detecta que ha de fer això per agradar-li a la persona que està, que reflexioni una miqueta amb el tipus de relació que té. Eh?
0: Uh-huh. Quan una relació ja es consolida, és a dir, doncs, que ja no hi ha aquella etapa inicial en què encara no es coneixen del tot, ja uh-huh. portem un temps amb la persona, ens relaxem amb la nostra imatge, és a dir, ens arreglem menys, ens cuidem menys...
1: Crec que vas... Sí, la paraula has dit tu, relaxes, però això no vol dir que et deixis. Uh-huh. Jo penso que no. Jo penso que si estàs bé... Bueno, jo vaig posar un exemple fa unes setmanes. En el meu cas, no ho he fet de deixar-me. Sí que és cert, doncs, que si estàs a casa vas més còmode, doncs no, potser doncs, vas més còmode i no tens... Com que no fa vergonya perquè no hi ha secrets i tot és guai, doncs està bé, vas bé. Però sempre penso que quan has de sortir o quan... fas coses o quedes per anar a sopar o sempre t'arregles.
0: Mm.
1: T'arregles per seguir-te sentint igual de guai. És que la sensació que dona veure't bé, a planxar-te el cabell, arreglar-te, posar-te aquella roba que t'agrada, no? Això és molt, molt, molt xulo i és molt bo per un mateix.
0: Mm-hmm. I un tema que ens sorprèn molt quan arriba una ruptura sentimental, per què hi ha persones que volen fer un canvi radical d'imatge? Què simbolitza aquest canvi?
1: A vegades, pensa que, això sí que t'ho vaig a dir, de vegades és he trencat amb tu i això t'agradava i ala, pam, saps? En alguns casos és una rabieta, en uns altres casos és un dir ja no puc més i ja estic canviant d'això, doncs ho canvio tot. Jo puc explicar una anècdota rapidíssima.
0: I tant.
1: I que és que vaig tenir una relació i em van acomiadar d'una feina que portava 20 anys. Perdó que tinc un gos aquí que és molt
0: no passa
1: espontani.
0: Res. Com es diu?
1: Pixie Bowie.
0: Pixie
1: perquè
0: Bowie.
1: Perquè té un ull blau i un ull negre.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, i és com el bé David Bowie. Doncs la cosa és aquesta, que em va passar que quan em van acomiadar i jo aquella relació no anava a cap puesto i vaig aprofitar. No em vaig tallar el cabell, però vaig tallar nòvio. Vaig dir adéu, saps?
0: Uh-huh.
1: Vaig aprofitar i faig un canvi d'això, que estava ja enquistada amb aquesta feina tants anys i tot, doncs ara el que vaig a fer és canviar-ho tot a la meva vida. I vaig fer un canvi radical.
0: Creus que una ruptura també pot fer que recuperem el nostre estil personal?
1: I tant. O que ens retrobem. Perquè moltes vegades les persones tendim a desconnectar de nosaltres mateixos, saps?
0: Mm.
1: Pel fet de complaure o per estar bé o per fer el que li agrada a l'altra persona. I al final el que hem de fer és un equilibri que ens agradi tots dos, anar a una, que per això és un equip, no? Si es fa una parella maca, és un equip i sana, i intentar anar a una, els dos, i fer que les coses vagin passant naturalment. Al final forçar les coses o em posaré vestida en plan heavy metal perquè ell és heavy. No, és que si no, això no és així, saps?
0: Mm. I què fem, amb aquella roba doncs, que ens recorda, per exemple, a una exparella o a moments que hem compartit amb una persona? La guardem, la donem, la llancem?
1: És depèn de com et faci sentir, eh? Perquè si et fa sentir que t'és igual, doncs mira, la tens i te la poses. Però si realment et recorda o te l'ha regalat i no et ve de gust, la fots a la foguera Sant Joan. No. Si hi haurà algú que li pot donar una segona vida, segurament la pots donar i ja està.
0: Judit, quin consell donaries a algú que vol començar una nova etapa sentimental i renovar la seva imatge sense necessitat de canviar tot l'armari?
1: Que es planti davant del mirall, que s'enfronti al mirall, com diem els estilistes de moda, que s'enfronti al mirall, que es miri i que vegi el que està veient en el mirall. Si el que està veient en el mirall és la persona en la que volia ser o en la que es vol convertir i com ho vol fer, saps? I llavors, si no en sap, perquè hi ha gent que no en sap, doncs sempre pot escoltar el nostre fabulós programa, la nostra secció, i li podem donar consells, si volen.
0: Totalment.
1: Perquè realment, visualment, es pot arreglar tot. Ho sabeu? Això és una cosa que els estilistes de moda fem màgia. Gent que està més entrada en quilos la fem més prima, gent que té les cames curtes les hi allarguem visualment, o sigui, tot és visual. I ho podem fer. Per això et dic que és molt important que es mirin al mirall, que es coneguin bé i que vegin que si el que està veient és el que realment vol o vol canviar i millorar. Molt i de bé. Quina manera, saps?
0: Un dia, si vols, Judit, recollim opinions o preguntes de gent i les intentem resoldre.
1: Estaria encantada. A mi m'agrada molt fer això perquè al final és una feina que ajuda molt a les persones, saps?
0: Totalment, totalment.
1: I és molt xulo.
0: Doncs Judit Jiménez, estilista i experta en moda, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins la setmana vinent.
0: Vinga, arribem a la part final del programa d'avui. Recuperem el tema del dia, el tema de la mala educació, i us hem preguntat al llarg de tot el programa si creieu que avui dia som més maleducats que fa anys enrere o potser simplement ens molesten coses diferents. En aquesta tertúlia debat hi participen Sergi, en Marc i l'Oriol. Benvinguts, companys.
2: Bona tarda.
3: Hola.
0: Us formularé un parell de preguntes perquè, com que sempre anem justos de temps, he pensat reduir les preguntes, però vaja, us podeu explicar el que vulgueu. La primera pregunta, jo us dono la pregunta i us plantejo dues situacions o dues postures. Hem perdut el respecte, podeu estar a favor, argumentant doncs, que sí, que hem perdut l'educació, la immediatesa, l'individualisme i la falta de tolerància, la frustració, poden fer que prioritzem les nostres necessitats, o en contra, no hem perdut el respecte, però abans hi havia més formalismes i això no implica més respecte, perquè moltes persones ho obeïen per por a l'autoritat i actituds discriminatòries o humiliants. Per tant, dues posicions, dues postures, hem perdut el respecte, a favor o en contra. Marc Tresserres.
3: És que per mi és un gris, perquè el contra que acabes de dir, Gemma, pel tema de por a l'autoritat i actituds discriminatòries, o formalismes, no?, que abans n'hi havia més, això hi estic d'acord, però alhora crec que hi ha molta gent que, per sort, me demostra de la meva edat un pèl més gran, o fins i tot adolescents, que jo hi treballo, ja ho saps, que no, que tenen bones formes i que no s'ha perdut el respecte, que saben quan demanar les coses bé i de quina manera, i ser agraïts. Llavors, jo crec que és una mica un mix, perquè la primera part jo crec que també hi ha molt d'individualisme. Això sí que és veritat.
0: Sergi.
2: Mira, la meva balança està bastant equilibrada, com ha dit en Marc, amb els grisos, però la meva tira més cap a favor, que hem perdut el respecte. Hi hauria diversos factors, però per no allargar-me, res, menciono dos que jo crec que van molt vinculats amb l'avui en dia, que un seria poder les xarxes socials, que jo crec que podem normalitzat parlar malament als altres, no? Tot el fet aquest d'amagar-te darrere d'una conta, poder sense la teva fotografia, doncs provoca que moltes vegades puguis faltar el respecte en cert sentit, i d'això també per mi ve derivat una mica doncs, que costa acceptar doncs, opinions diferents avui en dia, no? Llavors podem arribar fins i tot a perdre les formes i el respecte davant d'una opinió que no defensem.
0: Oriol, hem perdut el respecte a favor o en contra?
4: Jo, la meva balança, crec que està totalment a favor de que s'ha perdut el respecte. Evidentment, hi ha gent educada, te la trobes anant pel carrer, però també en trobes moltíssima que no, que és totalment individualista, que va a la seva, que tot li està bé, que fa el que vol, si t'emprenya no passa res,
3: això
4: ja et decantaràs tu, i si et molesta, doncs mira, te'n vas amb un altre cantó. Moltíssim. Jo això ho veig moltíssim, per tant, evidentment, hi ha bona gent, només faltaria que no hi fos. Si tothom fos igual, malament aniríem. Però sí que, en general, penso que com a societat, aquesta societat ha perdut el respecte totalment.
0: Mm-hmm. Va, per acabar, de forma breu, amb la mala educació s'aprèn de casa, us podeu posicionar amb aquesta primera opció. Sí, la responsabilitat és de les famílies, els infants aprenen per imitació i si a casa no es practica el respecte o no es posen límits, doncs acaben fent el mateix. O bé, la responsabilitat és de tothom, de tota la societat, la família és important, però també eduquen l'escola, els amics, els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Marc Tres Serres.
3: Sens dubte, em posiciono a favor de la responsabilitat d'educar. S'aprèn des de casa, a través dels valors que t'ensenya el dia a dia a la teva família, en aquest cas, sobretot a pare i mare. Uh-huh. Sí que és veritat que afecta el tema de la societat i a tot el teu entorn, perquè això et pot modificar, depèn d'on estiguis, però, sens dubte, primer, des de casa.
0: Molt bé. La base és des de casa. Sergi.
3: 100%.
2: Jo anava a dir des de casa també, igual que en Marc, de fet, relacionar una mica amb que, bueno, en Marc és professor i jo també he sigut entrenador de bàsquet, llavors al final doncs tens una mica de contacte amb el que són criatures, no? I al final tractes molt amb nens que malauradament poden tenir alguns mala educació. Llavors, aquesta mala educació moltes vegades no et deixen a tu, com a entrenador o professor, avui en dia exercir com a educador, perquè moltes vegades el pare o la mare sobrepassa per sobre d'això, no? Llavors, moltes vegades l'educació s'ha d'ensenyar a casa. Per mi, les famílies són les principals responsables.
0: Mm-hmm, molt bé. I acabarem amb tu, Oriol. Aquesta mala educació d'on ve? De casa, de fora?
4: Sens dubte, casa hi té un paper molt important, però mira, jo em referiré a un proverbi africà que diu que per ensenyar una cosa a un infant, ho pots ensenyar a casa, ho pots ensenyar a l'escola, però per educar un infant fa falta tota la tribu. I crec que amb això està tot dit. Tots els àmbits eduquen, tots els àmbits del nostre dia a dia, de la nostra vida, són educatius i, per tant, sí, evidentment, la casa hi té un pes molt important, la família, però tot allà on anem, és una manera d'educar un infant.
0: Mm-hmm. Molt bé. Companys, moltes gràcies a tots tres.
3: Gràcies. A tu.
4: Arre.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem i demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort tonatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
2: Avui hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament, doncs, passant per la costa, anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera mentre entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
3: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
4: Amb Anna Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldo?
4: Sí.
5: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs, bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí.

0: escolto Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de soroll et fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Copresentadora, Ivan, copresentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula, et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab. El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya, l'Alassan Ndiaye. Molt bona tarda, Alassan.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassan, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassan és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassan, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que serveixen, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que poco vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidados.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassan. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten

0: anant més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció...
1: El que se'n demana més és el baobab.
0: Ah.
1: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs. M'entens? Les altres també, com per exemple el popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa.
0: Mm-hmm.
1: Perquè el popeye porta el picant i el baobab porta maionesa. Però després, de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, la caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demana molt.
2: Aleixant, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
0: preparada. Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
1: El baobab o popeye porten maionesa, però porten el pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
2: I orenga, una miqueta d'orenga.
1: Sí, orenga, quan faig, diguem, el pit a la planxa...
0: Quan el poses directament en el pit.
1: Pit, sí.
0: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
1: Mm-hmm. Mm. O sigui, hi ha molta gent que preferen també molta... Depèn de la persona, no?
2: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que... Però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassane, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, Alassane. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
1: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que entra darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat, fent també algunes bocates per als clients, tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot. Incluso la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates,
0: uh-huh.
1: Va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
2: Uh-huh. Imagino que aixecar un negoci de zero, a més, en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
1: Sí, sí. Bueno, no va trigar tant, perquè... La primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja encara la tinc al costat, allà una veïna, que jo, una vegada, un client em va demanar un frankfurt. I jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Se va posant dos frankfurt al pan, a bocata. I quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. La dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
2: Anava farcidet, el bocat.
1: Sí.
0: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
1: Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut totes les seves vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal. I ell

0: siempre venía, aparte de que me explicaba algunas cosas, cómo tengo que hacer eso, cómo tengo que hacer eso, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no, no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
0: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
0: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta... Diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí i per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I, però, a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si són a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no. És que van com al bar de casa seva. I la persona que està treballant és un familiar. I així hem portat el Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar, perquè el Baobab sigui el que és.
2: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
2: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
0: Sí.
2: Ho recordes?
0: Sí, sí.
2: Quina sorpresa, va ser...
0: Va ser una sorpresa, sí.
2: Sí?
0: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones. I llavors la gent deixa com una elecció. Cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven. I, bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt... No és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, dic això als amics i torno ara. Se'n va anar, una hora després va tornar. Em va dir, bueno...
2: Amb el resultat.
1: Amb el resultat, de que tenies caparrot.
0: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs... com se diu?
1: Caparrot.
2: La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
0: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de... que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, si doncs el teu nom surt, llavors...
2: clar, s'han de construir el caparrot.
0: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo... Estava preparat per anar de vacances al meu país. Doncs jo vaig marxar. Ni me recordava de la cosa tal. I estava allà, de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de... caparrot que t'havien proposat i tot això. I diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No t'ha posat... perquè entre les 5 persones que s'han proposat per el caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar el segon, que no vol dir que te faran el caparrot, però està a segon de tot el corpo.
2: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
0: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
0: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, a molts llocs trobaràs el baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys. Aquest porta tants anys. Però, bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el baobab i de tot el que ha vist sobre el baobab. Llavors, quan vam posar el bar...
1: El bar va recuperar aquell nom.
0: Em va dir, escolta, el nom del local posarem baobab.
2: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci
1: que
2: havia de durar molts anys.
0: Sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassane a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
2: Vens un dia i fem una bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, eh? Un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassane. Alassane, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: Adéu-siau.
0: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Sí, sí. Crec que has dit
0: 53. Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecto.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna. Doncs sí, molt bé. I, de fet, encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna. De fet, avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes, amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una allau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27 i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges, perquè heu passat per allà.
3: Sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència. I en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren. I vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat. Amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, I la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant amb certs vius, tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: Mm-hmm. I escolta, les xarxes per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot. No sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat. I no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions?
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Un contrapàs és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local, Xavier Salicru.
2: El contrapàs és una dansa tradicional que s'havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
1: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
2: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
1: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
2: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
1: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
2: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial, que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921 per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
1: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania, poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
2: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys, es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
1: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
2: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una, una peça musical inspirada amb aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres ja és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten, que va assistir l'any 36 en aquest gran festival de música i va escoltar, va quedar cor pres d'aquesta música i se segueix escoltant en moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí que sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants, em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és... no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color, un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, aquesta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color a Barcelona, tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust. Eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I, Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme... però, a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell. Treballa directament en les mans. Deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el dibuixet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta pues la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Era allò el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. Mira, aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertimento més. Abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer, llegir els quadros, perquè no es dona molta importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja conec. No, cada quadro és una història. I posar-se davant i pensar una mica. Riuran i sempre en trauran alguna cosa. Dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus. M'agradaria que la gent necessités veure algun quadro meu per... Ostres, que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale. El primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
2: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
3: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència. I en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
4: Quan neixes en un d'allòs, en una casa, que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
3: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre: la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
4: En acabat, tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te, com si diguéssim, la tècnica de la sastreria. Que la sastreria, per posar una prenda, va tot, com si diguéssim, amb geometria. Es fa un d'allòs, un croquis, es fa sobre la peça, o bé amb patronatge.
3: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
4: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalon. S'està 40 hores.
3: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
4: Si tu compres un vestit, és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que, per exemple, s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
3: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament el cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
4: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allò no tenien màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. Ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això és, també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina que ja hi havia un motor, ja elèctrica, i anava més ràpida.
3: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
4: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que, com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
3: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
4: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
3: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la...

0: Hola Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins, a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que per a molts el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.
2: Millorem Bus proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar: Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del Jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins a l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook i YouTube.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulación emocional.
6: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
5: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
7: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
5: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de l'unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa. L'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorprès a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes, entre 20 i 50 espectadors.
8: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
9: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
10: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
9: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
10: Home, testimonis.
9: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
10: A la teva ràdio local.
11: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
12: Un, dos, tres, quatre, cinc. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l. I trobaràs cultura.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roseline Layo. Des de Costa d'Ivori, Roseline Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí al programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roseline Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roseline Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.
1: Ni tara ya fama kambe, kambe, kambe.

Malakai amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada de Nalua Kayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Nalua Kayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc. I ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre, doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Mais i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida a Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura, doncs, molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor, doncs, té molt d'electrònic, però també, doncs, aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició, doncs, centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

I per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako, i aquest exili era forçat pel que significava doncs l'entrada dels, dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí, el disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim, doncs, a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, doncs, aquest tema, Sparrow is a Bird, doncs ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso, doncs, perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del Calypso, doncs, va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona, Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També, doncs, va interpretar amb èxit també, doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que, doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
2: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
1: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total. S'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llosses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes al nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.
4: Millorem Bus proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el campionat absolut territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast. Un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Fuiste lo suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
9: ¿Qué vas a hacer?
10: Recargar.
8: ¡Torpedo!
10: Es genial tenerte de vuelta.
11: Me la sudan.
10: Están tirados.
12: Funky Radio Show.
13: ¿Qué coño es eso?
14: Funky Tracks Radio.
7: ¿Estás escuchando?

0: cap per avall.
1: Podríem veure una setmana rere l'altra el 3, el 4 de 7 i el 2 de 6 i també mantindríem viva així la tradició dels castells. Però hi ha un motor invisible al món casteller que és el que ens fa més grans. Aquest motor invisible diu que a plaça s'hi porten sempre els millors 3 castells de què disposa la colla en aquell moment. Enteneu-me, hi ha matisos, però en definitiva hi ha pel cap baix 45 colles al món casteller capaces de fer més que els castells bàsics de 7 pisos. Aquestes i tota la resta tenen un motor invisible que passa per buscar el propi sostre, per ensenyar sempre el millor d'elles mateixes i fins i tot una mica més. En aquest una mica més és on hi ha el concurs de castells. Moltes actuacions d'aquesta edició les llegirem amb aquesta clau d'autosuperació i la rivalitat generada hi acabarà de posar la resta. I al final feliç dirà que avui ens hem superat i que ho hem de celebrar. Al final no desitjat potser deixarà un punt de tristesa, però una nova llavor per pensar que un dia serem capaços d'aconseguir-ho i pocs pensaran en si hi ha premi o no hi ha premi. El motor invisible diu que sempre, en qualsevol lloc i moment, hem de buscar donar el màxim que puguem de nosaltres mateixos. M'agrada pensar que aquest motor invisible també el podem portar posat quan anem a visitar l'àvia, quan un company de feina està sobrepassat o quan prepara

0: lliure, però setmana d'il·lusió. Esperem que el dilluns sigui molt més dur que tota la setmana.
1: Bueno, parla per tu, eh? També t'he dit que el dilluns serà molt gros, eh? Bueno. Hauríem de decretar festa nacional. Ja ho vaig demanar, crec, fa dos anys.
0: Jo tornaria a demanar, sí.
2: L'11 de setembre l'acabem perdent.
1: Sí.
2: I al final aquest dia l'aprofitaríem.
0: Home, per no fer res.
2: Per refer-nos, que és una feina, eh? Vinga, anem a parlar del concurs de diumenge.

0: que el millor de tot és que et pots trobar els amics de les arts a la Tàrraco Arena, diumenge.
1: Correcte, correcte. A més, sé que la invitació els hi ha donat l'alcalde pràcticament en mà, perquè l'altre dia ens ho explicava.
2: Són els nous Strombergs del món casteller,
1: sí, sí.
2: Hem renovat després de 15 anys.
1: Ens han fet un himne,
0: Fantàstic, fantàstic. Això diumenge al matí sonarà, bueno, estupendo. A veure, com ho fem, això? Anem a imaginar-nos el concurs. Vinga. Castell de sortida dels quatre caps de sèrie. Així, ras i curt.
1: Això jo crec que està bastant definit, sí. i hauria de saltar la sorpresa,
0: sí,
1: per sorprendre'ns.
0: Sempre
1: però
0: hi ha algun pàjaro que no s'ha enterat de la pel·lícula.
1: Així que els expliquem nosaltres. Vinga, va, Joel, tira tu, va.
2: A veure, jo crec que està bastant clar, vista la temporada, que la jove sortiria de 4 de 9 sense folre, la Colla Vella també, la jove de Tarragona tot ens apunta que sortiria de 5 de 9 en folre, i Vilafranca que hauria de sortir de 3 de 10 en folre i mallet, si no canvia.
1: Amén.
0: Amén. Segon castell, aquí és on, més o menys, també podem dibuixar alguna cosa.
1: Sí.
0: Però, bueno, ja depèn de la primera ronda.
2: Una mica, la veritat. Jo crec, sobretot, Vella i Vilafranca, la gran aposta seria el 4-10 folre i manilles per les dues bandes, que més els dos el tenen encarregat aquesta temporada i és com a veure qui les carrega. I, en canvi, joves i joves, segurament l'aposta seria 3-10 amb folre i manilles, que la jove ja l'ha descarregat, tot i venir d'un intent, i a veure si el poden refer, i les joves, que sembla que l'estàs assajant amb moltes ganes.
1: Jo voto per una segona ronda de castells de 10 tota, però de la jove de Tarragona canviaria
0: el 4.
1: El 4.
0: Jo també.
1: Crec que se n'han adonat compte de que tenen un tresor, que és el 4 de 9 en folre.
2: Impressionant els
1: que
2: últims que han fet.
1: Els tres últims són un autèntic escàndol, i si són capaços de mantenir el rodatge, el ritme, la qualitat que han demostrat amb el folre i les manilles del 3, a mi em sembla que potser seran la colla que els veig, sincerament, més a prop i amb menys manies per descarregar-lo.
2: Jo estic bastant d'acord amb aquesta afirmació. Crec que la jove, si fa un parell de proves bones per acabar de confirmar les sensacions, tenen els ingredients necessaris per fer aquest castellàs.
0: Estem parlant del primer intent de 4 de 10 de la història de Tarragona.
1: Sí, sí.
0: De la història,
1: eh? Sí, sí. Em genera grossa. Més dubtes, us he de dir, el 3 de 10 de les joves, que per mi són els que veig més capaços de canviar de carta en
0: jo
1: la
0: també.
1: Segona ronda.
2: I no oblidem que estem parlant del 4 de 10, que Pilar de Nova Banda és el castell que més puntua mai descarregat.
1: Sí, sí, sí.
2: És a dir, no estem parlant d'un castell. És un castell que els fica en plenament, perquè com qualsevol es despisti, si ells fan 5 de 9, 4 descarregat, els altres despisten un moment i els tenen allà, eh? I aquí pot canviar moltes coses.
1: Sí. No és molt bona, eh, l'estadística del 4 de 10 a l'etap,
2: no.
1: Però...
0: No, cal recordar-la, Aina Mallol.
2: Però mai cap colla de Tarragona ha caigut de 4 de 10.
0: Vinga. I aquí, a partir de la tercera ronda, ja... Jo crec que la tercera ronda encara serà conservadora. Si tot t'ha sortit bé,
1: sí,
0: aniràs a fer, a puntuar una cosa que al final, si tu estàs fent el teu programa i l'estàs fent bé, no aniràs a explorar una dimensió desconeguda, eh?
1: Aquí crec que depèn de la colla. És a dir,
0: sí,
1: si ets jove de Tarragona, per exemple, i t'ha sortit bé,
0: has de fer el 3 de 10.
1: Has d'anar pel 3 de 10.
0: Línia.
1: No, és a dir, no pots anar una quarta ronda pel 3 de 10.
0: No.
1: Necessites tanta gent, tanta intensitat de castell, que hi has d'anar en tercera.
2: Totalment.
1: En el cas de la Vella, crec que han d'anar pel castell nat. És a dir, és una evidència que hi ha dos castells nats que estan treballant. Em sembla que el risc que han d'assumir amb aquest castell és el que pot fer que, si no surt bé, se'n puguin anar a la quarta ronda el 5 de 9 en folre, per exemple, que crec que amb múltiples canvis de peces fins i tot el farien. El 4 de 9 amb el Pilar ho veig més difícil.
0: Estem parlant del 2 de 9.
1: Jo,
0: o del 2 de 8.
1: Clar, aquí hi ha una cosa que a mi també, us he de dir, em genera controvèrsia, que és... jo recordo molt el discurs de Manel Urbano fa 2 anys en favor del seny. Anar a provar un castell a plaça en el qual no has fet ni la seva versió en un pis menys, em sembla, si més no, tirant a molt arriscat.
0: Jo crec que aquí llavors anirem una mica... També Urbano ha parlat molt del 3 de 9 i de com...

0: ara l'estan assajant que no l'havien assajat el 2019. Vull dir, crec que és un factor a tenir en compte, per això a mi em dona la sensació que la vella pot anar a buscar, en funció de com estiguin les altres, un tercer castell més de confiança, no? I després potser explorar aquest 3 de 9 que ara creuen haver assajat d'una manera diferent.
1: Jo, tercera ronda, aposto pel 3 de 9 en fol... Ai, 3 net. De 9 net directament. Yeah. No, no, no, no d'això. És a dir, crec que el 3 passarà per davant del 2, però en cas d'usar el 2, a mi em genera aquest dilema moral intern. Mm. Reconec que d'això. Jo crec que el 2 de 9 només serà usat si et dona la puntuació per aconseguir la victòria.
0: Yeah. I ho veig molt, o sigui, ho veig molt difícil. Però, en canvi, el 3 net sí que... Per com ells en parlen, sí que el veig més...
2: També és un castell que no han amagat que durant tot l'any l'han estat preparant per aquest dia. El 2 de 9 és una mica que l'han anat a buscar més així com... Aviam si arriba. En canvi, el 3 net fa moltes setmanes que sabem que l'estan treballant amb insistència. També és veritat que jo crec que ara mateix, si tu preguntes a qualsevol persona de les quatre colles top, cap sap quin castell va a tercera ronda.
0: No. Jo crec que no ho pots saber perquè tampoc saps què passarà a les dues primeres.
2: Correcte, perquè és que és això, el concurs... Això és el concurs, al final. L'altre dia ho parlàvem amb un noi de Lleida i em va dir una cosa que crec que té tota la raó, i és que el concurs no es guanya, sinó que els altres el perden.
1: Bueno, té una mica
0: això. Té un punt
1: això,
0: així, no?
1: Però No, però és veritat que crec que hi pot haver una recerca de la victòria,
2: sí.
1: Però evidentment el fet de fallar et crucifica.
2: Clar, això, estem parlant de castells molt alts de la taula de puntuació i de l'història dels castells, donant per descomptats que es descarreguen.
0: Sí, sí. I llavors jo aquí crec que els castellers de Vilafranca sí que faran una tercera ronda amb un castell que ningú més té, que és el 3 de 9 amb Forra i Agulla. Jo crec que si tu el tens i el tens tan bé com l'han fet aquest any, no pots no fer-lo.
2: Jo crec que depèn d'això. Si ells fan, posem la situació, 3 de 10, 4 de 10 descarregats, primera segona ronda, crec que tercera ronda faran un 3 de 9 amb el Pilar per dir, jo ja he fet el meu concurs... Ara feu el vostre i sí, en funció del que fins on m'apreteu, jo decidiré què faig.
1: Jo també veig això, però t'he de dir que si tenen ganes de fer el 9 de 9 en folre, també crec que és un castell que no pots aplaçar molt. Yeah. És a dir, posaria aquest matís sobre la taula. És cert que ells tenen un avantatge, que són quarts. I llavors, tu sent quarts, tens la capacitat per decidir si fas 9 de 9 en folre o fas 3 de 9 en folre i agulla. Ara bé, aquí el meu regalo i em tiro de la moto i crec que ho he dit. Crec que passi el que passi, guanyin o fins i tot els hi puguis servir per guanyar, per poc que puguin faran el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. Crec que és un castell que ni que sigui com a regal, perquè ja ens ho han ensenyat així altres vegades al concurs, jo no descartaria gens que en una quarta ronda, un cop ja sabent que s'emporten la victòria, el regalin.
0: Bueno, i a més és una estructura que tenen insultantment bé i que a nivell de emocional, no? Vull dir, tu depens d'aquelles 5 persones que tenen una confiança en el Pilar plena i de tot el que et pugui fer folre, manilles i puntals, però al final l'exigència psicològica és molt reduïda a 5 persones, no? Que en canvi amb altres castells molt més grans, bueno, tothom ha d'estar molt, molt dins, no?
2: I també s'ha de dir que seria com una imatge de la temporada increïble, després de viure segurament el millor concurs de la història, veient-lo de Torredembarra, i si tot va més o menys com toca, acabar amb un Pilar de Nou allà i dir, vinga, ja està, tanquem la paradeta i ens anem a ficar el Figuerot a celebrar-lo perquè ens ho mereixem i ja està. I a més, seria com una cosa incontestable, no? És a dir, ningú més ha pogut fer això, ni ningú més està a la vista de poder-ho fer. I ells van i t'ho fan i dius, ho agafes, ho aplaudeixes, com van fer tots a Sant Fèlix i gaudim d'aquells 2 minuts de castell que et posen a tots la pell de gallina i ja està, no hi ha més.
0: I les Joves de Valls no l'hem dibuixat encara?
1: Bueno, jo tinc la sensació de les Joves de Valls de que si a segona ronda prova aquest 2 de 9 amb folre, no? A la tercera ronda haurà de mesurar, no? Com està, com es troba, per poc que pugui. Crec que estan assajant molt intensament el castell de 10.
2: Sí.
1: Tot i així, jo, per mi són els clar exemple de la seva màgia amb els castells nats. Per tant, jo no descartaria un possible intent de 3 de 9 sense folre o de 2 de 8 si no hagués sortit bé el 2 de 9.
2: I que les Joves porten molts anys sense poder gaudir competint en un concurs, que el perden, diguem-ho així, el perden. Deixen de la... queden lluny de les primeres posicions bastant ràpids i també els ve com molt de gust, dona la sensació d'estar competint fins a la quarta ronda i que la gent els estigui mirant i mirant la de la puntuació fins a la quarta ronda, perquè sí que hi ha el concurs del 2022 i tal, però els altres concursos han tingut caigudes potser poques parades o objectius que no acabem d'arribar que els deixen molt fora. I tinc molt la sensació que estan plantejant-se un concurs a 5 rondes, allò de dir, portem gamma preparada per intentar, si ens van sortint les coses, lluitar el més amunt possible. I
0: 100%. I que crec que la Joves està sent molt explosiva aquest any, en el sentit dels dies grossos, estan molt, molt
1: totalment
0: dins. Llavors, han passat diverses coses, dèiem, no?, algunes d'aquestes coses que hem anat sentint dels caps de colla dels caps de sèries. Hi va haver tertúlia al Pom de Baix, on no hi havia la Jove de Tarragona. Però bueno, hi ha algunes coses...
1: Targeta vermella.
0: Hauria estat bé ja que la quarta cap de sèrie
2: estigués... Que a més, amb tot el respecte del món, però si tu mires com a millor castell de l'any, té millor castell de l'any la Jove que la Joves, per exemple.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, a nivell de temporada...
0: I ha descarregat el castell de Déu la Jove i no de Vella.
2: Saps? És com... Tens molt pocs arguments, per no dir cap, per no ficar-la en aquella taula.
0: I que si la Gina no hi podia anar, doncs pues a veure, tenen bastantes espades darrere, no?
2: I tenen però gent molt competent en tots els sentits, vull dir, és que no entra al cap, ho sento.
1: O li poso un tall de veu, no sé si m'enteneu,
2: sí,
1: saps?
2: Sí, és sí,
1: dir,
2: és que...
1: Mil maneres d'incloure-ho, però la realitat, sincerament, és a 4.
0: He fet l'exercici d'escoltar-m'ho, igualment.
1: Gràcies, Elisenda.
0: I... M'han sorprès algunes cosetes divertides, sempre, perquè a mi la serietat ja sabeu que per un rato ve, però si no...
1: A mi la primera ja em sembla un clàssic.
0: Àngel Grau no és meu favorit.
2: Sí. Vale. Vinga, següent pregunta, venga.
1: És que, continuem.
2: Què necessiten per guanyar el dissabte, també, saps? Com...
0: Després, els hi pregunten els tres, si no guanya la vostra colla, qui voleu que guanyi? I Urbano diu, si després de fer el teu no has guanyat... Li fas una abraçada al que hagi guanyat i tan amigos.
2: Com es...
0: Perfecte.
2: Expert en cada segon, Manel Urbano.
1: Sí. Clarament és el que ho porta més treballat de casa.
2: Té més experiència.
0: Sí, i després hi ha un moment rocambolès, no?, que també els hi pregunten qui vols que no guanyi? O sigui, qui vols més que no guanyi, no? I els dos de Valls diuen, pues els verds, perquè no te'ls has de trobar comprant el pa, saps? Així no fardaran a la teva cara. I hi ha un moment que Quico de Cabra i Manel Urbano es posen a parlar d'on compren el pa i si qui els hi ven el pa és de la Joves o de la Vella. M'ha semblat fabulós,
1: molt bé.
0: I només per això val la pena.
1: Si voleu saber on comprar el pa, no?
0: No m'imaginava jo que
2: són aquestes coses que a vegades dimensionem els castells com una cosa supermítica i tal.
0: Correcte.
2: I els castells és això, és trobar-se amb la gent que et mires comprant el pa, tio.
0: Va, seguim, vinga. Moixiganguers d'Igualada. Han fet una campanya per dos de nou en forra i manilles, i van, no hi van. Sí,
1: jo crec que... És a dir, si els hi surt bé l'altre, per mi és 3 i 4, jo crec que hi aniran, al final. És una plaça on hi tenen la mística, és una plaça que els hi ha donat pràcticament tot, i jo crec que per poc que puguin, hi aniran.
2: Jo crec que això, faran 4 a primera ronda, 3 a segona, i per què no provar-lo més? Jo crec que ells són conscients que tenen un last chance, que és Tots Sants. I
0: ja, però sempre és just, Tots Sants.
2: Bueno, però és aquell punt que hi van amb condicionants de... sí, que poden allargar una mica més el plaç que la màniga, diguem-ho així. Però jo crec que ells ho intentaran amb totes, perquè llançar una campanya tan clara i tan directa...
0: Almenys
2: no provar-ho...
0: I després no provar-lo... O sigui, jo crec que l'intent desmuntat segur que hi és. I si va més enllà, doncs...
1: Sí,
0: festa major. Sants, és la gran incògnita, jo crec que és...
2: Sants?
0: Dos de nou, sí o no?
1: És a dir, són els conservadors.
0: Sí,
1: llavors...
0: I fa 2 anys van sortir amb molt mal regust.
1: Sí, però venien d'una dinàmica totalment diferent, és a dir... veurem fins on arriba la seva podríem dir allò...
0: ambició.
1: Però 3 i 4 de nou segur, 5 de 8 si no... bueno, a veure si... Jo crec que la colla apretarà el típic, el cap de colla.
0: Sí, no? Va,
2: ben crec que el cap de colla els hi té bastant menjat al cap de que no és el dia per fer-lo, però ho veurem.
0: Bueno, sempre hi ha sorpreses. Vale, anem a repassar molt ràpidament. Capgrossos, vam parlar de Tripleta, si tot va bé. Xiquets de Tarragona, Tripleta i la seva campanya, compta, perquè si tu ho amplies...
1: Vestim-lo. Sí,
0: allà,
1: és un 7.
0: Un 7. Han fet proves de 7 de nou en folre.
1: Vinga, cadascú que ho interpreta.
0: Si els hi va bé... Pues,
2: quarta ronda.
0: Gràcia. Tenen allà el castell de nou, però també la prudència d'anar a repetir lo de la Mercè i veurem.
1: Sí.
0: Jo crec que serà el mateix cas que Sants, no? Que sí. Potser la colla apretarà per més, però si la tècnica no ho veu.
2: I que no s'acaba la temporada.
0: Xampany i galetes amb el que hi han fet. Reus sí que va per la tripleta màgica.
2: Aquesta és la idea. Sí, sí, sí. La idea seria 3-4 i acabar amb el 5-8.
0: Sant Pere i Sant Pau, compte aquí perquè s'han fet proves molt serioses de 3 de 9 en folre i també és el dia.
1: Crec que és una actuació 4 castells. Sí. És a dir, tinc la sensació que al final és una mica l'ABC de Lobo. Primer la feina que hem de fer obligatòria i essencial i a partir d'aquí, per poc que puguem, tenen tant el 3 de 8 amb l'agulla com el 3 de 9 en folre, veurem com van evolucionant, però a mi em sembla un molt bon dia per provar especialment el 3 de 9 en felre o com a mínim per tastar-lo.
2: Jo veig que estan més per tastar el 3 de 8 amb el Pilar, que li tenen com moltes ganes, i en aquella plaça, més que el 3 de 9, per lo que m'ha arribat una mica de la colla, que veuen, veuen gent de la colla, sobretot per Santa Tecla, veuen un pèl precipitat el 3 de 9 amb el volum de gent que han tingut per treballar-lo durant tota la temporada i pensen que potser és més lògic intentar anar pel 3 de 8 amb el Pilar i treballar el 3 de 9 de cara, gran objectiu de l'any que ve.
0: Bueno, sí, jo crec que la presa de decisions de Sant Pere i Sant Pau és bastant clara, no?
1: Sí.
0: Si arribes i t'ha sortit tot bé, ja...
2: I que són una colla amb bastant de criteri en aquest sentit, vull dir que no són de jugar-se tot un dia, tampoc.
0: I Barcelona, amb l'objectiu de poder repetir el castell de nou...
1: Sí, jo crec que és allò que van fer la Mercè tot descarregat. Suposo que treballaran el castell altre el 4 de 9, però no crec que arribi.
0: Déu-n'hi-do, feinada, diumenge.

0: I dissabte vindrem d'una llarga marató perquè hi ha una mala notícia, i és que no s'actua en solitari per sota del 3 de 8.
1: Correcte.
2: No, serà interessantíssim. Veurem 15 3 de 8 en solitari, castell d'emoció màxima, sobretot quan veiem el 9è 3 de 8 de la temporada. De...
0: Està bé, perquè pots triar quin t'agrada més i en quin color el vols
2: bueno,
0: imprimir.
2: És... Mai havies tingut tan clar en quins moments de la jornada havies d'anar al lavabo, havies d'anar... Vull dir, és perfecte, en aquest sentit, fantàstic.
1: Bueno, pues això és la mala notícia del dissabte, però n'hi ha de molt bones, perquè tenim, jo crec que colles molt interessants on posar el focus. Està bastant obert, a mi el que m'agrada també a vegades del concurs de dissabte és que potser sí que hi ha un clar favorit, no? Que en aquest cas ho diem i apostem, serien els marrecs de Salt, pel que ja han fet, 5 de 8, 2 de 8 en folre, 7 de 8. Amb això ja són una de les favorites, però és que a més els hi hem vist molt bones proves dels dos castells de nou. Per tant, en cas de que fos necessari, ens han fet arribar que hi anirien.
2: Jo el que m'agrada molt d'aquest dissabte especialment és que hi ha colles que arriben amb grans castells fets, com és el cas de marrecs, però l'han fet una vegada. Jo sempre soc com molt partidari de que el segon de l'any és més difícil que el primer. Tot i això, per exemple, per una colla com marrecs, i parlant per experiència, és molt més fàcil fer el 5 de 8 el dissabte que el diumenge. I per tant, crec que això els hi pot jugar a favor per com a molt mínim, repetir la millor actuació.
1: Dibuixem ràpidament el podi, si et sembla, del dissabte. Jo apostaria per Lleida, perquè ja té 7 de 8 i 2 de 8 en folre ensenyats. Crec que el 4 de 8 amb l'agulla l'estan assajant molt fort i podria entrar en cartera. Per tant, em sembla una clara candidata. I aposto, fora del que molta gent no creu, és Bordegassos de Vilanova, perquè estan treballant tant 2 de 8 en folre com 5 de 8, tenen molt, molt bona pinta, i fets els dos castells bàsics de 8 que ja tenen treballats, doncs em semblaria una clara candidat entrant al podi.
2: Jo em mullo del tot i aposto per Nens del Vendrell donant la sorpresa amb el 5 de 8 i el 7 de 8 entrant en aquest podi.
1: Molt bé.
0: Molt bé. També hi haurà petites coses que anirem veient amb aquests 2 de 8 en folre, del Serrallo especialment, que ara el volen descarregar. Bueno, tindran petits concursos dins de la jornada del dissabte, però no ens podem deixar el safareig.

0: Molt bé. Hem d'estar preparats, perquè en un concurs tan obert com hem anat repassant,
1: sí,
0: hem d'estar preparats per felicitar o consolar a qualsevol de les colles de favorites a guanyar.
1: Ja ho sé que ens fem pesats, que sempre parlem com del G4, saps? Però és que són els que tenen més gent i, per tant, viuran o l'autèntica eufària o l'autèntica misèria. I, per tant, tu, que segur que tens un amic, un amant, la parella, un cosí de germà, hauràs de saber què has de fer en cas de que els hi vagi bé o malament.
0: Molt bé, doncs vinga, comencem pels castellers de Vilafranca.
1: Doncs comencem pels castellers de Vilafranca. A veure, si guanyen, el primer que has de fer és felicitar-lo, perquè has d'evitar allò que tothom els hi haurà dit, rotllo, una altra vegada, saps? Perquè ja els hi haurà dit tothom, llavors evita això. Vigila amb el primer cubata que li donis, això és molt important, perquè venen amb l'estómac buit. Han begut isotònic, barretes, síndria i meló. Per tant, el primer cubata pot fer molt de mal, així que cuidado, val? Memoritza l'himne, també t'ho dic, perquè el camí cap a Vilafranca, aquests 45 quilòmetres aproximadament que separen Tarragona de Vilafranca, doncs hauràs de cantar entre 10 i 12 vegades a l'amunt vers no defalliu en bucle. Llavors, això ja és més un avís, però si els patrocinadors paguen la festa, al tanto, també et dic, perquè són Llet Nostra, Estrella i Mèmora, vull dir que jo miraria el que et puguin oferir, perquè la festa es pot complicar i molt.
0: I acabes de ver que cacaulat dins un tabú.
1: I penseu també que Cap Figuerot és un lloc ple de racons amagats per celebrar-ho fins al final o fins al Pilar, el que decidiu vosaltres.
0: I vale? Si perden... Perquè això fa temps que no passa.
1: Correcte.
0: Però pot passar.
1: No diguis allò de ja tocava que guanyés algú altre, perquè ells els hi farà mal igual. No parlis de la lona que hauran desplegat per fer el Pilar, perquè això ja s'haurà comentat 3.500.000 vegades. Parla-li fluixet. Perquè els hauran xiulat una mica. I llavors potser té les orelles delicades. I sempre li pots proposar per animar-lo fer un concurs del que vulguis. De petons amb llengua, de Sant Hilaris, d'aura, el que sigui, però el deixes guanyar, que com a mínim recuperi l'autoestima.
0: Molt bé. Jove de Valls. Vinga. Joves de Valls.
1: Si guanyen, recorda una cosa molt important. No guanyen el concurs des del 92. Hi ha gent... La meitat de la colla segurament ni existia, val? El 92.
0: No sap no quina sap. Sensació té.
1: Sí, sí. Enhorabona, abraça'l fort, menja-li la boca, perquè, com us dic, com que la majoria no saben què és això de guanyar, és l'excusa perfecta. També, si han quedat per davant de la vella, ja podem demanar a la Dolors que decreti festiu nacional el dilluns. I també tu, si vas acompanyar-los, demana't festa a la feina, perquè la cosa serà sonada. I si decideixes acompanyar-los de festa, agafa llençols vells, pintura i un megàfon. Mai se sap.
0: I si perden?
1: Si perden, has de tenir clar que potser hi ha festa igual, sobretot si han quedat per davant dels altres.
0: Per tant, si tu vas amb la samarreta de les joves, demana't festa.
1: Correcte.
2: Són dos concursos, el de guanyar i el de guanyar la vella.
1: Exacte. Llavors, mira de posar el focus en Sant Úrsula. Ells saben que tenen un altre partit en el que poden guanyar...
0: Tornar a guanyar.
1: També pensa que és possible que portin ja l'equivalent de cerveses del nombre de castells de gamma extra que hagin fet ja totes les colles. Per tant, si li vols declarar alguna cosa i que no se'n recordi d'absolutament res, potser és el dia, també. I recorda'ls-hi també que bons són en lo seu que si volen ampliar gamma, tu et presentes com a voluntari o voluntària.
0: Uepa! És que pots celebrar lo no celebrable i
1: no
0: a sobre
1: lligar. No?
0: Colla vella dels xiquets de Valls, si guanyen.
1: Primer de tot, localitza Manel Urbano, fes-li una reverència, perquè després de 10 anys o 12, ja no sé, dient que es gafe, avui oficialment és un heroi. Si tens algun amic, amant o conegut de la vella, avui no li diguis el simplement enhorabona, digue'ls-hi que han fet història, que això sempre els agrada molt. Pensa que venen sopars de la licorera, per tant, venen amb l'estómac ple. prepara't també per encadenar una nit que pot ser èpica amb diferents DJ, des del típic baix que s'atreveix a punxar discos, fins, jo auguro, Manel Urbano amb la gorra al revés, punxant els hits dels 80. Val? I llavors, si perden, no li recordis el mateix a Manel Urbano de les seves misèries, això és important.
0: Ell ja ho té claríssim.
1: Correcte, ell ja ho sap, ja anava això. Si han quedat per darrere de les joves, sobretot no els hi diguis un bueno, heu fet bona actuació, això a Valls no funciona.
0: No és bona actuació si quedes darrere de l'altra colla.
1: Si han quedat per darrere els verds, tampoc no facis veure que no ha passat res, també els hi dol igual, tot i que ho dissimulen millor. Evidentment, si necessites animar-lo, a la licorera et donaran bon sopar. Sembla que estigui fent un espònsor de la licorera, sí. També tot sigui dit. Si no sap com superar-ho, doncs sempre pots proposar-li rotllo una segona oportunitat. El concurs no, però la nit encara queda molt de marge.
0: Fantàstic. Tot ho acabes igual, eh, Aina Mallols?
1: Bueno, mira, és que... Sí, l'amor tot ho vens, eh?
0: Ja.
2: Tot porta Roma, molt una muntanya. Mica.
1: Sí, correcte.
0: I Jove de Tarragona, que si guanyen seria el primer concurs de la Jove de Tarragona com a primers.
1: Per tant, primer comprou que no t'ho estàs imaginant, que la Jove de Tarragona guanya serà... ho haurà de fer amb la seva millor actuació de la història, això tots ho tenim història. Claríssim. Felicita'l com toca, perquè hauran passat de voler entrar al podi a guanyar el concurs, saps? No intenteu fer la festa al local, és a dir, evadeix-los d'aquesta idea, perquè o feu una festa biquini o no té molt de sentit que es posin allà 1.000 persones, val? Dins del local de la Jove de Tarragona. Jo proposaria, o insistiu en que us deixin la TAP i ja ho munteu allà
0: ja
1: la festa.
0: Ja pagareu la festa algun sí. dia.
1: Vigila amb els lagartos i les lagartes, perquè la seva fam de guanyar alguna cosa... són capaços de conquistar Tàrraco o el cor de qualsevol de la Jove de Tarragona, i més ara que hi ha tanta amistat, segur que es queden allí de festa molts, vale?
0: Molt bé.
1: Si perden, si entra al podi, felicita'l, estaran contents, jo crec. Si queden fora del podi, millor no facis números davant seu, ja els farà un altre mentalment, o els hauran fet 25 vegades de com poden millorar això i reestructurar qualsevol càlcul possible. Jo els hi proposaria un plan romàntic. Jo crec que aquest dia...
0: Has de
1: capgirar-ho. Sí, per la ciutat. Que es noti que tu t'has buscat quin és el millor lloc de Tarragona per portar-lo quan ell és autòcton, saps? Allò que t'has preocupat. Com que hi haurà algú que tindrà les claus del local, digue-li que si vols que comproveu si la xarxa aguanta.
2: Tot a Roma, eh? No para, no para.
1: Pues ja estaria.
0: Molt bé. Doncs hem parlat del post, perquè en aquest programa tenim la capacitat de preveure el que pot passar i anticipar-nos, però també hem de parlar dels dies previs, perquè hi ha molts nervis, no?
1: Molts.
0: He de moure un assaig perquè un casteller important és veterinari i fa guàrdia fins a les tantes de la tarda.
1: Ui, bueno, sí.
0: Hem de canviar l'ordre de les proves perquè el nen surt de futbol a tal hora. Bueno, no passa res, tranquil·litat. Donen pluja, no hi cabem al local, hem de buscar un lloc on assajar.
1: Alternatiu?
0: No passa res. Tot això va pujant els nivells d'estrès, però tu fas veure que no passa res. La Figuereta us porta uns moments de meditació guiada perquè recupereu el control de la vostra vida. Apreciat, apreciada el càrrec que has de liderar un gruix de centenars de persones. Et convido a prendre aquest moment per a tu. Apaga el telèfon mòbil i permet-te estar aquests minuts sense enviar cap més WhatsApp demanant al teu amic de preescolar que et digui quina talla de samarreta gasta. Abraça aquest moment de calma. No en tindràs cap més fins al 5 d'octubre. No queda tant, però comencem. Ara ets dins del teu local. Ja no queda ningú. Avui eres tu qui tancava i vas tan cansat que ni el teu ligue s'ha ofert acompanyar-te en aquest espai d'intimitat. T'has estirat a terra. Tanca els ulls. Els pòsters dels grans castells te'ls podràs mirar quan no puguis més. Amb els ulls tancats, nota el teu contacte del teu cos amb el terra atenuant. Nota la teva esquena contracturada més no poder, perquè les segones mans del folre encara no ha pres...
1: T'ho juro que estic
2: molt dins, eh? Segueix.
0: Perdó. Arribem a la calma.
2: No el terra atenuant, eh? Jo el tinc aquí.
1: Respirem. Continua, Elisenda.
0: Nota la teva esquena contracturada. A més, no poder. Hosti, saps com quan estàs a un enterro i no pots parar de plorar, però la inversa, saps? Tornem al terra atenuant, perquè el segon es mans del folre. Encara no ha pres a no xafar la pinya, com si estigués fent via l'antiga i tu tens més contractures que una persona que carrega totxos de formigó tot el dia. Nota les teves cervicals tensionades d'estar davant de l'ordinador omplint excels i revisitant l'absistència una vegada rere una altra, a veure si ja arribeu als 300. I ara porta la teva atenció a la respiració. Observa com entra l'aire i com surt. Busca que l'expiració sigui cada vegada més llarga, tan llarga com aquesta temporada en què vas decidir acceptar aquest meravellós càrrec de junta. Inspira. Aina, tu també. Expira. I vés deixant anar una mica aquesta tensió que has anat acumulant amb cada tasca que deies. Això enguany ho farem amb temps. I ara només et queda un assaig. Inspira. Expira. Ara et proposo que t'imaginis al matí del concurs. T'acabes de llevar i notes el teu cos. Potser hi ha una mica de nervis, una mica d'energia. Imagina't que no tens cap WhatsApp dient que un tronquet hi ha passat tota la nit vomitant. Abraça la pau d'haver pujat tots a l'autobús perquè aquest any ningú s'ha dormit ni confós de punt de trobada. Si tens alguna cosa a veure amb les pinyes, sent la tranquil·litat de tenir-les totes pintades, sense canvis estructures perquè s'han d'acabar de quadrar alçades. Ja ets a l'etap. Escolta't. Què sents? Què passa pel teu cos? Busca enmig dels milers de persones adormides un petit espai de quietud. Visualitza el teu amor, el teu amant, perquè et pugui fer aquella abraçada abans del moment clau. I ara, torna al present. Torna a notar l'olor de cervesa enganxada al terra del pati d'assaig. L'olor de peus a les taquilles. Comença a moure la teva esquena, ara una mica menys adolorida. Pren-te el teu temps. Emporta't el que necessitis d'aquest moment i quan estiguis preparat, torna a connectar les dades i ara sí, que la força t'acompanyi.
1: Juraria que per un segon més relaxat, eh?
0: Jo també.
1: Però és que...
0: Ja està, ja m'ha passat, eh?
1: Té veu de iogui, eh?
2: Però saco, eh? Jo em veig el nou tuit de l'Elisenda fent sí, sí. ASMR i yoga, yoga online.
1: Yoga online, eh?
0: Ai, sí.
1: Perquè sé que no ets super mega flexible, perquè si no és amiga...
0: Bueno,
1: molt bé.
0: Feu-ho servir quan us calgui, talleu el tros que ens ha agafat un atac de riure i seguim, ja. Perquè tenim aquí el Joel preparat per les seves coses de supervivència. Passeu, passeu, de les
2: tristors, em farem fum, que et casa amb ell. Perfecte. Avui és un manual especial, és el manual de supervivència del concurs, i per això hem demanat una música especial, una mica de cosa èpica. Perquè avui és el manual de supervivència del concurs de Castells, de dissabte a diumenge, sense perdre la veu, la paciència ni la vida. Bon dia, figuretes. Avui toca servei públic de categoria olímpica, el manual definitiu per sobreviure al concurs. Perquè això no és només anar a veure Castells, no. Això és el Tour de França, els Jocs Olímpics i Roland Garros, tot concentrat en un cap de setmana, dins d'una plaça, amb més pressió que un gilet de camallans fet a Fugling. Per tant, el primer pas és prepara't físicament. La gent es pensa que, com que només vas acompanyar una colla, pots venir com vulguis. Errors. El concurs és resistència de fons. Has de trobar un lloc, aguantar hores dret, anar a buscar alguna cosa per menjar sense perdre el teu grup, tornar a trobar el lloc, mirar castells amb el coll inclinat durant a 45 graus i, sobretot, mantenir una conversa amb algú mentre per megafúria estan cantant una classificació de pe a pa que dura mitja hora. Per tant, calçat còmode, roba per capes i una motxilla lleugera. Hi ha gent que arriba tan preparada que sembla que estigui a punt de fer la ultra trail. Ampolla d'aigua, fruits secs, bateria externa, crema solar, tap per les orelles i aquella mirada de jo he vingut a sobreviure. I després hi ha qui arriba amb ulleres de sol, una jaqueta que no sap on guardar i una llaula a la mà. Aquesta persona és la mateixa que a mig matí pregunta falta molt? Sí. Falta molt. És el concurs. Aquí no hi ha eliminació ràpida. Això és Wimbledon. 5 sets, calor, tensió i sensació de que al final sempre guanya el mateix. Segon pas. Estar en cada colla és el seu Fórmula 1. En una competició de Fórmula 1 tens el pilot, l'equip, els pneumàtics, els mecànics i una estratègia que només entén 3 enginyers. El concurs igual. Tens la colla, la pinya, el tronc, el pom de dalt, la canalla i un paio que porta un pinganillo. I sempre hi ha algú a prop que et diu això ho tenen molt treballat. No saps exactament...
0: Aquest no en té ni fava, eh? No sap on va.
2: No saps exactament què tenen treballat. Però diuen amb tanta seguretat que si tu fas que sí amb el cap, com si haguessis estat a tots els assajos, i dius, sí, sí, el folre avui està finíssim. I tu no saps ni si un folre és una tècnica castellera o un plat de calçots, però hi poses cara de coneixedor. El pas número 3 és escollir el teu perfil del públic, perquè n'hi ha 4, com sempre. Al concurs hi ha l'expert, que sap tot, què pot intentar cada colla, detecta qualsevol canvi, quan comença un castell ja sap allò que diu puja bé, regular, ui, ui, ui. Hi ha el comentarista improvisat, no en té ni papa, però passa tota l'estona xerrant. Jo crec que hauríem de posar les regles de mans una mica més centrades, tal, la típica. Hi ha el patriota de grada, que anima la seva colla com si fos la final del Mundial. No veu castells, viu una epopeia personal. Si la colla carrega un castell, abraça desconeguts, i si el descarrega, fins i tot els hi posa nom. Finalment, hi ha la persona que ha dit, a mi m'han dit que era molt espectacular. Aquesta és la persona que a la tercera ronda pregunta per això ho fan sempre, i surt d'allà sabent més de castells que tots nosaltres. Pas molt important, el 4. És de dominar el vocabulari. Perquè no, per no quedar com algú que no en sap, que entra a veure bàsquet pensant que era un musical, no cal que facis un màster, però hi ha frases universals que et salvaran. Quin castell més treballat? Avui hi ha molta tensió.
0: Total.
2: És aquesta estructura molt exigent o això ha estat molt meritori? I el més important, a veure com el defensen. Aquesta sempre queda bé. Si puja remenat, l'has encertat encara més. Si no puja remenat, també. És com dir, el partit canviarà la segona part. No falla mai. Però una advertència. No digueu Castillo. Aquest cap de setmana no és Eurovisió. Aquí tenim castells i tenen prou emoció per si sols. El cinquè pas és la gestió de les emocions. A les Olimpiades hi ha gimnastes que sobreviuen, perdó, que somriuen abans de fer una cosa que et deixarà contracturat durant un mes. El concurs passa igual. Veus com puja la canalla i el teu cervell pensa, no, no, jo no podria. Però ells pugen amb una concentració, una calma, una agilitat que fan sentir malament per haver-te cansat pujant dos pisos sense ascensor. I arriba aquell moment en què el castell arrenca, tot sembla quiet, ningú respira i de sobte tota la plaça fa aquell silenci absolut. És un silenci tan intens que pots sentir com algú a 5 files de distància obre un paquet de pipes i en aquell instant penses, si aquest castell es descarrega, no tornaré a queixar-me mai més de res. 5 minuts després, naturalment, t'estàs queixant que hi ha massa cua al lavabo. Per últim, has de sobreviure el diumenge, perquè el dissabte serà una marató, però el diumenge ho és tot. És el nostre horse category. Ui, he perdut el guió, un segon. Ho tenim, ho tenim. Aquí sí, que aquí has de dir frases que avui ha hagut molt de nivell, aquest intent et pot condicionar la ronda, jo hauria apostat per una altra estratègia, o hi ha moments que no oblidaré mai. Però sobretot deixa't portar. El concurs de castells és una competició, sí. Hi ha nervis, rivalitat, classificacions i moments de patir. Però també és una d'aquelles coses que, vistes des de prop, et recorden que hi ha espectacles que no necessiten pantalles gegants, focs artificials ni repetició a càmera lenta. Només necessiten una colla de gent confiant en la resta. Una plaça pendent d'un sol moment i aquella explosió d'alegria quan tot surt bé. Així que cada setmana porteu bambes, aigua, paciència, una mica de menjar i un bon coll. I quan algú us digui el concurs de castells és unes olimpiades, no us contradieu. Simplement els ignoreu. Els castells no són esport ni competició, són cultura. Sort i força.
1: Epa!
0: Molta emoció.
1: Tinc ara un moment d'indignació perquè resulta que tu saps fer ioga i tens una veu de ioga i aquest paio sap posar veuetes.
2: Una miqueta.
1: I aquest talent no l'havíem explotat fins ara.
0: Ara que ja acabem
1: 4 temporades, i ara comença a sortir a la llum aquesta
2: això
1: cosa.
2: Això ho presentarem de cada any que ve.
1: Perfecte, res. Podem continuar.
0: Fantàstic. No se n'ha parlat prou,
1: sí?
0: Que les coses d'antes valen el que valen.
1: Apa, aquí.
0: El 3 de 7 per sota... castell que ningú assaja perquè ens hem tornat una colla de dropos.
1: Perquè això costa, eh?
0: Perquè això costa.
1: Això és suor. I molts a la primera aixecada, no a l'última. A l'Elisenda, pots...
2: Jo, ara cada cop que hagi un 3 a 7 per sota, el meu cap farà...
0: No ho puc tornar.
2: Hi ha coses que s'han de viure al moment, vull dir, no...
1: Bueno, doncs atenció amb aquest castell, perquè va donar la victòria del dissabte va ser un dels castells decisius. Evidentment, el 2 de 7 també va ajudar molt.
2: A no, no, del... no, però qui va guanyar? Els del 2 de 7 o del 3 per 7 per sota?
1: Bueno, m'agrada molt que vulguem posar mèrit en això i no en el circus totalus del 5 de 7 amb l'agulla. Aquest bueno, serà un debat que enfrontarem un altre dia,
0: aquest
1: no?
0: Aquest castell és fantàstic, perquè te'l treus de la màniga, tu et veus allà, oi, oi, oi, que guanyem per no sé quants puntets?
1: 15.
2: Em jugo 15. La punta del dit petit del peu esquerre, que no l'havien ni assajat.
0: No, no, no, no, no, no, no l'havien assajat.
1: En declaracions a tots els medios, te diré que... No.
0: Van dir, ostres, ens sobren 3 per fer l'agulla dins.
2: Venga, como esta.
0: Venga. S'ha de dir que ja havien fet l'agulla, aquesta gent que van a dins com uns temeraris, bueno, però bueno.
2: Bueno, l'últim concurs també es guanya un 7 de 7 amb el Pilar, una cosa així.
0: Estupendo. I a més els d'Esparreguera, que munten un trail intercasteller que flipes, sí. I a sobre guanyen el concurs de Torredembarra. Pues ole, Valtros.
1: Ole.
0: Seguiu fent el 3 de 7, que no m'enteri jo que he de ser assajar.
1: Per sota.
0: Per sota.
1: Oh!
3: Quan arriba la festa major, la plaça s'omple de color, camisa ballana, aixecant porrons, i a cada racó un ball de bastó.
0: Bueno, s'ha quedat la música de la setmana passada, o de
1: no,
0: fa dos.
1: Pues sabeu què? Jo surto en aquest videoclip.
0: Què dius ara?
1: Vaig anar a fer d'extra d'aquest videoclip.
0: Increïble.
1: Bueno, mira, coses.
0: Bueno, com que és la festa major dels castells, pues, donem per vàlida aquesta cançó, que no hem canviat perquè teníem mil coses
1: perquè
0: a fer.
1: Perquè és festa. Serà molt grossa la festa del dissabte, si teniu el permís.
0: A mi em sembla una temeritat organitzar aquesta festa. Jo hi vaig anar amb 16 anys
1: sí.
0: I no me n'he refet encara.
1: Bueno.
0: Perquè tu ho dones tot pensant que, vamos, concurs de dissabte superat i al cap de 2 hores et sona el despertador.
1: Bueno, això, si vols anar diumenge, o sigui, has de fer alguna feina, però aquesta gent que haurà guanyat el concurs, haurà quedat segona, haurà fet la millor actuació de la temporada o de la seva història, què han de fer? Celebrar-ho.
0: Bueno,
1: I, si van amb un ull mig tancat a veure els castells de gamma extra i de nou, pues no passa nada, no?
0: Bueno, i per sort, el dispositiu sanitari separa el públic dels castellers. Per tant, si teniu ressaca, aneu al circuit del públic.
1: Perfecte.
0: Vale? Us traieu la samarreta que porteu de la colla. Que
2: I
0: sigui...
2: la pulsera fora.
0: Ara tot va amb pulsera. I res. No bloquegeu lo de la gent que fa castells, que ja prou feina tenen. Així que no res, és la revetlla del concurs, allà al Serrallo, perquè on poden passar les coses si no és al Serrallo?
2: És que clar.
0: Que amb una mica de garbo descarreguen el 2 de 8 en forra.
2: I
0: correcte.
2: Amb sort esmorzareu fideuà abans d'anar diumenge a l'etap.
0: Exacte. I fins aquí aquest programa, que s'ha fet una mica llarg, però ens ho hem passat molt bé. Gràcies a la Sílvia García, al control tècnic. Gràcies a vosaltres dos per
1: a vosaltres.
0: Aquesta setmana tan intensa.
2: Ànims i escalf.
0: Gaudiu molt del concurs. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Jacuzzi.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres. Jordi Fortià.
3: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
1: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
3: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però a qui l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això, el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
4: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb l'alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
3: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
5: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
1: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
3: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
1: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
6: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són. La veritat és que ara, en general, hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa. I també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, el tram de Montcada i Reixac en direcció a Barcelona està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada. Uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellbé.
5: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos els fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar 1 minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
6: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora

0: polític, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagaio, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
1: Gràcies, Paula. Doncs parlant de concentracions, el Sindicat de Llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
3: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del Sindicat de Llogateres, Mariona Bota.
4: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
3: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
5: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
1: Esther Minguell.
6: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
8: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
6: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
5: També està activada la prealerta del pla Vencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
1: Maite Pole.
10: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
11: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà la

0: que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
1: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
2: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
3: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
4: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
3: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
2: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
5: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
6: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies. Per tant, agraint en aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
5: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
2: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
7: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casany, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge ESAlert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
8: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
7: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre a una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
2: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
3: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos a TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
2: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
9: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns
10: trams. Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
9: Generat així queixes, tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies. No obstant, durant la tarda, alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
11: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
12: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
13: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
9: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
2: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
3: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
2: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
3: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal, que passa pel circ clàssic al contemporani de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
2: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
14: Con los gitanos de Balaguer, que vos que te digui, invita tu primer.
15: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el Gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat la azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfensa també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. Les gironines reben a Fontejau el Mallorca-Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3:15 del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, arriba tot just a l'Equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental femenina i masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània,
2: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del Jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins a l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa, quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi, arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el campionat absolut territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
4: Bona tarda, són 8:15.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: En marxa, hores d'ara, a la Seu d'Urgell i Ripoll, dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
6: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
4: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
6: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
7: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
4: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
6: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
8: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
4: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
6: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
4: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
6: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: En esports, Jordi Cervantes, a Itsunoda fa història.
9: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacats i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58, la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però, com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com ha asseguren des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tal com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellver. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
6: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante 6 años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
6: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
6: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra. No? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil, tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho i ens hi hem de posar perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han setat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui l'estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal siempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca l'1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rossell, Salló, Maria Gateu.
22: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invita tu primer...
23: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons. Caïe!

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austríaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona al 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca-Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Menys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3 quarts del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
9: Premià de Mar en 3 minuts.
8: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:15 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
9: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVox i Spotify.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i de la qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració a punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
2: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
1: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià Media.

i com us catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tot Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plegats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques, thank you, company, i a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres, aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys! Companys, cowgirls i cowboys, benvinguts de nou al vostre racó preferit de la música d'arrels. Avui us portem l'últim capítol d'aquesta gran aventura que la colla del Tot Country van viure a principis del juliol passat. Així és, companys, sí, sí. Com us deia, la setmana passada va ser en aquell mític Huercasa Country Festival a la vila de Riaza, allà a Segovia. Un poblet petit, encimballat gairebé a 2.000 metres d'alçada, on l'aire és pur i les botes treuen fum. L'últim dia del festival, diumenge al matí, van viure la traca final a la mateixa plaça del poble. Un escenari espectacular d'actuacions en directe i una pista de country line dance que bullia amb la Caroline, la Maria Jo i tot el grup del Catalan Mess ballant el ritme amb acompanyament dels Conjuntos San Antonio. I atenció, perquè amb la plaça de gom a gom, i quan dic de gom a gom, ho dic de debò, nois, que allà no hi cabia ni una agulla de cap, van viure un moment d'aquells que se t'agafen al pit. Un minut de silenci ben emotiu per la nostra estimada Maria Jesús Osuna, que ens va deixar pocs dies abans del festival, on era una de les instructores estrella. Però el Huercasa també són les seves veus. Avui us portem petits flashes i xerrades que vam gravar a peu de pista. Però primer comencem amb bona música, eh? Aquí teniu la gran veu de l'australià Adam Harvey i el seu tema... Acting a little crazy.

0: totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I ara, directe des de Texas, el gran Aaron Watson ens porta una trobada molt íntima de la pols del camí amb The Road and the Rodeo. Som-hi.
1: Wild horses and honky-tonky

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
1: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació, ha tingut lloc cap a 6:45 de la tarda i la segona a 7:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents trams dels dos recorreguts. Protecció Civil activarà 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre i enviarà prèviament l'activació un SALERT a la ciutadania. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament de l'estat de manteniment i del sistema de dispositius també d'SALERT. Els municipis afectats directament amb les sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil batejat com Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: Notícies en xarxa.
3: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals del Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partida romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el campionat absolut territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast. Un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
6: Atención. Funky Tracks Radio, Tony Modulation.
7: La sociedad cuando ve a una persona así, ya huye.
8: Yo lo he visto 5 veces y siempre se nubla el cielo.
9: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
10: Continguts en xarxa.
11: Bueno, avui començarem amb una definició, ¿vale? David, perquè prenguis coses.
12: Vinga, la definició de David.
11: Això ho ha dit l'Edgar, eh?
13: Pots saludar primer a Xènia.
11: Hola, Xènia.
14: Hola, hola, encantada.
13: Ho sento, eh? Ja em disculpo.
14: No et preocupis, ja m'ho esperava.
13: Disculpem d'entrada.
11: Bueno, definició d'avui. Cada dia podies fer una definició d'una paraula.
13: Això ets tu la que t'agraden aquests jocs per fer-te la culta. Tira, tira.
11: Vinga. Definició de torracollons. Sempre de manera habitual com a insult per descriure algú de poca intel·ligència o una conducta ximple i absurda. Estúpid, cretí, idiota, dròpol, tontolava, que això no és català, no sé per què...
13: Tontolava és universal.
11: No és universal. Sí. O directament flipat o gamarús.
13: Som-hi.
15: Sense puces, amb l'Ali Masriera, David González i Víctor Rey.
11: Edgar, que no has dit res a la intro. Sense esclòs.
12: No, és igual. No passa res.
11: No passa res.
12: No passa res. No passa
11: ho diu mentre es marxa.
12: Sí, exacte.
13: Programa número 25.
12: No cridis.
11: M'estalvio un rodolí fàcil.
13: Anaves a dir el Hink, oi?
11: No.
13: Val, val. Avui, especial milhomes, egocèntrics i mags de l'ignorància. Gent que ja d'entrada i sense obrir la boca els plantaries una bufetada a mà oberta.
11: Exacte. Els que surten per dins de la rotonda. Bueno, també hi ha gent que fa tota la volta per fora, eh?
13: Tu no?
11: Va, no, els odio, aquesta gent. Els llapis menys afilats de l'estoig, però amb l'afegit de que ens generen odi, malestar emocional i la seva presència i actitud ens fan treure el pitjor de nosaltres.
13: De fet, a cada programa, per au per bé, acabem despotricant d'algú. Oh, sí, sempre.
11: No, sí. Tu? Sí. Hate?
13: Sí, el que passa que penso que avui la cosa ha de ser una mica diferent, però bueno.
11: Per què?
13: Perquè una cosa és despotricar de manera gratuïta, cosa que ja hem abogat aquí més d'una vegada, en què és una cosa terapèutica i ens va molt bé.
11: És gratis.
13: I l'altra cosa és... Sí, ens estem contenint, a vegades. És el que he dit del bofetón.
11: T'estàs contenint?
13: Tu saps que sí, i... Des d'aquí intentem sempre predicar la pau. Una educació canina respectuosa i un estil de vida basat en l'harmonia, l'empatia i el coneixement.
11: Bueno, amb els gossos sí, hem de dir, eh?
13: Però amb les persones ja no puc més. I avui haurem de canviar, però espero que no se m'escapi cap nom real i ens acabin denunciant, no? Si ens denuncien a nosaltres, denuncien a l'emissora. Som nosaltres.
11: A l'Edgar.
13: No pot ser, però podem dir que...
11: podem dir que és el Víctor.
13: Pots firmar un paper, Edgar?
12: Quin paper? Quin paper?
13: Ara te'l dono, te'l passo per aquí. Una firma digital amb el...
12: amb el meu dit i sang meva, no?
13: I sang teva, exacte.
11: Diem que és el Víctor que no hi és.
13: I ja està. Anava a dir una altra cosa.
11: Bueno, però avui...
13: Ja no puc, tio, va.
11: No, a veure, concentra't. Sí. Avui portem el component estrella. Aquells que ens recomana el nostre metge de capçalera. Avui, Torrecollons rematats, Lelos i Capsigrans, que han passat en algun moment o altre per la nostra vida i que ens han recordat el significat de la paraula fàstic o l'expressió quina hòstia tens.
13: Exacte, com hem dit, hem començat haters i bueno, la veritat és que ens sap fatal perquè avui ens acompanya la nostra amiga, Xènia.
11: Sort que ja et coneix.
13: De Drive, Educació Canina, i no volem que t'emportis una imatge equivocada a nosaltres, val, Xènia?
14: Sí, sempre esteu rajant de tothom.
13: No diguis això.
11: David, tothom ho sap que rajes.
13: És mentida.

Que això crec que ja haurien d'estar buides, però bueno. Arrenquem denunciant aquelles opinions que ens grinyolen. Aquella gent que en un moment o altre de la nostra vida hem tingut la mala sort de topar-nos. Avui, com que el Víctor ens ha abandonat, fem un rànquing de torracollons del món caní a casos de merda.

0: Lali, tu saps alguna cosa d'en Víctor? Perquè ha faltat avui.
1: Jo només sé que va sumar anys.
0: Que va sumar anys?
1: Sí, fa poc.
0: I no sabem res més d'ell?
1: Jo no. I tu? Està cansat de vosaltres, home.
0: No.
1: L'Edgar t'està dient...
0: Tu saps alguna cosa?
1: T'està dient alguna cosa.
0: El truquem.
1: El podem trucar?
0: Sí. Espera, jo el vaig a passar-li el telèfon, però pensa que pot ser un problema si té el teu telèfon després, amb Víctor, eh? Perquè et començarà a trucar a deshores.
1: El que no podem és trucar des del telèfon del David perquè no ens l'agafarà.
0: Ja te'l passo.
1: Si no, des del meu. A mi sí que me l'agafa.
0: Exacte, aquest és el tema. No posa res, oi, de radiosilenci?
1: Pues pensarà que és spam. I no,
0: vale,
1: te l'agafarà, tampoc.
0: Jo te'l passo i de moment anem xerrant, perquè sí que, aviam, coneixent-lo, poden haver passat diverses coses. Que hagi acabat detingut, perquè va ser el seu aniversari, que estigui jugant a la PlayStation i ens hagi fotut una trola i no volia vindre a treballar.
1: Probablement.
0: O no sé què és l'altre.
1: O que li hagis enviat un cas tan horrible que encara estigui a casa d'aquella persona.
0: Això sí que pot ser, perquè ha agafat bastant volum de feina últimament, la veritat. Bé, de moment, mentre no contactem amb el... És igual.
1: Amb el Víctor.
0: Amb en Víctor. Rànquing de Torrecollons. I entenem per Torrecollons aquelles persones que ja d'entrada hem vist que no, saps? Que jo crec que tinc un detector de Torrecollons. I...
1: S'apropen a tu, oi?
0: Normalment, físicament, jo veig aquella persona. Físicament, eh? I semblarà un cliché, però jo veig físicament aquella persona, la mirada, com va, el calçat. Em fixo molt amb els peus, m'agraden molt els peus, no? A les bambes que porta. Sempre, segons les bambes que porta, jo ja sabré si anirem bé o no anirem bé amb aquella persona.
1: I quin calçat és el que no?
0: Saps aquella marca, com es diu allò, tan horrible, que són com brillants, Knickerbocker, que van amb pantalons de pinça... I... És igual, és la combinació, jo crec, de la bamba amb el pantaló, tio. Avui ho parlàvem precisament amb la Berta, en Joseba, la Cris, l'Albert, que hem anat a dinar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, i parlàvem que nosaltres tenim classe, tio. Que vestim
1: això,
0: bé.
1: Això t'ho repeteixes mentre et mires el mirall?
0: Sí.
1: Està bé,
0: sí.
1: Perquè no t'ho diu ningú.
0: Sí, és com la cançó aquella de Paràlisis per
1: Mòbil. Aviam, l'Edgar no sé què ens diu.
0: Com que no t'he enviat cap mòbil?
1: Aviam, és que la neurona no li fa connexió.
0: No, m'has de perdonar. Ara sí que el
1: ja,
0: tens.
1: Ja, estem a l'octubre, ja
2: ah,
1: no.
2: Ah, si és aquest telèfon, acabo de trucar i m'ha penjat.
0: A mi, saps que m'ha fet el mateix fa una estona?
2: Ho tornaré a provar, però...
0: Que fort, tio.
2: Seguiu.
1: I si truques des del meu mòbil?
0: Vale, començo?
1: Sí, vinga, et mors de ganes.
0: Comença tu, sisplau.
1: No, comença.
0: No, fem l'ordre.
1: Primer la gent gran.
0: Fem l'ordre de la taula.
1: Primer la gent gran.
0: Fos cas que no arribi, no?
1: Clar, home, clar, imagina't que et passa alguna cosa.
0: Vale, jo començaré amb un Torrecollons, que és que no suporto, i és que en general em trobo normalment que el món de l'agility està ple de gent, tanta gent que podem arribar a trobar-nos. Tu has viscut les competicions.
3: Sí,
0: i saps,
3: clarament.
0: Clarament, i has viscut competicions, no ho direm, on jo estava també, per allà.
1: Oh! Va dir que no faria.
0: I sap perfectament quants binomis poden passar per allà un cap de setmana. 500?
3: O més.
0: Una competició amb 500, vull dir que és normal que abarqui...
1: No, clar, un tant per cent ha de ser Torrecollons.
0: Molt Torrecollons, sí, però és clar. Que a més s'estila molt el torrecollonisme en el món de l'agility, però moltíssim. N'hi ha gent molt maca, però és que hi ha un percentatge superelevat de trastornats, però molt elevat. I jo hi ha un paio, tio, que és que conec de fa molts anys, que no li he fet absolutament res, que jo sàpiga, eh? Perquè inclús el vaig agafar un dia i li vaig dir, escolta, tens algun problema amb mi? Li vaig dir directament, saps?
1: Potser no li agrada el teu calçat.
0: I a sobre, pot ser.
1: No ho havies pensat,
0: no,
1: això, eh?
0: No ho havia pensat, tio. Però és que l'odio, tio. Ja, físicament, ja no em va caure bé el primer dia que el vaig veure. Vam coincidir en unes instal·lacions un dia... I ja saps aquesta gent que porta aquesta espècie de monyo, els que porten pentinats de futbolista.
1: Hipster.
0: De futbolista. O sigui, no hi ha res més...
1: Clar, a tu que la gent tingui tant cabell com per fer-se una cua és una cosa que et provoca hate.
0: A mi el que em provoca molt hate és l'estètica del futbolista. Els pentinats del futbolista i les botes d'un futbolista. És... Ah.

0: Bueno, però què li passa a aquest noi? A part de que no t'agrada físicament.
1: No, aquesta és una persona que mai m'ha saludat.
0: Això.
1: O sigui, jo he arribat a entrar en unes instal·lacions on només hi havia ell, no hi havia ningú. No sé, jo he baixat del cotxe, l'he tingut a 2 metres i... Hola, què tal? Mirar-me la cara i apartar-me la cara. Però m'havia fet diverses vegades. Dius, a veure, no ho entenc, no competeixo amb el teu equip de res, no som rivals absolutament de res, no ens coneixem de res, tu ets d'una població i d'una altra, si ens coneixem del món del gos, i ja fa uns anys que ens coneixem del món del gos. I primer pensava, jo què sé, tio, deu ser aquest tipus de personatge, no? I un cop el vaig agafar, perquè vam estar coincidint i... Jo treballava en el lloc on ell treballava, a les mateixes instal·lacions, i me'l trobava cada dissabte al matí, i el vaig agafar i li vaig dir... Dic, perdona'm, dic... Tu estàs bé?
0: I va... I va dir, sí.
1: Dic, sí, què passa? Però a sobre vacilant-me, com buscant-me problemes. Sí, què passa? I jo, no, dic, és que, no sé, em fa l'efecte que... Jo què sé, que tens mal rotllo.
0: Home,
1: o alguna,
0: si li dius...
1: No?
0: Perquè... si li preguntes
1: saludo,
0: d'entrada si tu estàs bé...
1: Et saludo
0: és
1: i...
0: normal que no...
1: Et saludo i no em tornes a la salutació. Pues què vols que et digui? I se'n va anar el tio.
2: Però potser no t'entenia, parleu idiomes diferents. Clar.
1: No, després vaig indagar dins del sòrdid i tempestuós món de l'agility i em van dir que és que aquesta persona és així, saps? És així a torre collons, que és una persona que se'l menja l'ego i que baixi per la vida. De fet, això donaria per un altre rànquing d'un altre personatge, però em fa molta ràbia.
0: La gent que no saluda.
1: La gent que no saluda, tio. O sigui, els hostiaria. Jo puc entendre que tinguis un tic i vagis saludant a tothom pel carrer i no estiguis bé, vale, que estiguis xalupa perdut i vagis por ahí així. Però, hosti, estàs en un lloc sol, entrenant, trobes una persona de cara, saludes. Saluda, no? Educació. L'educació té que estar sempre allà.
0: Sí, totalment.
1: Ser educat no costa res. I hi ha molta gent que no ho és i a mi em fa molta ràbia. He començat light. Hola, tiro la pedra.
0: Li molesta que no el saludin. Seguim.
1: Em molesta... No, ha dit
0: li
1: això.
0: Li molesta que no el saludin a ell.
3: Clar.
1: Em molesta que una persona que està a 2 metres meu, que fa anys que ens veiem, li digui hola i em aparti la mirada, com si li hagués fet algú lleig a la seva vida en aquesta persona, que no és ni del meu mundillo.
0: Però què et va contestar?
1: No em va contestar.
0: No et va contestar?
1: Home, quan li vaig dir sí, però a sobre es rebotava.
0: Bueno, clar, perquè li vas preguntar si li passava alguna
1: cosa. S'estava com crispant, en plan, què vols que em passi alguna cosa? Com buscant problemes. Jo pensava, és igual,
0: bueno, fins aquí el teu amic.
1: Començarien a saltar pitidos, tio. Món de l'agility podrit, tio.
0: Deixa parlar de Xènia.
3: Bueno, jo ja més per tema clients d'aquells que arribes i ja veus que la cosa no anirà bé de començar. Vaig arribar a un client que, per cert, em va arribar per part d'una escola d'educació canina amb la que jo col·laboro, perquè bàsicament em passin clients. No sé si es pot dir, però es cobra una misèria d'aquestes escoles, per tant, no col·laboreu amb escoles conegudes, sisplau.
1: Sí. Jo no sé, bueno, a mi em va... És igual.
3: Vale.
1: Deixem-ho.
3: Doncs això, és un client.
1: És que em va arribar una oferta una vegada que era com... No sé si és això.
3: Segurament. Però això, jo arribo a la casa d'aquest client i no era una casa, era un bar. Clar, jo entro al bar, dic, no sé, em pregunto per tal persona, sí, sóc jo. Cada dia que entrava jo allà, havia d'esperar que fes els 4 o 5 cafès que li quedaven a la senyora per fer, mentre jo m'esperava allà a una cantonada, a que sortís i poguéssim sortir amb el gos al carrer. Era aquell tipus de persones també...
1: Espera.
0: Què estàs?
1: Relaxem-nos.
3: Vale, no passa res.
1: Quin tipus de persona era?
3: Era el tipus de persona que té gossos molt complicats.
1: Tipus de persona que té un ostión a mà oberta.
3: Exacte. Un gos que no és seu, un marrón que li han passat.
1: Que també té una hòstia.
3: El gos del seu fill, el qual ara mateix no estava al país.
0: Deixa parlar. És que talla-li el micro. Parla.
3: Vale, doncs això, era un gos que no era seu. Era del fill que no estava al país en aquest moment. I era un gos extremadament agressiu amb gossos. Molt agressiu. Per inseguretat, però arribava a uns nivells d'agressivitat bastant alta. Què passa? Que tenien por al gos i no el traien de casa. Mai. D'aquells gossos que feia anys, potser 2 anys, que no sortia de casa. Llavors, clar, vam veure que el gos menjar ni de conya. No volia menjar, però ni a fora ni dintre de casa, res, no menjava aquell gos.
0: Surt barat, tu.
3: Sí. No, la noia li feia macarrons amb tomàquet, sempre.
0: Escolta, ben barat, eh?
1: Clar que no volia menjar.
0: Pues surten molt més barat, els macarrons del mercat d'una mateix.
3: Total, que aquesta noia treballava amb la seva filla, no? La seva filla treballava amb ella al bar i sempre venien, sempre el que podien, venien les dues a la sessió. I, clar, vam dir, bueno, doncs treballem una mica el joc, perquè està clar que aquest gos, si no surt a passejar, no juga, no fa absolutament res, està clar que, òbviament, peta. Bien. Doncs vam treballar... Vam començar a treballar una mica el joc. El primer dia que li dic, no, mira, és un mossegador, has vist que maco, serveix per jugar. El gos no havia vist una joguina en sa vida. Diem, bueno, doncs ara es comença a moure una mica, així, suau, incitant que el gos vulgui, i la noia se'm queda mirant i em diu, amb tota la cara sèria del món, és que voy de blanco. No voy a jugar con el perro porque voy de blanco. Uh-huh. I jo, bueno...
0: Pues cámbiate, no?
3: Exacte, doncs hasta aquí llegamos, señor. Efectivament, em vaig fotre a jugar jo amb el gos. Un gos que jugava de meravella. Però, com és obvi, aquesta feina no va arribar enlloc. De fet, van deixar elles l'educació per part seva, perquè no,
0: bueno, perquè no
3: volien
0: no
3: seguir.
0: No,
3: clarament, no feien absolutament res dels que els vaig dir. Vaig fer 3 classes amb elles, crec. Com que no van fer mai res, va ser com, doncs, fins aquí es queda. Però és d'aquells casos que ja des del principi, quan m'envien a un bar, és com, vale, sé que això no anirà bé.
1: M'has recordat moltíssim, no tenia previst ficar-ho aquí, però és que ha estat inevitable i he dit, m'ha llegit la ment, amb un cas, passa que era molt maca la dona, jo t'ho dic, era molt bona gent, no era una persona a torracollons, bueno, sí, era torracollons, però no tenia un ostión, com això que tenia el bufetón, no? Però fa poc em vaig trobar amb una parella molt, molt maca i tal, 60 i alguna cosa, amb un gos, i cada vegada que arribava jo a casa, a les 10 del matí, em rebia l'home i em deia... Val, no,
0: passa, nano, passa.
1: Passa. Podes sentar-te aquí mentre mires. Vale, doncs, total... No, tens la ment bruta. Bueno, vaig, perdona, el que volia dir. Em obria l'home i em deia, espera't que desperto la meva dona. Jo el primer cop vaig dir, hòstia, que res, no tenia res, no? Jo he quedat amb mi a les 10. A més, la dona es veu que era qui invertia més temps amb el gos i tal. Total, despertava la dona, la dona anava una miqueta així com cega de...
0: A les 10 del matí.
1: Amb la crosteta aquí, d'haver-se fotut alguna lorazepam, saps? Aquí a la comissura. I s'aixecava allà una miqueta embotida del blister que es devia haver cascat la nit abans. Es fotia, per això m'he recordat de tu ara, es fotia un cafè, es canviava i a lo millor 35 minuts després començava amb la classe.
3: Bueno, però això està guai, al final treballes menys i et paguen el mateix.
1: Sí,
3: bueno,
1: depèn. Aviam, la primera
0: tu no. Començaves a cobrar...
1: Què et passa? Estàs plorant.
0: Sí, sí. Començaves a cobrar tal quan entres per la porta? Para de riure. Si no, no podré parar jo. Començaves a cobrar tal quan entres per la porta?
1: Cobrava per mi.
0: Aviam. Però t'estic fent una pregunta.
1: Siéntate aquí i mira-nos.
0: T'estic fent una pregunta. Vaig escoltar. Quan comences a cobrar tu?
1: Encara no he cobrat. Bueno. Encara no he cobrat. He fet 5 classes.
0: No, aquest és el Víctor.
1: Esperant, només tenia que veure la dona passada allà amb els diazepans i el camisón.
0: O sigui, et portava perquè la dona veiés una altra persona.
1: L'ha arribat a bon port. No, volia que els veiés els dos.
0: Bueno.
1: Assegut en un racó de l'habitació.
0: Sí.
1: És horrible. No vull parlar més, segueix, sisplau.
0: Vas quedar així, no?
1: Sí.
0: Bueno.
1: Fèiem coses molt rares.
0: A veure, jo... Pues era mirar a Torracollons del món del mushing. Quan estiguis... Edgar, talla-li el micro. Sisplau. Ja estàs? Pots comptar fins a 5? Sí? O estàs revivint l'experiència?
1: Tinc molta calor.
0: Bueno, va. David, sigues professional. Jo considero Torracollons la gent que predica molt, però molt, vale? L'adopta no compres. Molt vol dir, com que tu has comprat, que pràcticament aniràs a l'infern i ells aniran directament al cel, al costat de Sant Pere. Surten fins i tot per la tele, per aquesta gran, no, gesta de competir amb gossos adoptats. I després, un poquito de tiempo después, resulta que fan camades i tot.
1: Sí, perquè aquest eslògan entra tot arreu.
0: Aquest eslògan va servir per sortir a la tele i després ja està.
1: Compra un perro de raza, no adoptes uno sin casa.
0: Però era una persona, bueno, que... És una persona, bueno, és encara, que ell, vamos, directe a Sant Pere, per haver adoptat.
1: Clar, clar, va al cel. N'hi ha uns quants d'aquests, I n'he vist a diversos llocs, n'he vist a diversos sectors d'aquests, i dius, mare meva. I és el que tu dius, a més és una targeta d'entrada que en determinats sectors queda superbé, això.
0: Hombre, A més, ell, pues, és igual que no guanyés res, perquè com participàvem adoptats, ell s'havia creat, diguem, ja la categoria especial per ell, que em sembla molt bé que corris amb gossos adoptats, però...
1: Mare però bueno. Vamos, Sant Pere. Que saber si són adoptats.
0: Eren adoptats, però pensa que era una persona que només compartia amb nòrdics, o sigui que solo adoptava nòrdicos.
1: També és difícil, trobar-ne.
0: Tots els que hi havia els tenia aquesta persona.
1: Els acaparava tots?
0: Sí.
1: Maravilla.
0: Que havia d'adoptar-los i treure'ls-hi la... el reconeixement de raça, perquè si no, no pots compartir amb nòrdics.
1: Mare meva. Vale, vaig amb un altre, jo, un torracollons per mi increïble. N'hi ha molts en el món de la detecció canina, però aquest va ser brutal, perquè jo el tenia com a professor. Sí que havia vist alguna història, no?, que havia pensat aquest tio està molt endiosat, no? I vaig tindre l'oportunitat de, en una de les poques vegades que va vindre aquí a Espanya, donar una formació a Astúries, després de pagar, crec que van ser 260 euros per la formació, paston. Doncs és el senyor Tobias Gustafsson de l'Scandinavian Working Dog Institute, que va vindre, ens van presentar allà, al final van ser 12 persones. El noi que va muntar la formació va fer el que va poder, perquè, clar, va tindre que ficar 12 persones, que a més aquest tio li va dir... aquesta gent que ve té que ser gent que treballin amb gossos, sobretot, gent que sigui...
0: Que ja en sàpiga una mica,
1: que
0: no?
1: Que en sàpiga, que tinguin gossos i pot ser operatius, bla, bla, bla, bla, bla, bla...
0: Plebellos no, vaja.
1: Exacte, ell va tindre que parlar amb la gent, total, que, clar, perquè li sortissin els números, en la pobra persona aquesta que va organitzar aquesta formació, tenia que cobrar 200 i pico, perquè, clar, el senyor aquest li va dir jo cobro 800 euros per dia de formació. No? Llavors, ell va entendre el que entendria qualsevol mortal. Si la formació és dissabte i diumenge, doncs són 1.600 euros. Fins aquí bé, no?
0: Fins aquí les mates,
1: passa
0: o què?
1: Que el divendres que arribava ja li cobrava, i el dilluns que marxava ja li cobrava.
0: Si però un dia sencer, i si arribava a les 8 del vespre és igual.
1: Ell deia, jo vinc el divendres, el divendres també són 800 euros. Però és que això li va dir el mateix dia que va arribar.
0: A veure si aprens.
1: Per això ens va demanar a correcuita, tot el tema aquest, no? Llavors ell a correcuita, per intentar sufragar una mica amb les despeses, va ficar dues persones d'última hora.
0: Que no eren... no complien els requisits, no?
1: Sí, vull dir, era gent que treballava amb gossos, que portaven temps...
0: On fent... eres tu?
1: No, portaven temps fent detecció. El problema és que aquesta persona li va dir pues, vull 10 binomis a la formació, el noi n'hi va ficar 12, i li va agafar una pelotera tremenda, però davant de tothom van veure com el tractava, o sigui, el ponent tractava a la persona que havia organitzat això d'una manera dèspota, no lo següent. Per haver ficat 12 persones, que dius, vale, ha estat un error, però també ha estat un error, tio...
0: No avisar que també cobraves.
1: No avisar que també cobraves, i aquesta persona no t'ha suspès res, i aquesta persona no t'ha engegat amb un vol cap a casa, cosa que jo hagués fet, i t'haguessin portat una bufetada. Ja t'ho dic ara d'entrada. Total, que durant la formació el tio... Senyor Tobias, mentre era un passaperros, que això es va agrair, no? Al final pues, era tot molt pràctic, la seva metodologia, tot molt dinàmic, molt va, allà amb el joc i tot el percal. Durant la formació, el tio anava mirant el telèfon. O sigui, surt, li deia a fulanito, surt, fes l'exercici aquest.
0: Així
1: no?
0: També faig formacions jo,
1: sortia 5 minuts i mentre sortia el tio anava mirant a l'Instagram.
0: Anava posant likes.
1: Però és que li va tocar sortir amb una noia de les que es va apuntar a última hora, que es va apuntar, que van recórrer amb ella, pobra, en plan, vine aquí, una noia del club, vine, porfa, que t'anirà molt bé, així ens ajudaràs també amb les despeses. Treu el gos i li pregunta... Se li va ocórrer preguntar, perquè aquell gos, pues, clar, no era un malinois, no era un braco, era un creuat de... crec que era un creuat de labrador o golden o alguna cosa així. Diu, no, amb aquest gos fem detecció esportiva i tal, no tinc pas operatiu ni res... Doncs ja el pots guardar, ja no vull gossos que no treballin.
0: Però què vol dir? D'acció esportiva el gos també treballa?
1: Clar, no, perquè ella es referia només a l'àmbit policial.
0: Ah, però això ho vull especificar, eh?
3: O sigui, només va passar gossos que es dedicaven a
1: l'àmbit policial. La cara de la pobra noia...
0: Que havia pagat.
1: De... Uau, m'acaben de tirar gel per sobre. Vaig pensar, tio, o sigui, tu seràs aquí com a persona, o sigui, com a professional no vals un duro. Perquè per mi un professional no és només una persona que tingui molt bona feina i treballi bé, si no és una persona que a la gent li agradi, la gent surti contenta, la gent surti engorilada, la gent tingui ganes de tornar a veure aquella persona, li expliquin les veritats. i em va semblar, vaig pensar, Torrecollons, el Torrecollons de l'any, això crec que va ser ja fa 3 o 4 anys, Torrecoll Premi, el Torrecollons de l'any.
0: No l'heu tornat a portar?
1: No, jo no el penso portar ni boig, aquesta persona. Mira que havia fet formacions amb ell online i tal, eh? I, pa, un nivell d'endiosamento. Aquí a Espanya en tenim un altre, eh? D'aquestes característiques, que pots gastar 1.000 i escaig d'euros fent formacions amb ell, i té els sants nassos, no diré el nom per aquí, perquè té molts seguidors, eh? I és com una secta, i la gent li agrada que li escupin a la cara. Però és una persona que jo em vaig gastar 1.700 euros fent una formació, tu li enviaves un vídeo i a sota et ficava l'emoticono aquest del dit.
3: El pulgarcito per arriba.
1: Buen trabajo. Perdona? 1.700 euros.
0: És el...
1: Buen trabajo. L'hoquei
0: més car de la teva història, eh?
1: 1.700 euros i em dius buen trabajo. Tu ets un cara dura.
0: Encara que et va dir buen trabajo, hombre.
1: S'havia mirat. Tu ets un cara dura.
3: Ja, ja. Jo dic buen trabajo.
1: Home, el mateix faig el vídeo fent-li un calvo i em segueix dient buen trabajo.
0: Per saber si se'l mirava o no, has de fer un vídeo fake i enviar-li i dir...
1: Torrecollons al món de l'educació canina. Supera. Tens algun o què?
3: No crec que ho superi, eh?
1: Bueno,
3: però la típica senyora gran de 80 anys...
1: També et va fer seure en un racó.
3: No, per sort no.
0: Això només et passa a tu.
3: Sí.
0: Això només et passa a tu.
3: Amb un cadell de tèquel. Vosaltres sabeu com estan els tèquels avui en dia, no? Tèquel Merle, sabem del que estem parlant, no?
1: Sí, un tèquel Merle.
3: Són unes bombes...
1: Li regalarem un perquè faci parella amb el que té l'Edgar.
0: Edgar, quan és el teu aniversari?
1: Vols un tèquel Merle?
2: 31 de març.
0: Ui, bueno, podem... Doncs dona temps de salviar.
1: Sí.
3: Bueno, el tèquel superbé, no tenia cap problema. Però clar, em van trucar per... No, és que el gos tiba de la corretxa i és molt nerviós. Jo vaig arribar que el gos tenia 10 mesos. Arribo, primer de tot em sorprèn, perquè dic, ostres, un tèquel que no està gras... És l'únic tèquel, crec, que jo he vist que no estava gras. Encara, tot arribarà, encara, espereu. Sí, espereu. I vaig dir, vale, què li passa al gos, no? Sortim a passejar, perfecte. El gos volia tibar per arribar a gossos, però passejava bé. O sigui, era un gos que no tenia cap problema. El problema, clarament, el tenia la senyora, que necessitava parar-se a saludar a cada persona i a cada gos que veia. Llavors, clar, el gos havia après, no? El que aprenen tots els gossos. Si em paro a saludar a cada persona i cada gos, doncs serà que toca.
1: Clar.
3: I el gos ho feia. Jo vaig fer l'educació amb la seva filla, que devia tenir uns 40 anys. La senyora no agafava el gos. Sortia amb nosaltres, però li deia a la seva filla, Tete, agafa el gos. Agafa el gos i fes-ho tu, que jo estic molt cansada. És com, senyora, normal, si vostè no aplica el que s'ha d'aplicar, és clar que està cansada del gos.
1: Hola.
0: Però està... Què et passa? Amb qui parles?
1: Hola.
0: Estàs parlant sol?
1: No.
3: Fantasmes, veu fantasmes.
1: Hola.
4: Hola.
1: Hola.
0: Hola, no recibes?
4: Hola.
1: Hola.
4: Em sent?
1: Sí.
4: És que estic com la dona aquesta, estic cansat de tu.
1: Qui ets?
4: Hola.
1: Hola, sí.
4: Soc el tonto que fa les teves classes.
1: Víctor, estàs viu?
4: Què passa?
1: Què passa?
4: Estic viu.
1: Què ha passat? Tothom pregunta, tio. Hem passat a casa teva, t'hem picat el timbre, estem buscant-te...
4: No, per això estic amagat, no et diré on.
1: A més, la Xènia aquí, amb tota la il·lusió, tio, de fer el programa per la primera vegada que ens ve aquí a la ràdio i no... Felicitats!
0: Bueno, ja han passat uns dies del seu aniversari, eh?
1: Ah, felicitats!
0: Una mica tard.
3: Felicitats atrasades.
4: No, és la Xènia, és que no necessitava descansar de tu.
0: És normal, Víctor.
1: Tot bé o no estàs viu, llavors, eh? No t'hem d'anar buscant lloc.
4: No,
0: vinguis.
4: No t'anar a buscar el lloc.
0: Tornaràs?
4: No ho sé, ja veurem.
1: Tenim un regal per tu.
4: Bueno, ja, coneixo els vostres regals. No em fa falta.
1: És veritat, li vam donar un bal de què van ser. Eren guapos, aquells.
0: Era un bal que no era ni a un lloc teu. O sigui, vas agafar una botiga... No?
4: No valien per res. No valia per res. Eren escrits.
1: Vale.
4: No...
0: Era una estafa piramidal del David.
1: Va, vinga. Posa't bé, tio, si t'hem de vindre a recollir a la comissaria una altra vegada.
4: No fa falta que em vinguis a recollir el lloc. Deixa'm a comissaria. Gràcies, eh?
1: Vinga, gràcies a tu. Xènia, perdona, eh? Perdona.
3: No, no, tranquil, era seguíem, part necessari.
1: Seguíem amb aquesta dona octogenària que anava amb un tèquel, que sí, curiosament sí. No era obès i esperava, lo típic, perquè li esperava amb tot Déu i el tèquel anava saludant a tot Déu. Com va acabar això?
3: Doncs,
1: no pinta bé.
3: Vaig fer, crec que vaig fer 8 sessions, perquè també era un d'aquests casos que m'arribava de l'escola.
1: Superior, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Punyito, superior, 8 sessions, és que clinc, que clinc.
3: Però em vaig fer 4.
1: Pilota, eh?
0: No com el Víctor.
1: No, que em fa una i fora.
3: Em vaig fer 4 i després em van fer esperar, perquè, bueno, entre que havien d'operar la filla o alguna cosa d'aquestes era... De res, eh? No, de res greu, no us preocupeu.
1: No, però, no em preocupo pas.
3: Però amb això vam estar potser un mes que jo no vaig veure el gos. Quan vaig tornar, era una bola de grassa que no li cabia l'arnès, se li sortien les xitxes per tot arreu. I jo els vaig dir, home, doncs està una mica gras, no? O sigui, jo no el recordava així. I la filla li va dir, mama, veus?
1: Adorma'm.
3: Veus? És que jo ja et vaig dir que estava gordo el gos.
1: Adorma'm. Punxa'm.
3: I no, el gos efectivament ja no tenia cap problema perquè la filla s'havia encarregat de portar-ho tot, de complir totes les pautes que li vaig donar, de no parar-se cada moment. El problema va ser que jo vaig sortir d'aquelles sessions en què la filla ni jo havíem aconseguit que la dona no es parés a saludar els veïns.
0: Clar,
3: però
0: que això és
3: ja,
0: difícil.
3: El gos, ja diem que no tenia cap problema. El gos era un tèquel dels millors que he vist jo i mira que es veuen coses estranyes.
1: Va parir, tia. Sí, que si et descuides, peix globus, no? Podríem parlar d'això, d'un peix globus, el famós gos peix globus.
3: Sí, sí, no, i que li havien posat el mateix arnès que portava, feia un mes...
1: I era com el tanc aquell del Simpson...
3: És que li sortien totes les xitxes.
1: El
3: velcro no acordava. L'enganxaven ja amb la corretxa normal, perquè el velcro ja no acordava.
1: Lali, tens algú més? O anem a l'entrevista i m'agufades?
0: Sí, tinc una.
1: Canta.
0: La gent que recolecta diners per despeses veterinàries, vale? GoFundMe. I després, sorpresa...
1: Supeten.
0: Resulta que van a un mundial, el qual significa, per exemple, anar fins a Suècia, hi ha un patinet nou, van a curses que no compten, diguem, necessàriament per classificar-se, però la gasolina és gratis, tot està pagat... I, clar, no? Pues està molt bé, està molt bé. Perquè jo ho sento. O sigui, si heu no podeu pagar les despeses veterinàries, per lo que sigui, demaneu un crèdit al banc. Un crèdit de 5.000, 6.000 euros. És dos passes d'apretar botons. No et cobren gaires interessos i no tangues a la gent. Sobretot si després fas despeses.
1: Crec recordar això és de ser un jetes.
0: És de ser un jet, sí.
1: Però a més crec que és un tipus de gent que viu amb aquest tipus de caràcter. De ja m'han d'ajudar, ja tal, i tot això. Jo crec recordar que cada X temps, ara poder fa temps que no, sortia alguna notícia una mica bèstia d'algun...
0: D'estafes.
1: Sí, d'algun refugi o d'algun lloc on demanaven diners per operacions d'algun gos.
0: Sí.
1: I mogudes així que ho havien destapat rotllo, com el que tu em dius, eh?
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: De vacances a no sé on, o s'havien comprat no sé què. Jo me'n recordo que la meva dona me'n ensenyava algunes. Em deia, mira, aquests demanaven tal. I ara, sempre que es fa això, no només heu d'adjuntar no sé què, sinó que té que ser molt clar que al final, per culpa d'aquestes gestes...
0: Clar, el dia que algú necessiti diners de veritat...
1: No se li donaran,
3: clar, tio. I mira que les protectores es necessiten, o sigui, que ja fan bé la seva feina i els necessiten, i que hi hagi gent que fa aquestes coses...
1: Això és de bofetons.
0: És que, a més, aquesta persona, una d'aquestes persones, em va preguntar...
1: Em deixes diners?
0: No, em va preguntar... Jo vaig donar 20 euros, val?
1: Bueno, encara.
0: No, encara perquè me olia mal. No sé com...
1: Ho vas notar.
0: I em va preguntar si aniríem nosaltres a l'europeu. Jo li vaig explicar que probablement no, perquè s'han ajuntat moltes despeses veterinàries. I em van dir, saps la resposta que em va dir? Os echaremos de menos.
1: Tela, tio.
0: Con un par.
1: Sí, amb un resquemor a dins que flipes, no?
0: Sí, sí. Són gent capaces de dir això i dir, ala, siguiente.
5: Sense puces. Un programa de gossos per sobre de les nostres possibilitats.
1: T'has soltat avui, eh?
0: Digue'm.
1: Re.
0: Si tens aquí el teu gos que es tira huesquillos, que no el fas evacuar abans de venir aquí a la ràdio...
1: S'ha cuascat, vols dir? Tu estàs molt vermella.
3: No seré jo. Si no has sigut tu, eh? O sigui...
1: Xènia Robert, Drive, Educació Canina. D'on ve el nom de Drive? De Drive? De tindre Drive?
0: Que no fas Duolingo.
1: Els teus gossos, jo sí faig Duolingo. I t'envio regals, a vegades.
0: Sí, és veritat.
1: I protectores de ratxa... No, tu m'has enviat protectores de ratxa. Per què li decideixes posar Drive?
3: Perquè per mi és de les coses més importants quan treballes amb un gos. És saber veure què és exactament allò que li mola per després poder-ho passar a modificacions de conducta, a treballar qualsevol cosa.
1: T'ho han preguntat, suposo, més d'una vegada, no? Perquè Drive...
3: No gaire.
1: De fet, és la primera.
3: Seria la primera. Primer perquè ho tinc a la meva pàgina web, ja especificat el perquè Drive, i perquè també últimament la gent, com que mira molts vídeos d'Instagram i d'aquestes coses, ja és un vocabulari que s'està veient bastant. Llavors, la gent ja no va amb tants dubtes.
1: Com és que al final acabes en aquest pou de misèria que és l'educació canina?
3: Doncs per culpa teva. Per culpa teva, de culpa de que jo vaig adoptar un gos.
1: Passem de pregunta, canviem de pregunta.
3: Vaig tenir problemes i vaig contactar amb tu. I
0: mira,
3: aquí estic.
0: Mira on has ficat.
1: Com creus que ens veu la gent, els educadors canins?
3: Depèn molt del tipus d'educadors canins. Però, en general, jo crec que és més un tema de...
1: Sí, quina imatge tenen nostra, no?
0: Homeless.
3: No.
1: Hi haurà de tot, però tot és extremista, no?
3: Sí. Sí, però sobretot hi ha molta persona que diu per què, saps? O sigui, per què existeixen si jo ja us he fet amb el meu gos?
1: Sí.
3: Sí, sí, sí, hi ha moltíssima gent d'aquest estil.
1: El jo ja lo sé, que a més sol ser la parella de la persona que t'ha trucat per anar-hi, no?
0: Sí, sí. N'hi ha un que sap que no lo sabe, no?
1: Que no lo sabe.
3: Sí, sí, sí, totalment.
1: Mare de Déu. Què és el que més t'entra? Gossos amb por, gossos reactius... Que...
3: En general, reactivitats de gossos.
1: Reactivitat.
3: Sí. I per inseguretat.
1: Reactivitat per inseguretat.
3: Sí. Ah. Només he fet un gos que era reactivitat a gossos per seguretat. Tots els altres per inseguretat. El tio aquell li molava la festa i deia, pues, pues vamos a por ello. Però en general és sempre gos insegur.
1: Creus que el fem insegur o ja l'agafen insegur?
3: Pues poden ser les dues coses, però jo ara et diré que cada vegada, no sé si és tema de gossos d'aigua, però ara en porto com uns 3 o 4 cadells de gossos d'aigua d'uns 5-6 mesos que no sé què estan fent els criadors. Sincerament, són tots de criadors, no n'hi ha cap adoptat, i són gossos superporucs, que estan pendents de tot, que no poden estar tranquils enlloc.
1: N'hi ha hagut ara un revival molt bèstia de gossos d'aigua. De fet, mira, demà en Víctor en va veure un. Espero que té bona pinta, almenys la família sembla molt maca. Però portem una temporada que n'estem fent molts i és un gos complicadíssim. Per dir-te que prefereixo mil vegades treballar amb border collie amb un gos d'aigües, però mil vegades, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: És algo... I a la Garriga en tenim uns quants de gossos d'aigües. Suposo que és el caniche que nunca pude tener, no?
0: O algo és el nou caniche, eh?
1: És el nou caniche, tio, però mare meva.
3: Bueno, però caniches i no caniches, eh? Jo al final he vist inclús caniches que també són així i mira que el caniche a mi és un gos que m'agrada.
1: Sí.
3: Perquè està molt guai per fer coses. Mm-hmm. Però ja et dic, ara just n'estic tractant tres, que són això, cadells dels 6 mesos a l'any... que són
1: post,
3: per res,
1: tot, tot
3: o sigui,
1: igual,
3: no els pots utilitzar per res, per estar a casa i ja. Mm. I, òbviament, sense invitar ningú, sense cap gos estrany,
0: és el teu somni, que
3: ja.
0: Ningú vingui a veure.
1: Sí.
0: Ja saps quin gos
1: per això t'agafes un cane corso, ja. I...
0: és més car, poder.
1: I fora. Jo, mira, quan em diuen el del gos d'aigua, sempre recomano, si realment volen anar a un criador i volen un gos d'aigua, intento derivar cap al Cisco, que fa Lagotto, el Lagotto Romanolo, al final és un gos d'aigua, és italià, i el caràcter és bastant diferent. És molt amigable, solen ser molt sociables amb la gent, no tenen aquest punt de tant de reactivitat o tant de pastor, tant d'anar a perseguir tot aquest rotllo. Uf, és que són un drama, eh? Què t'anava a dir? Una de les coses que vam tindre molt clares aquí quan fèiem el programa és que sempre estem abordant el mateix, no? Gossos per sobre de les nostres possibilitats. Hem tingut... les modes del pastor alemany, hem tingut el boxer, hem tingut el coli, que ja va passar, hem tingut el...
0: No va passar.
1: No, però...
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí. I ara tenim també la del Mali, també tenim la del gos d'aigües. Quins són els gossos per sobre de les possibilitats que has vist més?
3: Per mi, últimament, el Malinois. El Malinois és un gos que veig moltíssim, ara, i mira que jo en tinc un, i m'encanten. Però són gossos que per mi no són per una família. Són gossos que necessiten fer coses. I no és surts a córrer amb el gos per la muntanya mitja horeta i ja
0: braco.
3: Està.
0: Això és un braco.
3: Sí.
0: Si voleu això, braco.
3: Exacte, exacte.
0: No de Weimar. Abraneu.
1: Braco.
0: Braco alemany.
1: Un braco, no un Weimar.
0: No.
3: El Weimar, per si vols que se't mengi coses. Si vols que se't mengi coses, un Weimar. Si no, braco normal.
1: Cor.
0: No, la cartera.
3: Sí, la cartera per haver d'anar al veterinari diverses vegades. Ah, no, però és això, els malinois. Jo cada vegada en trobo més gent. De fet, crec que ara estic fent... Potser... Estic fent només gossos d'aigua i malinois, pràcticament.
1: Uf, tens sí, sí, que atendre sí. Els nervis molt malament.
3: Ja, bueno... La...
2: Vols un bec d'aigua?
0: És que no tenim aigua per oferir-li.
1: Mare meva, tio. Et passa? A mi em passa, que de fet aquest dissabte per la nit em van enviar un missatge...
0: Mentida, no tens amics. Era de publicitat.
1: T'ho vaig a demostrar.
0: Era publicitat. No. Era Orange.
1: A més, t'ho puc demostrar, però no sé, el vaig rebre el diumenge, però rotllo a les 3 de la nit. És urgente en una persona amb un malinois d'un any i algo que s'havia enganxat amb l'altre gos que tenien, no sé quin gos era, no me'n recordo, m'ho posen el missatge, que s'havia enganxat per la manera de parlar, d'escriure malinois, que no va escriure malinois, que va escriure, ja sap, milinino...
0: A veure, no pots dir que va escriure?
1: Sí, ara... És
0: sí, és veritat,
1: que no
0: aquest
1: puc
0: missatge
1: fer dues coses,
0: que dius.
3: No és per res,
1: no
3: però crec que m'han arribat a mi aquests,
0: És que després els devia donar el teu número.
1: Avui tinc un altre d'aquests que m'ha passat alguna vegada, poques, però que em escriuen i em diuen hola.
0: I ja està.
3: Sí,
1: jo no li contesto, ho sento.
3: És com elabora una mica més el que volies dir.
0: Està molt bé que diguis hola. És un bon començament.
3: Però has de dir alguna cosa més.
1: Ayudarme con mi perro cruce de Milinois, que tiene un año, el cual hace unos días está agresivo, se ha peleado con mi otro perro, que tiene 3 años, ninguno de los dos están castrados.
3: Sí, m'han arribat a mi, totalment.
0: No posa comas, eh?
1: Ninguno de los dos están castrados, punt. Me gustaría saber vuestras tarifas, coma, disponibilidad, y saber si acudes domicilio. Muchas gracias de avanzado, a les 3 de la nit.
3: Aquests me'ls vaig a fer aquest dijous,
1: Ho sento,
3: Que me'ls vaig a fer el dijous.
1: Són aquests?
3: Sí, t'ho juro.
0: Deu ser el mateix missatge que va reenviar.
1: Ho direm...
3: No fa falta dir noms,
1: Ho direm en off.
3: Però clarament, o sigui, és el mateix cas.
1: Llavors ens promet. Trobes, no?, en casos d'aquests...
3: Sí.
1: Que poder van una mica tard. I fins que no tenen el marró.
3: Clarament van tard. Però és que aquesta família no t'ho ha explicat tot. O sigui, tu segurament perquè ja no els hi vas dir o ja pels preus que els hi vas donar no els hi va quadrar o...
0: No els hi va contestar.
1: No els vaig contestar.
3: És possible, això.
1: No els vaig contestar. Vaig escriure directament el nom. Aviam si... No sé si és el d'ella o el del gos. Crec que és el d'ella. Aviam si és la mateixa.
0: Quan d'entria.
3: Ostres, és que jo no sé el nom d'ella. Jo sé el nom de la mare i del gos.
1: Val.
3: De la mare seva. Ella no sé com es diu.
1: Val, bueno.
0: No saps el nom del gos?
1: Ja em diràs.
0: Milinois?
3: Milinois.
1: Minions.
3: El gos tenia un nom molt estrany.
1: Un Minions d'esos. Un Minions.
3: Sí.
1: Mare meva, que va parir. Quin és el cas que recordes, que t'hagi arribat més a dins, que t'hagi agradat, que hagis dit, ostres, m'he quedat molt a gust fent aquest cas. No molt a gust d'haver-lo despatxat.
0: Vale. No, a veure, el programa d'avui va...
1: És que et treu, sí, és veritat, ens estem desviant. Així, tira.
3: Que m'hagi agradat, doncs, potser una...
1: Cap.
3: No, home, alguns sí hi ha una gent encara, ja no es perd l'esperança. Però potser diria que un gos, un bulldog, que em van trucar desesperats perquè la dona acabava de tenir una filla.
0: Normal que estigui desesperada.
3: Sí, no, i el gos... Portaven 2 dies que la filla havia arribat a casa i el gos se la volia menjar. Però sí, a la filla.
0: Un bebè,
3: a nivell,
0: no?
3: Sí, un bebè acabat de néixer.
0: També diré que, bueno, no? Dona una mica més de temps al gos.
1: Et vaig explicar en un programa, en una xerrada, que vaig conèixer amb una persona, que el bulldog francès, no era ni americà ni era anglès, li havia seccionat el dit en l'home de la casa i no li havien pogut treure el dit. El tio estava a la xerrada i li faltava un dit. Li havia seccionat el bulldog. Li va seccionar un dit. Un bulldog, tio.
3: Poca broma, que al final són gossos, o sigui...
1: Se li va fotre el dit, en aquell
0: Sembran
1: home.
0: Porcs,
1: se'l va,
0: però són
1: se'l
0: gossos.
1: Va menjar, tio.
0: Clar,
1: allò quan el caga ja no es pot cosir, tio.
0: No, ja és tard,
1: Flipa,
3: Li has de fer endoscòpia per treure el mitjanament de sent, el dit.
0: És el que més li va agradar al David. Després d'aquella gent no els va ajudar en res.
1: Pitjor cas. Un dels pitjors.
3: Pues potser et diria... No pitjor de cas de merda, però sí pitjor de que vegi difícil de recuperar. És un cas que tinc ara, o sigui, que encara l'estic fent, no l'he acabat, d'una gossa que és barreja de malinois amb pastor alemany. Que l'acaben...
1: Estic fent ara pitjor cas. O sigui, encara no l'he acabat.
0: Bueno, perquè ja comença potent, no?
3: Clar.
1: Pastor alemany amb Mali, sí. Va.
3: L'acaben d'adoptar, són una parella que em van contactar abans d'adoptar la gossa, perquè ja sabien, bueno, sabien.
0: Ja veien.
3: Semblava que més o menys sabien on s'estaven posant, i ja els de la protectora li havien dit, a veure, cuidado, que això és un malinois amb pastor alemany, no és una broma, tal. Llavors em van contactar, no?, per mirar algunes pautes ja des de l'inici, per abans de tenir el gos, i ara fa res vaig anar a fer la primera sessió amb aquesta gossa, jo no coneixia la gossa encara perquè no l'havien adoptat, i em trobo una gossa que està, bueno, com pot estar un mali que hagi passat per una protectora, o sigui, comprimit a saco, el gos aquell no sap, va tot el moviment, no pot amb la seva vida pràcticament, sí que és veritat que a casa és bastant bona, no els hi ha fet cap destrossa, encara, tot arribarà, segur, però jo... Sempre les primeres visites que faig amb el gos testejo menjar, testejo joc, a veure què tal. Vaig treure un mossegador i tal qual trec el mossegador em trinca el braç. Oh. Que de fet porto, o sigui, no mossega gaire fort, per sort, la gossa, però això d'aquí és de la gossa.
0: Això sembla una feina pel Víctor. Vols el telèfon del Víctor? Per enviar el Víctor?
3: No, ja me la faré jo aquesta. Però, clar, però allò de que trinca el braç i es queda... el braç. O sigui, no el típic gos que mossega braç i diu, ai, perdó, m'he equivocat.
1: Es queda enganxat.
3: Es queda enganxat al braç.
1: Uf, horrible. Xènia, cap on creus que va l'educació canina?
3: Doncs jo crec que, bueno, ara, com tot són tendències, o sigui, ja ho comentàvem abans, que hi ha tendències més positivistes extremes, ara torna una mica, crec jo, al punt negatiu de, no, castigar el perro, collares, tot això, jo veig, si més no, que està tornant,
1: Sí. Sí.
3: Però jo el que espero que vagi és una mica l'equilibri, a no dependre tant d'eines d'aquest estil, sinó de dependre de que en tinguis o no el gos. Jo espero que vagi per aquí la cosa.
1: M'encanta això que dius. Moltíssimes gràcies. Seguim rajant en aquest programa i espero que segueixis venint amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.

0: Bueno, avui, per acabar, tenim un cas un pèl curiós, vale? Un gos que té una malaltia, crec que és una malaltia, bastant curiosa.
1: No comencem.
2: Últimament només portes gossos pobrets.
0: Bueno, a veure.
1: Què t'està passant?
0: És algo que també li passa a un presentador, o periodista, no sé què és, de la tele, vale? A más gente, suposo que també, però bueno. És un gos que té narcolèpsia. Vale? Vull dir, que quan s'emociona i...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10, parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, el districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat", i una fotografia de Mari Carmen saludant a presidir la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'última adéu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
5: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección, y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
4: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni, igual Barriells, Hostalric i Sils, i a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de del 12 d'octubre i ha posat en marxa 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra. De cara a demà, pel que fa al temps, arriben canvis. Primer una davallada considerable a les temperatures i al final de les pluges. No es descarten plugims de matinada i un altre protagonista, el vent. Tramuntana i mestral poden assolir 80 o 90 km per hora entre el Cap de Creus i Cap de Cervera. Cervera pot arribar als 120. Darrer punt, amb nom propi, la lleidatana Ai Sunoda es proclama campiona del món de judo. S'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Té 24 anys.
6: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis en relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del Jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 2:15 a 12 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partir de romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i El 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el Campionat Absolut Territorial de Barcelona d'Escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
7: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
8: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
9: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
9: Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
11: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Continguts en xarxa.

El juliol de 1837, el promotor musical i fabricant de pianos francès, Camille Pleyel, va decidir fer una curta estada a Londres. El motiu era, bàsicament, allunyar-se de l'escàndol provocat per la ruptura del seu matrimoni. El tema de conversa preferit a París des de que les ja conegudes infidelitats de Marie i la seva esposa havien arribat a un nivell insuportable en fer-se públic el seu afer amb el gran Franz Liszt. Pleyel buscava així uns dies de tranquil·litat en una ciutat on passés més desapercebut, aprofitant ja de pas per visitar amics i assistir a alguns concerts. D'aquesta manera va ser convidat a una ballada privada a casa del prestigiós fabricant de pianos Broadwood, on els assistents podien provar a més els instruments. Pleyel s'hi va presentar acompanyat d'un amic pianista que es feia anomenar Fritz, i que no va obrir la boca en tot el sopar. Després que diversos convidats fessin interpretacions de gran bellesa en els pianos Broadwood, en un moment donat, l'acompanyat mut de Pleyel va demanar el seu torn. Es va asseure davant del piano i va començar a tocar.

No havien passat ni uns segons quan els assistents van començar a xiuxiuejar. I mentre sonava la música, algú va reconèixer el tal Fritz. Chopin! És Chopin! Aquella delicadesa infinita, aquella puresa del so, la llibertat de la mà dreta volant sobre les tecles i sobretot una música celestial inconfusible van delatar la identitat del misteriós pianista. Efectivament, qui havia sentit tocar aquell home mai més l'oblidava. Era el pianista més preuat de França i el que menys es prodigava en públic. Sentir-lo era gairebé un miracle inesperat i aquell dia el públic britànic va tenir el gran privilegi de reconèixer les mans i l'art de Frédéric Chopin.

compositor excepcional, deixant-nos portar per la poesia feta notes d'aquest geni del piano. Avui, doncs, més que mai, gaudirem de la bona música.

Quan Chopin tenia 20 anys, ja era vist a Varsovia com un geni indiscutible. Autèntic nen prodigi del piano, tota Polònia parlava d'aquella jove promesa que acabava d'estrenar dos concerts per piano i orquestra d'una bellesa pertorbadora i amb un estil tan personal que no hi havia igual a Europa. Som a l'any 1830 i Varsovia és una autèntica olla a pressió a punt d'esclatar. I això perquè el tsar Nicolau de Rússia s'ha autoproclamat rei de Polònia i ha imposat una brutal repressió contra el poble i la cultura poloneses. Just en aquest moment, Chopin decideix marxar de la ciutat, tot i que la causa del viatge no és pas política, sinó artística. Tant el seu pare com els seus mestres saben que, per triomfar internacionalment, ha de fer el salt a les grans capitals europees, com Viena, Dresden o París.

Chopin, de caràcter extremadament sensible i melangiós, tenia molts dubtes, tenia por de marxar i va anar retardant el viatge durant setmanes, fins que finalment es va fixar el matí del 2 de novembre per a la seva partida en carruatge.

Quan el carruatge de Chopin sortia de Varsovia a direcció a la frontera, es va aturar de sobte. I la raó és perquè allà l'esperava una sorpresa, organitzada pel seu estimat mestre, Joseph Elsnert, que anava acompanyat d'un nombrós grup d'amics i de companys d'estudi que li van dedicar un cant d'acomiadament mentre l'abraçaven. Tot i que deixes la teva terra, el teu cor sempre serà amb nosaltres, deia la lletra. I li van lliurar una urna de plata que contenia terra polonesa i li van demanar que allà on anés mai oblidés d'on venia ni deixés d'estimar la seva pàtria. Chopin va pujar al carruatge emocionat i va estrènyer aquella urna contra el pit. I així va ser. Chopin va conservar aquella urna la resta de la seva vida.

L'1 de març de 1810, Frédéric Chopin va néixer en una casa de la petita ciutat de Zelazowa-Wola, a pocs quilòmetres de Varsòvia. La seva mare era de la noblesa polonesa vinguda menys i el seu pare, un emigrant francès. Els dos treballaven com a part del servei a la casa on vivien, la casa del comte Scharwenck. Més endavant es traslladarien a la capital, Varsòvia, on el músic viuria la seva infantesa. Anys més tard, Chopin li confessaria a George Sand que ell havia crescut com si fos en un

El petit Frederic va aprendre a tocar el piano abans que escriure, i els seus dots innats eren tan extraordinaris i evidents que els pares el van portar sota el mestratge del millor professor de Varsovia, Joseph Elsner. Allà es va empapar de la música de Bach, que li donaria el sentit de l'estructura, i va assistir també a un concert dels 10 que va donar el mític violinista Paganini a Varsovia. I tal com li va passar a Schumann i a Liszt, aquest va ser, diríem, el moment del clic. En aquell moment va canviar per sempre el seu concepte de la música. Adoptaria, evidentment, el virtuosisme com a eina potentíssima, però només com a eina, mai com a finalitat.

0: Tu compleixes ara la determinació del teu destí. Però no oblidis els qui t'estimen aquí. A l'estranger et valoraran com a artista, però mai t'estimaran com nosaltres.
1: A l'estranger mai t'estimaran com nosaltres, escriu Constanza Gladkowska a Chopin quan ell marxa cap a Viena. I és a Constanza a qui Chopin dedica el meravellós segon moviment del concert per piano en fa menor. Ella, Constanza, va ser el primer amor de Chopin, un amor platònic i que el músic va mantenir en secret durant mesos. Això tot i l'intercanvi d'anells que es van fer quan ell marxa de Polònia.

0: Sentíem el moviment lent del concert en fa menor, el primer que va compondre el nostre protagonista i que és també una dedicatòria íntima a Constanza Gladkowska, el seu primer amor. Anys més tard, aquesta mateixa obra li serviria per presentar-se públicament a París i obrir-li de bat a bat les portes de la vida artística de la ciutat.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Chopin va abandonar Polònia el novembre de 1830, pensant que seria un viatge provisional. Però només tres setmanes després va esclatar la insurrecció a Varsovia contra l'opressió russa. Lluny de la pàtria i patint pels seus, el compositor passa una etapa poc acollidora a Viena i a Dresden. Finalment, en un hotel de Stuttgart, rep la notícia de que aquella revolta polonesa està totalment esclafada. Cau llavors en una profunda depressió i escriu en un diari ple de reflexions desoladores i amarat de ràbia continguda, concep el seu cèlebre estudi revolucionari.

Aquesta ràbia xupiniana de l'estudi 12, anomenat revolucionari, no només és patriòtica, és també el sentiment d'impotència de no poder fer més pel seu país, tal com ell mateix explica, i potser per un pressentiment també, pressentiment terrible, que finalment es convertiria en realitat, i és que potser mai més tornaria a veure la seva terra.

A l'hotel de Stuttgart, Chopin reflexiona sobre la mort i té la sensació de que els humans som autèntics cadàvers vivents. I és que ell se sent així, com un mort en vida que deambula mecànicament. Anys més tard, George Sand s'adreçarà a ell, amb sorna, amb ironia, com el meu petit cadàver. En tot cas, Chopin repeteix que si alguna cosa manté la seva pròpia identitat, és allò que ell anomena el meu cor, que ell identifica amb el seu autèntic jo, més enllà del cos mortal. Aquests, doncs, són pensaments que avui en dia podrien semblar exageradament tràgics, però que eren moneda de canvi entre poetes i, en general, les esferes romàntiques noucentistes.

Sentíem el nocturn número 13 en do menor, un dels nocturns potser més dramàtics escrits per Chopin, on la música, que hauria de ser tot placidesa i felicitat nocturna, està més aviat coberta d'ombres i de sentiments passionals, sentiments que podríem identificar amb aquells dies foscos en què el músic es planteja el sentit de la vida i fins i tot la seva fe. Abans comentàvem que el primer amor de Chopin, tot i que platònic, va ser la jove Constància Gladkowska, una relació estroncada en deixar Polònia. Els altres grans amors de la seva vida serien Maria Wodzinska i George Sand, com segurament tots sabeu. A Maria, potser la dona que Chopin va estimar amb més passió, la coneixia des de petit, però va ser quan la va retrobar el 1835 a Dresden, aprofitant un viatge que va fer per veure els seus pares, quan va coincidir amb ella. Chopin tenia 25 anys i ella ja no era una nena, era una vella dama d'alta societat.

Frederic es va enamorar bojament de Maria en aquell moment i l'amor li va ser correspost. Tot i això, tot i l'intercanvi d'anells que es van fer i fins i tot els plans d'anar junts a París, la família d'ella va anar frenant subtilment l'enllaç, posposant-lo fins a que s'acabés en via morta. I tot això perquè, evidentment, considerava que una dama noble mereixia un partit molt millor que un simple pianista, per bo que fos. D'aquell amor que destrossa Chopin quan ja veu que és totalment impossible, en queda, això sí, un testimoni musical, el vals que li dedica a Maria, aquell que avui es coneix com el vals del comiat.

Explicava George Sand a les seves cartes la facilitat innata amb què a Chopin li afloraven les idees musicals. Un breu passeig pel jardí o uns moments de reflexió es veu que li eren suficients per posar-se davant del piano i crear una peça nova i meravellosa. Però també explica a continuació com això era només l'inici d'un calvari de patiment i de perfecció. Chopin analitzava llavors compàs per compàs, nota per nota, tatxava, revisava, polia amb obsessió. No donarà mai una peça per acabada fins que no estigui absolutament convençut que fins al més mínim detall és el seu lloc.

I és que Chopin no només és un músic, un bon músic, no només és un bon pianista, és un gran virtuós. I no només escriu música, és un gran compositor. I com va dir anys després el Premi Nobel André Gide, Chopin és més que això encara, és un verdader artista que crea un art sublim, on quan ell mateix l'interpreta es produeix un fenomen inexplicable, com si un ésser sobrenatural extragués aquella música d'un lloc que és més enllà del temps i de l'espai.

Sentíem a Vladimir Ashkenazy interpretant l'Scherzo número 2, escrit el 1837 i dedicat a la comtessa Adele Fürstenstein, i que, segons Schumann, és una autèntica epopeia romàntica feta música. Schumann diu que aquesta peça és equiparable a un poema de Lord Byron, combinant una passió desbordant amb tendresa i lluny de la imatge lànguida que sovint es té del compositor polonès.

Frédéric Chopin va arribar a París la tardor de 1831. Allà va buscar el seu lloc a la societat de forma tenaç, fins i tot construint d'ell mateix una imatge en aquest cas propera al dandy, que era, diguem-ne, el personatge característic dels salons francesos. Doncs bé, a partir d'aquell moment, Chopin només apareixerà en públic impecablement vestit, amb els seus guants, bastó i barret de copa. Per entrar a formar part de l'elit, calia vestir com ells, va pensar.

A París, el pianista es delecta amb la riquíssima vida musical de la ciutat. Va al Teatre dels Italiens, a l'Òpera Comique, coneix a la Malibran, a Franz Liszt, a Meyerbeer, a Berlioz, a Henry Heine, a Delacroix. Tots ells passen a formar part del seu cercle íntim i, sobretot, l'escriptora del moment de qui tothom parlava, la indomable aristòcrata Aurore Dupin, a qui coneix en una festa organitzada per Liszt, una dona que es vesteix d'home, fuma cigars i es fa dir George Sand.

El 1832, Chopin debuta a la sala Pleyel de París amb un èxit esclatant i de cop esdevé un personatge absolutament admirat entre l'elit cultural de la ciutat. Ho fa tocant un dels instruments de la companyia Pleyel, com farà a partir de llavors en gairebé totes les seves aparicions en públic. Aparicions, val a dir, escassíssimes i sol·licitadíssimes per excepcionals degudes a l'aversió terrible de Chopin a tocar en públic.

I mentre sentim la Berceuse opus 57, interpretada precisament en un dels pianos Pleyel que va ser propietat de Chopin, que ell va tocar i que encara es conserven, fixeu-vos, m'atreveixo a fer una afirmació que potser us sorprendrà. I és que crec que Chopin va ser un autèntic influencer del piano del segle XIX. Ell estava enamorat d'aquests instruments Pleyel pel seu so avellotat, gens estrident, uns pianos que permetien infinits matisos i tots els ingredients del que podríem dir el so Chopin. I Pleyel li proporcionava constantment modificacions, millores, nous pianos perquè els provés. Fixeu-vos, entre 1839 i 1847 en va tenir fins a 22. Frederick els tocava uns dies i emetia el seu veredicte tècnic per millorar-los. Però el millor ve ara. Cada piano tocat per Chopin es convertia en or, en una peça cobejada que doblava ben bé el seu preu de venda. Això augmentava els ingressos de Pleyel, feia créixer el mite de Chopin i, a canvi, el compositor se'n enduia el 10% de la transacció. No us sembla que és alguna cosa similar al que fan els influencers? L'aspiració de Chopin és la música a un nivell universal, però el seu interès autèntic és aquell trosset de terra que enyora, que mai ha desaparegut de la seva ment i que ha anat transformant en una visió més universal. Robert Schumann.

Tret dels dos concerts i les quatre sonates, quatre balades i quatre scherzos, l'obra de Chopin és tota una exploració mestra de les petites formes, com el nocturn, per exemple, que ell no inventa, però que porta fins als màxims nivells d'expressió, i sobretot les formes que l'apropen a l'ànima polonesa, com les masurques i les poloneses. Són 59 les masurques que escriu Chopin al llarg de la seva vida, unes peces curtes i intimistes que podríem interpretar, si em permeteu la llicència, com petites escenes de la vida quotidiana de la seva terra. De poloneses en va escriure 23 i potser contenen la vessant més heroica, més reivindicativa d'aquest amor per la pàtria, d'allà on el seu cor mai s'havia d'allunyar. La polonesa, una dansa molt popular a les cases nobles del segle XVIII, estava ja passada de moda en temps de Chopin. En canvi, ell la pren gairebé com una bandera i transforma aquella simple dansa de festeig en una eina patriòtica tan potent com n'hi ha hagut poques a la història de la música.

Sentint la polonesa de Chopin, em sembla sentir canons que ressonen sota les flors. Això va dir Robert Schumann referint-se a aquesta magnífica obra que és pura energia, pur patriotisme, però absolutament amarat de poesia romàntica. Sentíem la polonesa en la bemoll major, anomenada Heroica, interpretada per Emil Gilels. La música de Chopin sempre té els ornaments justos, bellíssimament escollits, tal com si fossin elegants, perles o daurats. Robert Schumann.

0: Chopin mai va guanyar-se la vida fent concerts, tal com feia Liszt, i això era degut al seu terror per l'escenari, que va fer que les seves aparicions públiques fossin molt escasses i sempre en petit comitè. Aquesta seva hipersensibilitat augmentava encara la por escènica ja natural. Fixeu-vos què és el que va dir George Sand al voltant d'aquesta qüestió.
1: El pètal doblegat d'una rosa o l'ombra d'una mosca podia provocar-li una hemorràgia.

Els ingressos de Chopin venien de les classes i no eren poca cosa, no eren pocs ingressos. Però la rutina de la docència amb alumnes, diguem-ne que irregulars, i la vida social de París el fatigaven i no li deixaven espai mental per fer brollar noves idees musicals, per escriure nova música. En aquell moment, doncs, conèixer George Sand li va proporcionar indirectament, ni que fos, aquell espai de repòs que necessitava, i no tant per la relació amb l'escriptora, sinó pels estius que va passar amb ella a Nohant, la gran casa familiar de Sand, on tenia tota la pau i tot el temps del món.

Van ser 7 estius entre el 1839 i 1846 en els quals, a banda dels sopars amb amics, disposava del repòs que demana la creació. Més d'una tercera part de les obres que va escriure Chopin en la seva vida van ser concebudes en aquella mansió envoltada d'amplis jardins, una mansió que compartia amb Delacroix, a qui considerava amic i, a més, el prototip d'artista romàntic, amb Pauline Viardot, amiga íntima de la parella, molt amiga de Chopin i amb qui passava hores llegint partitures i parlant de música, i ocasionalment amb altres personatges com Liszt, la seva germana Ludwika, a banda, esclar, de la Sand i del seu fill Maurice. Van ser, doncs, aquests uns anys de relativa felicitat, a pesar de la salut cada cop més feble del músic, amb la tuberculosi estrenyent-li el pit.

Tret del fatídic hivern a Mallorca, que només li va portar un empitjorament de la salut, els anys que va compartir amb l'escriptora van ser els millors de la seva vida. Escriu molt i tatxa encara més, escrivia George Sand a la germana de Chopin mentre ell treballava en una de les seves darreres obres, la sonata per a violoncel, dedicada al seu amic Auguste Franjombe. Tots dos l'estrenarien en el darrer concert públic de Chopin a París, on el polonès va aparèixer encorbat i feble, però encara capaç d'interpretar la seva part a la perfecció.

No es conserva ni una sola carta d'amor entre Chopin i George Sand. És veritat que ell en va destruir moltes. En qualsevol cas, la seva va ser una relació d'estima, amb més admiració, probablement, que passió. Els comentaris irònics de l'escriptora, que anomenava el pianista Chopinet o el meu petit cadàver, no traspuen precisament enamorament passional, sinó més aviat una convivència quotidiana. Sigui com sigui, la relació va durar 9 anys, durant els quals Chopin va gaudir també dels cercles més selectes de l'intel·lectualitat francesa.

0: Millorem-vos proposa a Moventis i Territori un protocol especial per Premià de Mar.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: Dimecres, i arran de l'enrenou que patien les línies de Rodalies i de retruc al servei de busos interurbans, la plataforma Millorem Bus traslladava formalment una proposta a la companyia Moventis amb relació al servei de la línia 804 que uneix Premià de Mar amb Barcelona, proposta que també s'ha fet arribar al Departament de Territori. Aquesta proposta passaria per establir un protocol operatiu fix pels dies en què hi ha alteracions en la circulació de trens, que consistiria a repartir els punts d'inici del servei de bus entre les tres parades de Premià de Mar, Doctor Ferran, Barri Cotet i Illa Fantasia, a fi d'evitar, diuen, el que el primer sector absorbeixi el 100% de les places disponibles. I ens fixem ara en el 12 d'octubre perquè Premià de Mar serà una de les seus de l'acte organitzat per l'ANC del jurament de les Constitucions Catalanes, aquesta convocatòria que forma part dels actes impulsats per aquesta organització per contrarrestar la commemoració del Dia de la Hispanitat, reivindica lleis fonamentals dels Principat de Catalunya que regien el funcionament del país fins l'abolició de les institucions catalanes amb els drets de nova planta. L'acte començarà a les 11 del matí a la plaça dels Països Catalans i a 11:45 del migdia s'anirà a la Rambla 11 de setembre. I avui també us parlem dels primers moviments administratius encaminats al condicionament de l'edifici de la cooperativa quan s'espera encara tenir data per firmar la compra al notari de Madrid. Segons es publica el tauler d'anuncis municipal, aquest setembre l'Ajuntament ha iniciat l'expedient per contractar la redacció del projecte executiu de consolidació de l'immoble. Com diem, després de que el ple de juliol s'aprovés una modificació del pressupost a partida romanent per un import de 352.827 euros per comprar l'immoble. Val a dir que aquestes primeres obres de consolidació, estimades en uns 40.000 euros i escaig, seran assumides pel Ministeri d'Hisenda. Un apunt de cultura, La bola negra, la pel·lícula de los Javis, Javier Calvo i Javier Ambrosi arriba aquest divendres a l'Amistat de Premià de Mar i ho fa amb una expectació que ja ha fet història al cinema premianenc. L'equipament ha programat 6 passis entre dissabte i dilluns i ja s'han venut 715 entrades, una xifra que supera la venda anticipada de les pel·lícules que fins ara havien tingut més tirada a l'Amistat, Casa en Flames i el 47. Encara queden entrades per les sessions del cap de setmana, mentre que les dues del dilluns ja estan gairebé completes. I acabem amb esports, tot a punt per engegar el campionat absolut territorial de Barcelona d'escacs. La seu del grup B Nord és Premià de Mar altre cop, així que el dilluns 19 d'octubre el Club d'Escacs Amistat serà l'anfitrió de 8 jornades de competició. La primera jornada havia de jugar-se diumenge passat, dia 4, però el temporal va obligar a suspendre-la. Les partides començaran a les 10 del matí i s'allarguen 4 hores.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast. Un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
3: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Ravenna és moltes coses alhora. Ha estat una petita ciutat romana de províncies, la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident, una ciutat governada per una de les zones més poderoses del seu temps, la primera capital del Regne Got d'Itàlia, un lloc de convivència entre diverses sensibilitats del cristianisme primitiu i un destí turístic on es pot trobar una de les majors concentracions d'edificis patrimoni de la humanitat de l'antiguitat tardana. Aquesta setmana seguirem la història d'aquesta ciutat tal i on la vam deixar, amb l'arribada dels bizantins i el seu nou paper com a punta de llança del món oriental a Occident. Aquests lligaran en la història de la ciutat noms de la talla de Belisari, Justinià o Teodora, i han donat lloc a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Benvinguts a la Ravenna bizantina, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio i història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la Ravenna bizantina. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
2: Bones.
1: Alberto, què ens trobarem al programa d'avui?
2: Doncs una mica de tot, no? Continuem aquesta sèrie de programes, no sé si sèrie o trilogia o quadrilogia.
1: Quant en portem ara?
2: A veure, portem un.
1: Vale.
2: No? Ravenna de Gala Placidia.
1: És veritat.
2: Sí que és cert que vam parlar una mica al tram final del programa de Roma sense Roma, no?
1: Ah,
2: les altres capitals de l'Imperi Romà, però no ens van aventurar, no, a parlar gaire de la història de la ciutat. Què ens trobarem al programa d'avui? Ens trobarem coses com tan fascinants com l'església de Sant Vitale, no? Aquí els seus mosaics, personatges com el general Belisari, Justinià, Teodora, guerres, potser parlem de pesta, potser parlem una mica dels perses, de la creació de l'exarcat bizantí, dels longobards, de disputes teològiques, una mica de tot, no? I ens aturarem en aquests dos... No els farem sencers, tampoc, però en aquests 200 anys, no, que va durar més o menys, si fa no fa, la dominació bizantina sobre Ravenna, que sabeu que va ser la darrera capital de l'Imperi Romà d'Occident i també la capital del reeixit, tot i que efímer, Regne Ostrogot de Teodoric.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Comença... Ah, comences... Digues, digues.
1: Digues, no, bueno, comença... Bueno.
0: Jo t'anava a preguntar per què Sabina.
1: Per què Sabina? Primer, per un homenatge al Sergio Rodríguez, que és molt fan de Sabina. Tu suposo que no saps qui és. És un senyor,
0: sí, qui
1: un senyor
0: és,
1: gran,
0: sé qui és,
1: raro...
0: Sé soc fan.
1: Raro, bueno, ni... un exemple de que a vegades envellir no significa millorar. En qualsevol cas, parlem de Ravenna, ciutat imperial, al centre de moltes coses, i, per tant, no se m'acut millor referència que Ravenna és la Madrid
0: no.
1: de la tardo antiguitat italiana.
0: No jo, em facis això.
1: Jo tinc l'esperança, no està documentat, però jo tinc l'esperança de que allà mesuressin, jo què sé, mesuressin les coses en baptisteris de la Placídia. Això és com quatre baptisteris de... que la gent, jo que sé, de Milà o de Spoleto o d'on sigui, digués si vols el millor garum de 100 quilòmetres de Ravenna. Només a 100 quilòmetres de Ravenna. Llavors, bueno. Bueno, posats a triar músiques, jo pensava que aquesta comparació ens és útil durant el programa.
0: Intentaré que no em perverteixis la meva imatge fantàstica i idealitzada de Ravenna amb això. Sí. En fi.
1: Que la Placídia podia ser una mica Díaz Ayuso.
0: No em facis això. Atura't. En fi.
1: O sigui, m'has donat, és que m'has donat munició.
0: No,
1: no. Ho anava
0: no.
1: a deixar aquí, però sé que t'estimes molt aquesta ciutat, que tens moltes fotos d'aquesta ciutat. Has anat diverses vegades, de fet.
0: Dos cops.
1: Dos cops. I a Madrid, quantes?
0: Un.
1: O sigui, Ravenna, Madrid 1, la Madrid d'Itàlia 2.
0: No diré, no diré, no, no, no, és que no...
1: Faré
0: el possible,
1: per no ser jo.
0: Abans ja ens has avançat que portem alguns programes parlant sobre Ravenna. No sé si ens pots fer una miqueta de 5 cèntims. Òbviament, sempre recomanem que s'escoltin aquests programes, però no sé si vols entrar a fer-nos una miqueta de resum.
1: Bueno, bàsicament, el que m'has explicat una mica a la pregunta inicial, no? Ravenna és la darrera capital de l'Imperi Romà. Penseu que des de finals del segle III després de Crist, Roma deixa de ser la capital de l'imperi, no? Serà primer Milà, es desdoblarà després, no? En aquesta doble Milà Constantinople o Bizanci. I després també, a partir d'inicis del segle V, el 400, no recordo ara, 406, 407, la capital de l'Imperi Romà d'Occident es mou a Ravenna. Ravenna passa de ser una petita ciutat de províncies romana, com tantes altres, a ser la seu del govern imperial d'Occident. No? Això porta... era una ciutat, no?, amb una geografia privilegiada, no?, inexpugnable en aquest context, no?, de nova defensa de la part occidental de l'imperi, i això portarà a que s'hagi d'edificar, una mica com el Madrid dels Àustries, no? Una ciutat que normal, el Madrid premodern no és res, i de cop i volta tens allà una capital molt ben situada, molt al mig del que tu necessites, i que pots monumentalitzar perquè tot allò és un solar. No? No serà exactament el cas de Ravenna, però sí que és potser una de les grans ciutats de la tardo antiguitat occidental, i que a més, com després, no, pels avatars de la història ha passat sense gaire plena ni glòria, això ha permès que molts d'aquests edificis, molts d'aquests museus, per exemple, no, dels millors mosaics, no, de tardo antiguitat es conserven a esglésies de Ravenna, no, perquè no passen per l'iconoclàstia, no passen per les destruccions que pateix l'imperi bizantí en els segles posteriors, i per tant, analitzar o estudiar l'evolució de la ciutat de Ravenna ens permet veure, no, doncs moltes coses interessants. El fi de l'Imperi Romà d'Occident, la síntesi godo-romana, no?, amb el regne dels ostrogots, els intents de recuperació de la idea imperial que des d'Orient farà Justinià, per exemple, les controvèrsies religioses entre arrians i catòlics. Penseu que els gots eren arrians, els romans eren catòlics, els que no eren altres coses. I per tant, és una ciutat molt interessant, no?, per anar resseguint com a fil conductor per explicar la de l'antiguitat.
0: Molt bé. I...
1: Mentrestant, en aquesta època, Madrid era un
0: descampat. Un descampat, no?
1: Era ja...
0: Quatre camps. Havíem deixat la ciutat a la mort de Teodoric. Què passarà els anys següents?
1: Bé, si partim de la base que Teodoric és potser l'exemple més reeixit dels reis que van succeir a la disgregació de l'Imperi Romà d'Occident, ja podem intuir que el que va venir després de Teodoric potser no va ser tan reeixit. No, els

0: concretament a l'Imperi Romà d'Orient, és a dir, l'Imperi Bizantí.
1: Doncs posem la nostra mirada a l'est, no veurem a Gandalf vestit de blanc.
0: T'imagines?
1: Mira cap allà.
0: No faré bromes.
1: No, o sigui, amb Gandalf sí que no, eh?
0: No, Gandalf sí que no. Clar, hi ha una línia, el límit de l'humor...
1: És en Gandalf.
0: Està el Senyor dels Anells.
1: Sí. No? Vale. Sí, és que, bueno, sí. Mirem cap a l'est i mirem Bizanci. Qui està governant en aquest
0: doncs,
1: moment?
0: Doncs un altre vell conegut del programa, en Justinià, i la seva dona Teodora.
1: Aprofitem, no?, per recomanar el programa 503, Nica Nica, la revolta a l'hipòdrom de Constantinople, de l'any 532, on ja vam parlar bastant d'aquests personatges.
0: Sí, totalment, no? De fet, el programa d'avui l'arrenquem precisament en una decisió de Justinià que va canviar moltes coses en el decurs de la història, no? Que és la d'enviar el seu home de confiança, el general Belisari, que és també el responsable d'esclafar la revolta de l'hipòdrom, a recuperar el que es consideren els territoris occidentals de l'imperi sobre els quals Bizanci tenia dret. I, per tant, aquesta decisió de Justinià de recuperar la part occidental de l'imperi és el nostre punt de partida del programa d'avui.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Alberto. Què estem escoltant?
1: Doncs estem escoltant una cançó que es diu Belisarius, i que, com haveu, suposo, intuït pel que diu, parla de Belisarius. Mm. L'he posat perquè, a banda d'aquests inquietants moments de flauta no afinada...
0: Són una gralla mal feta.
1: Una gralla mal feta, que és la definició de gralla. Vull dir...
0: No l'obrim.
1: Les gralles, per mi, són el teu Madrid.
0: L'estàs obrint, eh?
1: Vale. És una cançó perpetrada el 2023, per, composada i escrita per Farja Faragi i Dimitris Atanasopoulos, que van dir, Belisarius és un personatge important de la història de Grècia, anem a dedicar-li una cançó, així com amb la traduïm, suposo que en Google Translator, al llatí, fem un text així que sembli èpic i posem una música que sembli antiga. Doncs això va ser el 2023 i els autors van haver de disculpar-se, i si busqueu la música a YouTube, o donar explicacions, i si busqueu la música a YouTube, veureu que hi ha un comentari dels creadors dient, perquè es veu que aquesta cançó es va viralitzar a TikTok, algú la va compartir a TikTok posant música antiga...
0: Bizantina,
1: música bizantina, antiga, no sé què. Llavors, com a TikTok són tots uns descerebrats, tenim contra TikTok?
0: Tenim contra TikTok.
1: Gairebé tothom a TikTok és un descerebrat.
0: Sí.
1: Doncs va colar i va començar com a compartir-se milers i milions i trilions de reproduccions aquesta Belisarius. Veus? El senyor de la flauta. I fins al punt que es pot pensar, no? I va ser música tradicional, no sé què, èpica del segle... Sí, no sé què. Van sortir experts dient, però bueno, que això no és, perquè no sé què. I els propis autocompositors van haver de sortir i dir, a veure, això ho he fet jo amb un pianito.
0: Clar, tio.
1: Amb els meus amics. Que...
0: El Fruity Loops.
1: Exacte. I total, bueno, em semblava una anècdota espectacular. Per entendre que a vegades quan revisitem el passat estem presoners d'una idea, no? Com això ens sona com a antic, no? Perquè té aquesta música així com... no sé què, sona en llatí. Mm. Automàticament és una cançó original del segle VI o del segle VII. Vull dir, ja està, deixem-ho aquí.
0: Us convidem.

0: a buscar aquesta polèmica, no? I a informar-vos una miqueta d'aquests temes que sempre donen una miqueta de vidilla. Belisari és considerat encara avui un dels grans generals de l'antiguitat. Per què?
1: Sí, a veure, ja sabeu que això dels rànquings és molt subjectiu, sí, no? I ho és en coses quantificables, però sobretot en temes com les victòries militars, on la propaganda, o tota l'antiguitat, on la propaganda juga un paper molt important, no tenen gaire sentit, no? De fet, coneixem molt bé les accions de Belisari precisament perquè l'historiador Procopi li dedica pàgines i pàgines a la seva història de les guerres a relatar les seves campanyes militars. Tant al nord d'Àfrica, a Itàlia, era la mà dreta de Justinià, fins que va deixar de ser-ho. I, per tant, és un general victoriós, potser no tant, però un general victoriós, amb unes campanyes ben documentades, i això és la clau del seu èxit. No? Quan penses en un general, doncs tens això, una combinació heterogènia d'èxit i propaganda. De fet, es considera Belisari, si no un dels grans generals de la història o de la història de l'antiguitat, com a mínim sí, dels grans generals de l'antiguitat tardana, no? D'aquest moment, on tampoc era massa difícil.
0: A veure, no destacava. Però.
1: Home, vull dir que siguis un dels grans generals de l'època de Napoleó, vale, que siguis un dels grans generals a la Segona Guerra Mundial, vale, que siguis un dels grans generals a l'antiguitat tardana.
0: No té gaire mèrit.
1: Bueno,
0: ens agrada molt l'antiguitat tardana, però sí, que jo destaca. Per...
1: Que jo era un torneig amateur de paintball on gent flipada es posava...
0: Que hora.
1: Es vestia de...
0: De romà, no?
1: De romà i feia... No? Eren gots disfressant-se de romà i disfressant-se de cosa.
0: Bueno, espectacular.
1: Espectacular. Farem un paintball troià.
0: Una trobada per mecenes? I que tothom vingui vestit?
1: Això són molt pocs. Llavors això s'acabarà seguida.
0: Bé, bueno, doncs que sigui. Pues, que bueno, però cada cop són més.
1: Que s'apunti més gent i llavors ens plantegem fer una no una partida de paintball, sinó una lliga. La lliga troiana de paintball. I cada equip pot anar disfressat de qui vulgui. Oplites contra marines, samurais contra maoris...
0: Com el guerrero más letal, no?
1: Com el guerrero más letal.
0: Aquella sèrie de merda.
1: Però amb coloraines. Jo proposaria també, per la gent que més col·labori a Patreon, que les seves boles de pintura portin purpurina i que llavors són doblement letals i coses així.
0: Sí, perquè pagar, no? Et dona els teus privilegis, per favor.
1: Que és putejar la gent, sempre. Bueno,
0: Belisari,
1: en qualsevol cas, es considera un dels grans generals de l'antiguitat tardana. Potser li dediquem, algun programa o alguna píndola per mecenes o alguna cosa, perquè el personatge ho permet.
0: Ho val, sí.
1: Ara no ens aturarem gaire en ell, més en el fet de saber que, com a part de la seva campanya a Itàlia, després de 3 mesos de negociacions amb els dirigents de Ravenna, recordem que Ravenna era una ciutat força inexpugnable, ja no ens diu gaire del talent militar de Belisari, que queda pactat, però bueno. El mes de maig de l'any 540, els ostrogots capitulen i entreguen la ciutat i els dirigents ostrogots se'n van de la ciutat.
0: Doncs ja ho tenim. Ravenna, ciutat bizantina. Quan durarà això?
1: Doncs ni més ni menys, si fa no fa, uns 200 anys. 210 anys, una cosa així.
0: Home, déu-n'hi-do.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: Hi haurà molts canvis en aquest temps?
1: Forces, potser no tants canvis com els que ha patit Madrid en els últims 200 anys, però déu-n'hi-do. De fet, cal pensar que durant les dècades anteriors, sota domini got, Ravenna havia estat una mena de ciutat doble, no? Sobretot en quant a culte religiós, que coexistien, i això havia donat forma al paisatge devocional, al paisatge polític i humà de la ciutat, una jerarquia catòlica, permesa i integrada, i una jerarquia arriana, no? Sustentada des del poder ostrogot. I encara més, a banda del creixent pes dels ciutats catòlics, amb l'arribada dels bizantins, cal pensar en l'arribada a la ciutat de funcionaris imperials, homes de negocis bizantins, gent, no?, d'Orient amb ganes de fer negoci, i tot això també anirà canviant a partir dels 540 la fesomia de la ciutat.
0: Molt bé, per tant, Ravenna està canviant de mans. Quina petjada deixarà aquest canvi a la fesomia de la ciutat?
1: Bé, Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal. De fet, és una dada que m'estic inventant totalment, però farem veure que és veritat.
0: Que és, jo... No ho fem mai a les Portes de Troia, això. Mai inventem res.
1: Jo no. Bueno,
0: no.
1: Que deu ser de les ciutats amb més edificis patrimoni de la humanitat per la UNESCO per superfície.
0: Per habitant? Ah, per superfície.
1: I per habitant, tal qual. No? És un lloc molt petitet que conserva...
0: Coses.
1: On hi ha moltes coses. Mm. Com el centre de Madrid.
0: Bueno, hi ha coses que... El mausoleu de la Presídia, que és petitonet.
1: De Presídia,
0: que van 15 persones a dins.
1: Clar. Bueno, ja sabeu que Ravenna té un bon grapat de monuments que estan a la llista de Patrimoni Universal de la UNESCO, però si preguntéssim a la gent que té mínima idea de què és Ravenna, sobre quin de tots ells és el monument més emblemàtic de tots, segurament la resposta seria la mateixa, i per tant te la faig a tu, Albert Abril, el nostre expert de confiança de Ravenna. Quin seria per tu l'edifici més emblemàtic de tots els edificis tardoantics? O sigui, descartem l'Starbucks, McDonald's... de la Ravenna tardoantil.
0: L'església de Sant Vitale.
1: Exacte. Respiro, perquè si m'haguessis dit una altra hauria de tancar el guió.
0: No.
1: Però és l'església de Sant Vital, Sant Vitale, és l'espai que exemplifica a la perfecció la nova Ravenna. No? I no només això, sinó el paper que Justinià vol projectar en la política internacional. I, per tant, la creació de l'església de Sant Vital és un punt clau on ens aturarem en aquest programa. No? I, a més, la creació d'aquesta església compta amb diversos protagonistes que potser hem de posar sobre la taula per entendre millor el context de la seva creació, la seva forma, els seus mosaics i la seva història.
0: Doncs, Alberto, som-hi. Quins seran els protagonistes?
1: Jo destacaria tres. Hi ha altres. Vull dir, per l'època de construcció de Sant Vitale passaran, per exemple, quatre bisbes de Ravenna, bueno, dos bisbes i dos arquebisbes, perquè en el procés es passa de la diòcesi de Ravenna passa a ser un arquebisbat. Però jo destacaria el bisbe Víctor, no, que és el successor del bisbe que comença... és el 2 mes després del bisbe que comença les obres, i és el que li dona una reembranzida, és el bisbe que està a la ciutat dels 540, per tant, és el bisbe que recolzen els bizantins i que comença a guanyar poder, el seu successor, Maximià, que és qui acaba l'església i la consagra, i un personatge, en Julià, un argentarius, que ja veurem què és això, que és una persona que també està molt implicada en les obres d'aquesta església. Si us sembla, anem una mica cronològicament, aquest bisbe Víctor és el bisbe catòlic de la ciutat, com hem dit, en el moment de l'arribada de Belisari. Llavors és el responsable de la marginació dels arrians, i és el moment en què el bisbe catòlic comença, amb l'ajuda dels bizantins, una intensa campanya de reacondicionament de les esglésies catòliques. No? I aquesta ficció de que el catolicisme està oprimit amb els ostrogots... I, per tant, gràcies als bizantins, comencen a com un Barcelona posa guapa, no? Però com un Madrid ponte guapa.
0: No com un Ravenna posa guapa.
1: No, bueno, Ravenna. No. Ravenna ja és guapa. En el teu cor saps que faci el que faci,
0: sí.
1: Està bonic.
0: Bueno, sort que la van arreglar, després de la...
1: De la Segona Guerra Mundial. Clar, bueno, és que...
0: Passen coses, eh?
1: Passen coses. Bueno, a vegades les bombes cauen on no han de caure les bombes. Mm. En qualsevol cas, sabem, no?, tota aquesta campanya de recondicionament del bisbe Víctor, perquè uns 300 anys després, van ser recollides per Agnello, que és un clergue de la Ravenna de principis mitjans del segle IX, que ha redactat una història del bisbat de Ravenna, llavors recull inscripcions, documents, històries, que s'han perdut alguns d'ells i que coneixen gràcies a aquesta recopilació del segle IX. Penseu també que Ravenna, ja ho anirem comentant al llarg de programació d'un temps, conserva un important arxiu notarial i un important arxiu de manuscrits, de papirs, no? Encara, penseu que encara en aquest món oriental vinculat al comerç bizantí i egipci, encara circula documentació en papir. Es conserven pel segle V, pel segle VI, principis del segle VII, rotlles de papir de documentació notarial, testaments, compraventes, vull dir, cosa impensable fora d'aquest context, no? Aquí haurem d'esperar a l'arribada dels carolingis per tenir alguna cosa semblant, però que ens permet veure una mica la societat ravenesa, o ravení, o reventosa.
0: Reventosa.
1: Reventosa. com sigui, no? Llavors tenim aquestes notícies que el clergue Agnello, al segle IX, fa sobre el bisbe Víctor.
0: I què ens explica aquest tal Agnello?
1: Doncs ens explica que Víctor va fer diferents actuacions a diferents esglésies catòliques. Per exemple, a l'església Urciana, no? Perquè Urcià va ser el bisbe catòlic que va fer aquesta església al segle V, va fer tota una sèrie de reformes per va deluxificar-les, diríem avui, no? Per exemple, va canviar el baldaquí de fusta de l'església per un d'argent de 120 lliures.
0: Hòstia,
1: la mateixa església va fer tota una sèrie de donacions de calces litúrgics nous, de metalls preciosos, un luxós pany de seda per l'altar, no? Que es feia servir per als oficis de Pasqua, imatges de Crist i amb imatges d'ell mateix.
0: Òbviament.
1: Has de posar-te allà, has de sortir a la foto. Com quan Díaz Ayuso es fa fotos allà amb la publicitat de carretera del restaurant franquista. No sé si ho has vist.
0: Sí.
1: Allà Víctor diu, pues jo també surto. Restaurarà, m'encanta, els banys que estaven prop del Palau Episcopal i per exemple, decretarà que els dimarts i els divendres els clergues de la ciutat poden banyar-se gratis. Perquè si vagin dos nets, com a mínim dos dies a la setmana.
0: Bueno, escolta.
1: Elaborarà un calendari de marbre per tal de calcular la Pasqua. No és el mecanisme d'anticitera, però...
0: Bon programa pels mecenes.
1: Però... Ja està més, oi? Sí.
0: Sí.
1: Per calcular la Pasqua. I llavors són exemples, no, d'aquest intent de tornar, no, a omplir de luxe els espais catòlics.
0: Però, a veure... Només amb aquesta resposta m'estàs dient una quantitat de reformes i de modificacions que valen molts diners.
1: I encara no és en mobiliari, en coses. Encara no hem entrat res en construcció. Que...
0: D'on treuen els diners?
1: Bé, doncs, per una banda, Agnello ens diu que segurament, vist tota la pasta que es gasten els bisbes de Ravenna a partir dels 540, això devia venir perquè van obtenir dels emperadors bizantins els impostos sobre tota Itàlia. Penseu que Ravenna continua sent el centre administratiu de la Itàlia bizantina. No? Roma, grans ciutats en aquest moment, Milà, no? Que és molt goda encara. Roma, no? Que ha perdut bona part del seu... Penseu que Roma, excepte una setmaneta molt efímera a principis del segle V, ha deixat de ser capital des del 285. Vull dir, fa més, gairebé 250 anys, que Roma ja no és capital de Roma. Llavors es creu, no, que segurament bona part dels impostos de la província italiana de Bizanci eren gestionats, no, ara, en aquest moment, abans de la creació de l'exarcat, pel bisbe. Una altra font d'ingressos ens porta el segon personatge, un personatge excepcionalment ric, aquest Julià Argentarius, que se'ns diu que va invertir gran part de la seva fortuna en els projectes dels bisbes de Ravenna i ben especialment en els projectes constructius dels bisbes de Ravenna. I, per tant, de la unió dels interessos d'aquests dos personatges, l'església havia començat s'havia projectat abans, de fet, és una església que en origen ja es comença en temps de Teodoric, però que les obres s'aturen, no? Perquè penseu que per mig passen unes guerres, les guerres gòtiques.
0: I el metro.
1: No sé, Madrid, sí.
0: Merda. M'he caigut a la meva pròpia trampa.
1: Està tan confuso que seguiré a si mismo.
0: Sí.
1: Bueno. Llavors, sí que és cert, no?, que l'església de Sant Vital tindrà com una nova embranzida durant l'episcopat de Víctor i gràcies al finançament d'aquest Julià.
0: Bueno, ja ens has avançat que no és que es comença a construir, no?, durant l'episcopat de Víctor.
1: Sí, no, la va començar, de fet, el bisbe Eclesi l'any 527 i trigarà més o menys una vintena d'anys en acabar-se. No? I, per tant, ocuparà l'episcopat d'Eclesi, d'Urcici, de Víctor i de Maximià. No? La part bona és que la recuperació bizantina porta de nou noms intel·ligibles, no? Passant d'un Urcici a un
0: Víctor. Un Víctor, no? Víctor podria ser... Sí.
1: I llavors, d'aquest projecte inicial es conserven alguns trets molt reconeixibles, com la planta octogonal i la cúpula, així com alguns dels mosaics que s'havien projectat i s'havien començat a fer en alguns espais laterals de l'església.
0: A veure, sí que trigarà una vintena d'anys en acabar-se. Això és molt o poc per construir una església com aquesta?
1: Bueno, és força relatiu tot plegat, no? Perquè donem algunes dades i deixem que cadascú consideri que cregui oportú. Veieu que en el tema de les obres cada persona té una opinió, ens anem fent grans, els nostres oients es van fent grans i, per tant, parlar d'obres al Troia cada vegada és més preocupant perquè la gent està més acostumada a mirar obres a mesura que es jubila.
0: Amb les mans darrere a l'esquena.
1: Clar. Llavors, habituem-nos a pensar que el nostre target possiblement sigui més un avi d'obres que un jovenet confús amant de la història. En qualsevol cas, donem algunes dades i que algú tregui les funcions que vulguin. Per les mateixes dades, dates en què s'està construint l'església de Sant Vital, s'està construint a Constantinople, a Santa Sofia. Se'ns diu que, ja sabeu que també és una reforma, perquè bla, bla, bla, un terratrem, no sé.
0: Molt ben resumit, eh? Bueno, molt ben resumit.
1: Santa Sofia... bueno, Santa Sofia trigarà 5 anys en fer-se...
0: Vale, és una mica més gran.
1: Clar, clar, és una mica més gran, però... Clar, per comparació, sembla que Sant Vital trigui molt, però si pensem que Santa Sofia es construeix gràcies a tota la maquinària imperial, la gran, es projecta com la gran església de la capital del món, que s'inverteix bona part de l'erari imperial en això i que, bueno, pues, també s'utilitzen potser treballadors no en les millors condicions. Bueno, i penseu també que, per la seva banda, Ravenna passa durant aquests anys per una sèrie de condicionants, com poden ser la complexa successió de Teodoric, les lluites intestines entre els ostrogots per la successió, l'arribada dels bizantins, que els bizantins, Belisari arriba als 540, però no resol el problema. Els ostrogots continuen fora de Ravenna i comença una etapa molt divertida, que són les guerres gòtiques, que només pel nom a mi m'encanta, perquè t'imagines com una mena de K-pop, Demon Hunter, no? Les guerres gòtiques. Molaria molt, no? Fer això, pues, si a tu que t'agrada tant Vinland Saga, no? Pues, fer com una mena d'un anime de les guerres gòtiques entre Belisari i els ostrogots, però que els gots siguin gòtics. Saps? Una mena com de... estil Evangelion, però amb gòtics, wow, en comptes de memos, però... Bueno.
0: Estaria molt interessant.
1: Seria, vamos.
0: És que tenim tantes bones idees.
1: Sí.
0: No entenc per què ningú... O sigui, per què la gent no posa diners aquí?
1: Jo ho entenc.
0: Ah, sí?
1: Després t'explico molt tranquil·lament en dibuixets.
0: Vale. Bueno, fora del programa m'ho expliques.
1: No et preocupes. En qualsevol cas... les guerres gòtiques, la pesta justiniana, no? Que a partir també de mitjans del segle del 540 arriba i mata moltíssima gent, la reembranzida dels atacs perses a l'altra banda de la frontera, clar, ja us... I, a més, a nivell local, diversos conflictes sobre qui havia de liderar el projecte, no? Sobre qui es penjava la medalla, no? De inaugurar... Això és molt madrileny, no? Qui es fa la foto inaugurant la puta rotonda de Torn, doncs això, no? Penseu que, no? Que si l'alcalde, que si la presidenta, que si la delegació del govern, que si el ministre, doncs una mica igual.
0: Molt bé, i fins a quin punt eren freqüents les plantes octogonals i les cúpules en aquella època?
1: A veure, doncs no era un tipus arquitectònic superfreqüent, però tampoc era un tipus arquitectònic inusual. De fet, les cúpules, tot i que ara hi ha aquesta idea, no, és que no hi ha cúpules al món romà, no hi ha el Panteó, no? Però després no hi ha cúpules fins a Sofia i no hi ha cúpules fins a Santa Maria del Fiore, no?
0: Sí.
1: Les cúpules normalment s'associaven a les tombes imperials, com podem trobar-les al mausoleu d'Adrià, al mausoleu de Dioclecià, no? A Splits, al mausoleu de Constància, o a la pròpia Ravenna tenim els mausoleus de Gala Placidia i el mausoleu de Teodoric, que tenen dues cupuletes.
0: I tant.
1: No? Però, o, per exemple, a Constantinople, l'església de Sant Poliecte, de la que, no sé si no recordo si vam parlar de la píndola que vam fer sobre Anícia Juliana, no recordo, una de les primeres píndoles troianes, que parlàvem d'aquesta mecenes de la entitat romana. I, de fet, l'església de Sant Poliocte va ser l'església més gran de Constantinople fins que Justinià va dir això no pot ser, l'església més gran l'ha de fer jo, i va fer Santa Sofia. I el mateix passa amb la planta octogonal, que és pròpia dels dos baptisteris de la ciutat, no? Aquests baptisteris arrià i el baptisteri catòlic, que també tenen una petita cúpula, però, sobretot, la planta octogonal i la cúpula és una característica que trobem sobretot a edificis paleocristians d'època de Constantí, a Terra Santa, no? L'església de la Nativitat, l'església de l'Ascensió, i que Justinià introdueix a la capital bizantina, inicis del seu regnat, no?, a l'església de Sant Sergi i Bacus, i que diuen que es torna com a posar de moda aquesta barreja de cúpula octogonal, o sigui, planta octogonal i cúpula. Llavors, l'església de Sant Vital el que està fent és reproduir, no?, els models imperials més moderns en matèria de construcció.
0: Molt bé. Víctor, ja hem parlat d'aquest personatge que serà important per la construcció de l'església. I ara ens toca parlar de Julià, aquest argenter, no?, que mencionaves abans. Ja ens has avançat una miqueta perquè serà important, però què té a veure ell amb la construcció de Sant Vitale?
1: Bé, aquest Julià, que les fonts ens diuen que és argentarius, no?, avui diríem un argenter, una persona que es dedica a fabricació d'objectes d'argent, de plata, però a l'època realment fa referència més a un banquer.
0: Ostres.
1: A una mena, no?, la gent que toca la moneda d'argent, no?, un cambista de monedes, que fins i tot moltes vegades també sembla ser que aquests argenters, a banda de cambistes de monedes, també eren una mena d'asseguradors de vaixells comercials, no?, una mica, doncs això, un cambista, un assegurador, un banquer,
0: vaja, vaja.
1: Gent que necessita netejar la seva ànima i, per tant, després finança església.
0: Sí, clar, exacte.
1: Llavors, aquest Julià el trobem actuant com a donant, com a pagador de diverses obres religioses a la ciutat. I, per exemple, va proporcionar 26.000 sòlids per a la construcció de Sant Vital i també va destinar, pocs anys després, diners per la construcció de Sant Apol·linar in Classe, no?, que Classe ja sabeu que és el port marítim de Ravenna, seria la València de Madrid, no? Simplement que està a 5 quilòmetres i no a uns quants
0: més. Hauria d'estar fent un recompte.
1: Sí, tard. Ja. Això passa per improvisar, perquè llavors no podem preveure cap a on anirà el programa d'avui. També, per exemple, a l'església de Sant Miquel in Francisco, també a Ravenna. No? És un personatge que inverteix, no?, en bona part d'aquesta dèria constructiva. Sant Apol·linar in Classe, ja sabeu que és la que està a classe, després a Ravenna hi ha Sant Apol·linar Nuovo, que ja sabeu que és una església, paradoxalment, més antiga que Sant Apol·linar in Classe. Però Sant Apol·linar Nuovo és l'antiga capella palatina de Teodoric, no?, i llavors quan es fan fora els arrians, fan tot aquell procés de modificar els mosaics per amagar...
0: Que vas explicar l'últim programa,
1: a Teodoric, no sé què,
0: a les cortines aquelles...
1: El que fan llavors és renombrar l'església i li posen el nom de Sant... La reformen i l'advoquen a Sant Apol·linar, que és el sant de Ravenna. I llavors, com ja hi ha Sant Apol·linar in Novo, li diuen Sant Apol·linar Novo, tot i que és una església més antiga que Sant Apol·linar Vell. Coses que passen, no? És més fàcil posar de platja i de, no?, de mar i de munt, i haguessin acabat d'abans. No ens aturarem més del necessari en explicar Sant Vital com a església, no?, perquè podíem parlar durant hores, no?, de la disposició, de la construcció, de tots els mosaics, de la cúpula... Feu com l'Albert d'Abril i aneu a visitar Ravenna tots els cops que sigui necessari, perquè com a mínim no estareu a Madrid. I proposo dedicar uns minuts a centrar-nos en el mosaic més conegut de tots els conservats de l'Església, que és el que presenta a Justinià i a Teodora i els seus respectius seguicis, no? Ja és Belisari, la dona de Belisari, els bisbes, els soldats, les dames de companyia, i que és potser la imatge que molta gent té al cap.
0: De fet, Alberto, només mencionar-te que a la meva nevera, entremig de tots els imants aquells...
1: Al costat del l'imant de Madrid.
0: No sé si en tinc cap de Madrid.
1: No tens un imant d'una rotonda de l'M30?
0: Ojalà.
1: Vale. Obro...
0: Un altre cop una crida, no?
1: Saps què m'està passant?
0: Què?
1: Que com estem gravant aquest... Bueno, es pot dir, no? No me'n diré.
0: Ho podem dir.
1: Com estem gravant aquests capítols a l'agost, i no sé exactament en quin ordre s'emetran, no sé si ja hem parlat de la dèria de l'Albert Abril pels imants de nevera. Si ho hem fet, sabeu de què parlem. Si no ho hem fet, fluïu, seguiu-nos i ja us trobareu.
0: Ja descobrireu què és.
1: Doncs, però potser que algú t'enviï un...
0: De Madrid, una rotonda, si
1: no, una rotonda sencera, no, que no cap en... Però un imant... Deu haver-hi un imant de nevera d'una rotonda de la M30.
0: Podria ser, espero que
1: hi sigui. I si no,
0: sigui.
1: Algú amb una impressora 3D...
0: Que ens el faci.
1: Molt temps lliure i jo què sé, i un cor enorme...
0: Podem demanar als de Merche que ho facin.
1: Però, sí,
0: i
1: sí,
0: incorporem ja en el marxandatge. En fi,
1: en qualsevol cas.
0: El que volia explicar, que és molt important, no, per aquest programa...
1: Que tens un imant d'una nevera...
0: No. Un imant d'una nevera, hòstia, no, seria fantàstic.
1: Vale, sí, un imant d'una nevera que té un imant de Ravenna.
0: No. Ui. I és que en tota la meva col·lecció d'imants hipercutres...
1: Ah, dius col·lecció. O sigui, aquest síndrome de Diògenes...
0: Sí, sí, sí, és una,
1: o sigui, per tu, té... Allò té categoria de col·lecció.
0: Té categoria de col·lecció, vale, d'imants supercutres.
1: Recomanem el programa sobre les Wunderkammer.
0: De col·leccions rares. Hi ha dues postals, o sigui, és que crec que és com de les úniques coses normals que hi ha penjades a la nevera, òbviament, respectivament, dels mosaics.
1: Cert.
0: De Teodora i Justinià. I són de les úniques coses normals que,
1: a veure,
0: hi ha penjades
1: normals
0: a la meva nevera.
1: Qui no té un mosaic bizantí
0: penjat a casa seva,
1: a casa,
0: no?
1: A qui no li va gustar?
0: Doncs després d'aquesta petita falca.
1: Molt bé. I tot això anava
0: a parlar precisament d'aquestes dues imatges, no, que potser són les imatges més icòniques de l'art torrentic. Què tenen d'especial aquests mosaics?
1: Bueno, pues tenen d'especial moltes coses, no? I la conjunció de totes aquestes coses és el que fa que encara ens fascinin fins al punt, no, de que un jovenet random de Sant Celoni tingui a la seva nevera dues postals sobre els mosaics de Ravenna. Per començar, aquests mosaics són la resposta bizantina, tot just encetada la conquesta dels 540, el cicle de mosaics de l'Església Palatina de Teodoric, dels que ja vam parlar al programa sobre Gala, Placídia i Teodoric. I que, com sabeu més, no? No només és la resposta bizantina, sinó que l'altra resposta bizantina va ser tapar-los i ocultar-los i córrer un tupido velo.
0: Literalment,
1: perquè allà on havia Teodoric i els seus homes van dibuixar unes cortines.
0: Una puta cortina.
1: I es veuen les mans i els peus, perquè ja sabeu que, bueno, estem ja cap a l'edat mitjana, i la gent de l'edat mitjana, pues, no sabia fer les coses gaire, gaire bé, i es deixava les mans i els peus. Molt bé, després, el mosaic de Sant Vital representa d'una manera fidedigna, s'ha pogut comprovar gràcies a mostres de vestits imperials conservats o altres fonts històriques, a la parella imperial i el luxe que els envoltava en el moment de la consagració de l'església de Sant Vital. No? En aquest moment, penseu també que altres mosaics... Uau, altres imatges importants de Ravenna és aquella de l'adoració dels tres mags, no? Que també apareixen amb aquests barrets frigis, amb aquells pantalons, amb robes d'uns colors llampants, que és el que surt d'una tota reconstrucció, però això ja en parlarem.
0: O no.
1: Ja en parlarem.
0: Ah, vale.
1: O avui no, però ja un dia.
0: Vale.
1: Portem 550 i pico programes en algun moment.
0: Haurem de parlar d'això,
1: haurem de restar al fons de l'olla. Però sí que representa aquest luxe imperial, aquesta visualització del luxe imperial, que moltes vegades sabem per fonts literàries, sabem per fonts arqueològiques, però que hem perdut en fonts iconogràfiques, perquè l'imperi bizantí passa per diversos processos d'iconoclàstia, no? On bona part de les icones bizantines són destruïdes. En canvi, no? El mejor arte bizantino... a només uns quants milers de quilòmetres de Madrid. I el més important de tot, el mosaic de Justinià i Teodora és excepcional, ens captiva a tots nosaltres, però ben especialment a l'Albert Abril, perquè és la visualització del poder i dels seus rituals. No? Tal com el Baix Imperi, sobretot a partir de Dioclecià, havia instituït. Aquesta idea que encara avui ens captiva de com és l'autoritat pública, quan es desplega el poder institucional, té uns codis de representació, un protocol, una manera de fer, no? Que a veure, que Dioclecià no s'inventa, ho havia robat dels perses, com totes les coses bones de l'imperi romà. I tota aquesta idea del cerimonial persa, aquesta idea, no, de la submissió, de la proskinesis, no, d'allò de genollar-te davant del poder, el poder està en alt, porta un sceptre, porta una corona, porta uns símbols del poder, no? Pues tot això es desplega de manera excepcional, aquests mosaics. No? És potser la primera vegada que podem veure en la Terra d'Antiguitat aquesta parsificació del món romà. I no només això, sinó que des d'aquí, no? des dels mosaics de Teodora i Justinià, aquesta ritualitat s'ha projectat cap endavant. Corona, orbe, sceptres, luxe, sobrietat, rigidesa, no? Protocol... perquè us feu una idea. Ens anem molt lluny. Estem al 547 a Ravenna, a Sant Vital. Doncs el 2020...
0: Uf!
1: Hòstia, de cop, eh?
0: Bon salt.
1: El 2020, Donald Trump i Melania Trump es fan una foto oficial, podeu buscar-ho per internet, dins de l'església del Redentor Hominis, a Washington DC, és una capella dedicada a Joan Pau II, i es fan una imatge davant d'una capella que és tal qual, la imatge actualitzada al segle XXI de Justinià i Teodora. O sigui, la manera que tenen Donald i Melania, jo els hi dic pel nom perquè, bueno,
0: hi ha confiança.
1: Fan és exactament igual en la posa, en la sobrietat, en els elements. A més, aquella capella té al fons unes icones, una mena d'icones pseudo-bizantines, unes creus. És tal qual, a tu que t'agrada molt. Mira, potser si no tenim imant de l'M30, potser algú et pot fer un imant de la foto de Donald i Melania Trump perquè te la posis al costat de la Teodorica i Justiniana. Teodora i Justinià. Però això és l'important d'aquests mosaics de Ravenna, no? Perquè són la ritualitat del poder, l'expressió del poder que captivarà Occident, no? Quan els Longobards, quan els Carolingis, no? Quan els germànics, quan el Sacre Imperi Romano Germànic retorni al nord d'Itàlia, trobarà aquests mosaics, no? I la representació de com es representen, no? els Carolingis, els Utònides, els emperadors alemanys, no? Aquesta idea del poder és clavada a com es representen Justina i Teodora. No? Per això ens ressona, tot i que sigui un mosaic de fa 1.500 anys, ens ressona en un llenguatge estètic que podem entendre perfectament.
0: Per tant, la visita de Justinià i Teodora a Ravenna va ser importantíssima.
1: Aquesta la gràcia, no van anar mai.
0: Fantàstic!
1: Ni a Ravenna, ni... O sigui, ni... No van anar mai ni a Ravenna, ni molt menys van anar a donar la consagració de l'Església.
0: Hòstia, tio. Fan un mosaic allà guapíssim, sobretot.
1: Fan un mosaic... Belisari encara sí que estava allà, el bisbe Maximià sí que estava allà...
0: No. Però, volem Justinià i Teodora.
1: Però Justinià i Teodora no van estar mai, però aquesta és la gràcia, no? És un desplegament. Segurament, la gent de... Molta gent que va anar a Sant Vidal no coneixien l'emperador, més enllà de les icones portàtils que circulaven per l'imperi, que han desaparegut, però tothom, no?, tenia clarament, no?, representada ja aquesta imatge. És tot plegat un exercici de propaganda imperial a través de l'obra constructiva dels bisbes catòlics de la ciutat. I per això també és un element divertit.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Què estem escoltant, Alberto?
1: Upton Funk, Bruno Mars i Mark Ronson i... et deixo tu la pilota de per què he triat aquesta música.
0: Doncs la veritat, Aleluia.
1: Aleluia, molt bé. Molt bé. Alguna idea?
0: Ni idea.
1: Jo tampoc. vaig posar les músiques ahir a la 1:30 del matí i vaig dir, no tinc ni cap idea de què posar aquí. Llavors vaig fer una cosa, que és posar al cercador de YouTube música aleatòria. I aquest és el primer resultat que m'ha passat. I a partir d'aquí podíem anar, doncs, Upton Funk, un nou estil, nou ritme, la ciutat, Aleluia, l'arribada de la nova arribada del poder del catolicisme contra l'arianisme. Podríem fer un exercici de tenim aquesta música, busquem-li l'explicació, que és el que fem els historiadors, que és davant de coses que no tenim ni idea de què són, ens fem una
0: pel·lícula.
1: Jo he dit palla mental, però una pel·lícula sobre el significat. Llavors, per això he triat Upton Funk.
0: Molt bé. Has decidit tirar per la sinceritat? Això també està...
1: Sí, com sempre.
0: Ens devem als nostres oients. En fi, amb aquesta cançó, que té una justificació tan profunda per estar en el nostre programa avui, encetem la recta final. I, Alberto, just abans del separador, mencionaves el paper dels bisbes catòlics. Canviarà molt la ciutat a partir dels 540?
1: Doncs sí, després d'uns primers anys, no?, en el context d'aquestes guerres gòtiques, la situació entre arians i catòlics entra en una mena d'estand-by, no? Però a partir de mitjans de la dècada dels 550, Justinià mou fitxa i comença a arraconar el culte arrià. I, per tant, els gots que el professen de la vida pública. Per exemple, això passarà a Itàlia, però també a l'exarcat del nord d'Àfrica, passarà també... amb els territoris bizantins de la península ibèrica. Per exemple, molts béns de castellers arrians són confiscats i posats sota control de l'acabat de crear l'arcabisbat de Ravenna, no? Propietats oficials als arrians passen a ser moltes esglésies arrianes, molts monestirs arrians, passen a ser comprats, passen a ser adquirits per catòlics. O, per exemple, la promulgació d'una llei que prohibia als arrians fer testament, no? Clar, l'imperi és catòlic. Hi ha una religió oficial. Fer testament és un acte notarial, és un acte de fe pública. No? Quan es fa un testament, tu estàs garantint que l'Estat supervisa que el teu patrimoni passa als teus hereus. No? Si no hi ha testaments, no hi ha llei. No? Per tant, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni.
0: Hòstia.
1: I aquest revertia a l'Església Catòlica.
0: Una jugada interessant.
1: Ets arrià. No pots fer, pots fer testament, perquè els testaments són catòlics, perquè el notari que t'ho fa és un clergue, perquè l'estat que garanteix aquest estat, no? És com si diguessin ara, no vols ser des de Madrid, no vols ser espanyol, doncs només pots fer testament si
0: el fas en castellà,
1: si,
0: no?
1: Si ets catòlic, apostòlic romano i del Real Madrid.
0: Oh, joder.
1: Joder,
0: No sé què costa més.
1: I en espanyol, òbviament. Això sí, pagaràs imports de successions a Catalunya perquè són les nostres tradicions i les hem de respectar.
0: Òbviament.
1: En qualsevol cas, si no renunciaves a la teva fe, no podies transmetre el teu patrimoni. I aquest revertia a l'Església Catòlica, jugada mestra.
0: Mestrívolom.
1: A la documentació de la segona meitat del segle VI, que ja sabeu, es conserva amb força documentació en papirs en aquella època, trobem, per exemple, molts casos de romanització de nom gots, no? Gent que es canvia de nom, que canvia el seu nom got per un nom romà, o que soni a...
0: Que sorpresa.
1: Romans. I, per tant, et canvies el nom en el mateix moment que et canvies de fe.
0: Home,
1: no? Perquè, clar, vull dir... Pensa que tu portes no sé quants anys dirigint la ciutat i de cop i volta et diuen que si no et canvies de religió, no passa res.
0: Molt bé, i quins problemes haurà de fer front la Ravenna bizantina?
1: Doncs diversos. Per una banda, Ravenna es troba al vell mig de la disputa creixent entre Roma i els seus bisbes, que van guanyar en poder, i Constantinople, no? Per exemple, la primera, Roma, havia abandonat des de feia molt temps el seu pes com a capital política, comença ara, no, a finals del segle VI, principis del segle VII, a erigir-se com un centre en construcció, trigarà fins al segle XI, com a centre de l'Església Catòlica. No? Aquesta reconversió dels bisbes de Roma en papes de la cristiandat. Papes com Gregori I, Gregori Magne, seran actors polítics de primer ordre, no? I per tant Roma s'està intentant guanyar un poder polític a través del bisbat de Roma. Mentrestant, Ravenna era la punta de llança de la dominació bizantina sobre la península itàlica, no? Era la ciutat dels emperadors. Cap a finals del segle VI, aquesta dominació adopta una estructura més ferma, el que coneixem com a exarcat, que porta a una concessió del poder, a una militarització de la vida política de la ciutat i del seu territori, una mica en el que estava passant també en altres territoris bizantins de l'Occident Mediterrani, ja fos al nord d'Àfrica i al fons els territoris de l'Hispània bizantina.
0: I va fer fortuna l'exarcat de Ravenna?
1: Doncs no gaire, la veritat. Penseu que just en ascens... S'ha durat 200 anys, però... 170 anys. Just entra en accent a un nou jugador, els Longobards, els futurs Lombards, que fa molta gràcia perquè una de les coses que una de les possibles etimologies del nom és perquè tenien la barba llarga, eren com nans.
0: Nans italians.
1: M'encanta, nans italians dient calzones. No, bueno, coses així. Ho fa nena a tothom. Els Longobards s'ensenyoriran d'alguns territoris tant del nord com Milà, Pavia, com del sud, Spoleto, Benevento, i suposaran un perill constant contra les posicions bizantines d'Itàlia, no? I penseu que els Lombards, no se'ls traurà de sobre l'emperador bizantí ni l'exarca de Ravenna, sinó hauran d'esperar a Carlemany perquè els faci fora.
0: Llavors ens hem d'imaginar que Ravenna al segle VII és una ciutat empetitida?
1: No, ni molt menys, anirem acabant, però penseu que les connexions marítimes de Ravenna amb Orient continuen facilitant anades i tornades de peregrins, comerciants, soldats, homes de lletres, i per tant, no, aquest port de Ravenna continua sent un lloc molt important.
0: Molt bé. Com vols acabar tot això, Alberto?
1: Jo voldria aturar-nos en aquesta darrera faceta de Ravenna, del que hem parlat poquet, que és la de ciutat cultural, no? Per la tarda, homes de lletres que venien a Ravenna. Hem de pensar que era un centre de primera magnitud, un dels pocs jocs a Itàlia, i per tant a Occident, on seguies podent escoltar, fora d'Irlanda, on podies escoltar i llegir grec, per exemple, i per tant Ravenna es guanyarà una fama merescuda dins els regnes germànics de l'Occident europeu com a centre cultural. Poso un exemple, i amb això acabem. Un dels grans literats occidentals de finals del segle VI, el bisbe de Poitiers, que coneixeu tothom, Venanci Fortunat, nom sí. Fantàstic. Potser ara no en sona massa, però us diré que és el responsable, entre altres coses, del pas de la mètrica llatina a la mètrica de les llengües romàniques, que potser no sona res, però vol dir que si alguna vegada heu estat farts de contar versos a batxillerat, li agraïu a Venanci Fortunat. No, perquè es passa d'una... Doncs bé, Venanci Fortunat ens explica que estava ben orgullós d'una cosa, que és d'haver-se format a Ravenna, on va poder accedir, no, a les obres dels principals autors romans, que en altres zones, de la Gàlia, per exemple, ja havien acabat. Esgota aquest programa la Ravenna bizantina? Ni molt menys, però jo crec que ens aturem en aquest moment, inicis del segle VII després de Crist, bàsicament per una qüestió de temps, però sobretot per una qüestió de respecte cap al Ver Abril, perquè ens aturem al inici del regnat d'Heracli i tot el que es derivarà d'ell, i per tant, no prometo continuar amb la història de Ravenna, però com a mínim hem deixat la ciutat ben aparcada.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per continuar aquesta sèrie sobre Ravenna.
1: A tu per la teva col·lecció d'imants.
0: A pocs quilòmetres de Madrid. A Carlos Lecegui, el control tècnic, i nosaltres us esperem una setmana més a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.
4: Estoy envuelto en llamas y voy.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Festival de Titelles Firobi arriba enguany a la seva 30a edició. Del 16 al 18 d'octubre, Vilassar de Mar tornarà a omplir places, carrers i equipaments culturals de titelles, espectacles i activitats per a tots els públics. L'edició del 30è aniversari reunirà 12 companyies i una programació amb propostes molt diverses. Entre els espectacles destacats hi ha Manual de la companyia Coriolis, una proposta adreçada al públic adult que es podrà veure dissabte al vespre al Teatre Ateneu. Per al públic familiar, el programa inclou espectacles com la Osa, Estelar, Mal de Closca, Companya o Elmer, l'elefant multicolor, a més de cercaviles i instal·lacions repartides per diferents espais al municipi. El festival també manté activitats tradicionals com la Fira d'Artesans i els tallers de la Sol, on els infants podran crear el seu propi titella. Els espectacles de carrer seran gratuïts, mentre que les propostes al Teatre Ateneu i a l'Escola Pérez Sala requeriran entrada.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
3: El reconstituyente físico y anímico que te devuelve tu equilibrio.
4: Funky Tracks Radio.
5: Ese que dicen que es para gente...
6: Para gente encantadora.
4: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Elegir no te cuesta más.
8: Funky Radio Show.
9: Consulte la programación.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
11: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
10: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
12: This week on Hands On Me, Jason Derulo and Meghan Trainor go from red carpets to green acres. Can they milk the experience, or will it be utterly ridiculous?

0: So, what you think?
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: De Premià de Mar al Teatre Coliseum de Barcelona, l'actor premianenc David Olivares assumeix aquesta tardor un repte important, convertir-se en el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat que transforma el clàssic Don Juan Tenorio en una comèdia. Agafa el relleu d'Andreu Buenafuente i compartirà escenari amb Sílvia Abril en el paper de Doña Inés. Avui volem descobrir com afronta aquest nou paper i què hi trobarem en aquesta temporada. Donem la benvinguda a en David. David, hola.
3: Hola, molt bon dia.
2: Primer de tot, preguntar-te com vas rebre aquesta notícia de convertir-te en el nou protagonista del Tenorio.
3: Doncs per telèfon, la vaig rebre per telèfon, de la veu de la Mercè Puy, productora del teatre del Terrat, de la productora del Terrat, juntament amb la Rosa Domingo, i amb molta alegria. Primer em vaig quedar una mica en xoc, no?, perquè sabia que s'estava valorant també altres possibilitats, però sí que es va arribar al final a la conclusió que era la manera més orgànica. Jo enguany serà la tercera temporada que faig el Tenorio. Uh-huh. No feia de Tenorio, però feia de Don Gonzalo i de Chuti, no?, el criat de Don Juan. Per tant, ja és una obra coneguda per mi, de 2 anys, uh-huh. I sí que seria, estic d'acord, que la substitució de l'Andreu, del Don Juan, Tenorio de l'Andreu, doncs era molt orgànic, perquè ja em coneixia l'espectacle, les entrades i sortides, el vestuari, els canvis, els gags... Uh-huh. Per tant, ha sigut molt, molt fàcil per mi i per la companyia. Fàcil, i deixem-ho posar entre cometes, perquè uh-huh. hi ha molts versos a dir. Però ja me'ls coneixia una miqueta d'oïdes, que me'ls deia l'Andreu a mi.
2: Uh-huh. Quin Don Juan veurem amb David Olivares? És a dir, què hi has volgut aportar de teu al personatge?
3: Ai, Déu meu, no ho sé, mira, m'agrada aquesta pregunta. Suposo que, discutiblement, hi haurà una pàtina meva, de la meva manera d'actuar i de fer, però sí que és cert que, quan vam fer la substitució a l'Andreu Joia, li vaig comentar, li dic, escolta'm, a veure, tot el que faci riure, i que ja sabem que fa riure, que tu feies, m'ho quedo, perquè el quilo de riure es va molt car. Però, esclar, hi ha coses que tu feies com a entitat d'Andreu Buenafuente i jo no ho soc, no?
2: Clar.
3: I això també, parlant amb el Carles Sans, estàvem d'acord. Per tant, hem hagut de... Vull dir, l'Andreu feia una miqueta aquesta figura de cap, no?, de jefe de la companyia, i a vegades, doncs, com que es va trencant el vers i es va trencant... Trenquem la quarta paret i a vegades mm-hmm. comentem amb el públic alguna cosa, doncs, clar, això amb ell que, bueno, era collonut. Clar, jo aquest rol de jefe no el tinc, no el puc fer. Per tant, bueno, continuo sent un actor de la companyia i, bueno, alguna coseta sí, però d'altres les hem hagut de canviar.
2: Mhm. L'obra, hem de dir, doncs, recordem, parteix d'un clàssic, com Don Juan Tenorio, però el porta, doncs, completament al terreny de l'humor. Què té aquest text perquè tants anys després encara permeti jugar-hi i fer-ne comèdia?
3: Doncs mira, és una... De fet, mira, diré una cosa que ens van dir fa els 2 anys, el primer any que el vam estrenar. Es veu que és tradició. És tradició que per Tots Sants, arreu de Catalunya i fins i tot de l'estat espanyol, representi el Tenorio. Uh-huh. A molts llocs, d'una manera... de debò, vull dir, en sèrio, i d'altres, doncs, aquí a Catalunya també es feia d'una manera molt, molt festiva, lúdica, en conya, i llavors això ho van fer durant anys la Mari Sampere i el Joan Capri, i l'Andreu Buenafuente, com a gran fan que és de Capri, i la Sílvia també, doncs vam voler fer una mica això. La idea era fer el Tenorio per Tots Sants, i si pot ser, cada any, no?, com feien ells. També ho van fer el gran Joan Pera i la Lloll Bertran, aquí a Catalunya. Per tant, hi havia molts ateneus, molts teatres, molts casals d'arreu del territori, doncs es representa el Tenorio. I hi ha partitures i textos una mica satírics i amb broma, no? Sí que és cert que al 5è acte del Tenorio apareixen fantasmes i, esclar, suposo que és per això, per Tots Sants, no?
2: Uh-huh.
3: Jo no n'havia vist cap. També t'ho he de dir, que no n'havia vist cap. Però imatges del Tenorio, del Capri i de la Sant Pere no n'hi ha. O sigui, alguna cosa, però molt llunyana, però el text sí. Llavors, hi ha cosetes que sí que hem aprofitat d'aquells textos del Tenorio del Capri. tradició, i escolta, de moment portem 3 anys, intentem fer-ho la millor manera possible i esperem que duri molts més anys, fent jo de tenori o no.
2: Uh-huh. En una obra com aquesta hi ha marge per la improvisació?
3: Sí. Sí i no, a veure, sí. Quan estàs al mig d'un vers, tens un tros que tu mentalment ja veus, mare de Déu, aquí, aquí som una pàgina de versos. Si et perds, vaja, sí, pots improvisar, però després has de saber tornar. Gràcies a Déu, amb la Sílvia Abril ens entenem molt bé, ens coneixem de fa molts anys, de fa 30 anys, vam començar a fer teatre a l'aula de teatre de Mataró, fa 32 anys, i després ella va seguir el seu camí i jo el meu. I ara fa 3 anys que compartim, és com un regal de Reis per mi compartir això amb ell i amb tota la companyia, amb l'Anna Bertran, amb el Roger Julià, enguany em substituirà a mi l'Artur Busquets, i bueno, la Sílvia Abril, evidentment. No ho sé, home, improvisem bastant, eh? I la Sílvia també és una màquina d'improvisar i realment ens ho passem molt bé, perquè a vegades no saps mai què pot passar, i passen cosetes, i això és divertit. Uh-huh. I la gent ho espera, també, una mica.
2: Consideres que fer comèdia, fer humor, és fàcil o és relativament complicat?
3: Jo crec que és el més difícil que hi ha. Sí, perquè la comèdia és subjectiva, llavors hi ha molta gent que li pot agradar el cacapé de color pis, per exemple.
2: Uh-huh. No? L'humor absurd.
3: És molt legítim, l'humor absurd, l'humor que se'n diu intel·ligent. Al cap i a la fi sempre és humor, no? El que passa que hi ha coses que t'ho poden fer riure i d'altres que no. Llavors, sí que l'humor és transversal, però hi ha molts tipus de tocar la fibra amb l'humor.

0: Clar, no, però bueno, toca una altra fibra, no? Clar. I és bé, sense haver de fer massa cosa, pots tocar la fibra de l'espectador. Però per fer riure necessites picar molta pedra.
1: Uh-huh. També ens interessa saber com t'estàs preparant el paper i els assajos, una mica com és el dia a dia per preparar-te una obra com aquesta.
0: Doncs mira, amb el Carles Sanz, bueno, el que fem és passar-la tots, passar-la bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, moltes vegades, i anar recordant, també, clar, enguany el meu paper, el doble paper que feia el fa l'Artur Busquets, per tant, vull dir que és una doble substitució. Jo faig de Tenorio i l'Artur Busquets fa el Don Gonzalo i el Chuti. Per tant, també ho fem bastant per ell, i molt per mi, evidentment, però jo me la conec bastant, sé per on entro, per surto, però... Bueno, doncs fem dos passes cada dia, que ens trobem dos passes i llavors anem buscant i sempre surt algun gag que mira, podríem fer això, i sort d'en Carles. Carles Sanz sempre diu que deia que, a veure, l'Andreu fent aquesta figura que et deia una mica de jefe, no? De boss, era una mica, el Carles Sanz sempre diu, era el pastor uh-huh. que una mica acorralava les ovelles, no? Aquestes uh-huh. ovelles còmiques, no? Clar, enguany no hi és. Clar, va mirar a mi com dient, home, bueno, escolta'm, ja farem el que podrem, però jo tampoc... Som professionals i tampoc és que mirem l'obra, no? Ni la destrossarem. Però sí que és cert que bueno, se'ns acuden moltes cosetes que podrien passar en el text, però també ens hem de basar en el text. Vull dir que... Està molt bé, ens ho passem molt bé i està molt bé.
1: Uh-huh. David, tu ets premianenc, t'hem de fer aquesta pregunta. Ai, com quin paper ha tingut premià en la teva trajectòria, doncs, com a actor?
0: Doncs mira, bueno, jo d'actor ho vull ser des de petit, i sí que l'única cosa que vaig fer aquí premià va ser amb el Jaume Guillemes, un espectacle que es va fer aquí al Teatre de l'Amistat fa molts i molts anys, molts anys. Jo era un abuf, que era La filla del mar, d'una manera totalment amateur, i recordo que era l'època que jo estava a l'aula de teatre a Mataró, i recordo que, clar, la meva energia era, vinga, babes, anem a assajar, però esclar, què passava? Que un personatge era la carnissera del poble, després el sabater, vull dir que llavors vam trigar, crec que 6 o 7 mesos a assajar l'espectacle, no? El ritme era diferent. Uh-huh. I a més es menjava escena, fèiem una sardinada i pa amb tomàquet, que això també dius, home, el menjar escena és bastant complicat, perquè et pots ennuegar, poden passar coses, a menjar de real. Però bueno, hi havia foc, fèiem sardines, jo pensava, mare de Déu, què és això? Però també tenia la seva gràcia i era molt maco. Ha sigut l'únic que així una mica artísticament, amb Ràdio Premià, havia fet coses amb el Joan Espín, que també és premianenc, Lluís Izquierdo, fa molts i molts anys. Llavors, bueno, una mica la vena artística, no és que l'agafés de Premià, però bueno, he fet cosetes a Premià, sí. I en relació amb Premià, doncs, bueno, és el poble que he viscut tota la vida. Per tant, bueno, tinc una relació amor-odi també amb Premià, no? Vull dir que també no hi he estat sempre, també he viscut a Vilassar de Dalt uns anys, a Barcelona, quan estudiava, a Terrassa, però sempre acabo tornant a Premià.
1: Què triaries, ciutat o poble?
0: Poble.
1: Poble.
0: Poble, sí, sí, uh-huh. Sens dubte.
1: Tornant a l'obra, del 21 d'octubre fins al 8 de novembre, sí, estareu senyora. Al Coliseum. Què t'agradaria? És molt típica aquesta pregunta, uh-huh. però què t'agradaria que la gent s'emporti a un cop hagi doncs, gaudit de l'espectacle?
0: Doncs que hagi passat una bona estona, hagi gaudit de l'hora 30 que dura i que ho pugui recomanar per l'any següent, uh-huh. bàsicament, però sobretot que s'ho passi bé, que ho... A veure, desconec si hi haurà molta gent que ho hagi vist amb l'Andreu i ara em vingui, no a veure'm a mi, evidentment, però vull dir, a veure-la sense l'Andreu, no? A veure amb l'Artur, bueno, no, els canvis, tampoc n'hi ha massa, però n'hi ha. I que no se li faci... que li passi bé. Uh-huh. Això és el que m'agradaria. Però sobretot, bàsicament, que vingui, disfruti, se n'oblidi de l'hora 30 dels problemes que tingui i que rigui tot el que pugui.
1: Cal haver llegit Don Juan Tenorio?
0: No cal. No cal, a més tothom sap, no és verdad, Ángel de Amor, que en esta parte de orilla tothom ho sap, això. Uh-huh. Només aquest trosset, després uh-huh. tot l'altre és molt maco de dir, també. Jo, són versos molt bonics, eh? Jo no me l'havia llegit potser a l'escola, o no me'n recordo, però és molt maco, uh-huh. de sentir.
1: Per tant, doncs no cal haver-se...
0: No cal, a més, clar, a veure, Sílvia Abril fent de Doña Inés... és que no cal.
1: Ara que parles de la Sílvia, com ha estat interpretada?

0: amb ella, doncs, a crear aquesta química entre els dos personatges?
1: És que la Sílvia me l'estimo molt, perquè la conec fa molts anys i sé del que és capaç, escena. Teatre n'hem fet poc junts, n'havíem fet a l'inici, fa 30 anys, i és clar, riem, és mirar-nos i ja pensem més o menys el mateix, no? Podríem anar per aquí, per allà. És gairebé com una... Només amb els ulls ens autocensurem de coses que sabem que podríem fer però que no podem fer perquè el Carles Sanz ens renyarà, pobret. Bueno, entén-me. I que potser no fan... I que potser des de fora no fan riure, però nosaltres ens fan riure. Per tant, està molt bé.
0: Aquesta complicitat
1: sí, és molt important. I amb la Sílvia... Bueno, a vegades amb persones es té o no es té, no passa res si no es té, però amb ella, afortunadament, la tinc.
0: Molt bé, doncs David Olivares, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres, tu les tens totes.
0: A la ràdio, que vagi tot molt bé i que sigui tot un èxit.
1: Gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: 5 medalles del taekwondo Vellaneda a l'Open Internacional de Pamplona. El taekwondo premianenc va participar a l'Open Internacional de Pamplona amb diferents competidors i tots ells van deixar-ho tot a la pista, amb combats molt bons, amb paraules del preparador Toni Vellaneda.
3: Y la verdad es que el nivel estuvo altísimo. Hacía años que no iba y bueno, me impresionó bastante porque había mucha gente de a nivel nacional, muchos medallistas nacionales, campeones de España, representantes también. Hubo algunos competidores de la selección española que también compitieron y la verdad es que el nivel y los combates que se vieron fueron muy, muy, muy buenos. La verdad es que muy sorprendido.
2: S'hi van donar cites 700 competidors i es va mostrar un nivell altíssim, diu Avellaneda, que es va mostrar sorprès de la qualitat de la competició. Pel que fa als metalls, en van ser 5. Medalla per a Mariona Regi, que engegarà categoria júnior amb un currículum molt positiu. Emma Becerra, Gerard García i Unax Domínguez, de qui Avellaneda ha destacat que normalment competeix amb menys de 45 quilos i aquesta vegada va competir en categoria de 48 quilos i va fer-se amb la medalla de bronze. En categoria sènior, Jack Alcacir es va fer amb el bronze.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Dalt s'ha reunit amb el director general d'Infraestructures de la Generalitat amb l'ànim de conèixer l'estat actual del projecte del nou accés a la carretera C32 pel sector de Premià de Dalt i Premià de Mar. Segons ha explicat avui l'alcalde Josep Triadó a Premià Mèdia, ara mateix s'està fent el projecte de la nova infraestructura que pot trigar a acabar-se entre 9 mesos i 1 any. Aquesta feina inclou l'estudi de les al·legacions presentades pels dos municipis i també es farà un estudi de mobilitat que hauria de servir per definir com ha de ser la connexió amb el camí del mig o si simplement no n'hi ha d'haver, que és el que demana Premià de Mar i l'entitat veïnal Cobana.
2: Estem en fase de projecte, d'executar els projectes, estan encarregats els projectes, ens van dir que això entre 9 mesos i 1 any inclouen tant les pantalles acústiques com la mobilitat que pugui haver. Estem parlant d'una inversió aproximada d'uns 20 milions d'euros. Anem amb una mica de retard respecte al que ens van dir fa 2 anys. Tot el procés d'al·legacions i bé, estan en un procés d'analitzar-les. Tant les de Premià de Dalt, Premià de Mar, com de l'Associació de Veïns de Premià de Mar. El que estan fent és que tot el famós enllaç que hi ha al camí del mig, el que faran és un estudi de mobilitat per determinar doncs, si aquest enllaç és necessari durant la fase de projecte, si és necessari que hi sigui del tot, si es fa d'un sol sentit o, doncs, o es fa en 2 sentits, com es dibuixava inicialment.
1: Si els projectes poden trigar encara 1 any i després s'ha de fer la licitació i les obres, ens plantem, segons ha explicat Triadó, al 2029, és a dir, 1 any més tard del que s'ha considerat que tindrem la Nacional 2 pacificada. Justament, amb relació a la carretera nacional, el govern català exposava la voluntat d'incorporar a tota aquesta transformació un enllaç per mitjà d'una nova carretera del Mercat de la Flor cap a Cabrils i Premià de Dalt, pensat per descongestionar de camions la Nacional.
2: Bé, hi ha una novetat perquè dintre d'aquest sector doncs, quedava el Mercat de la Flor doncs, sense connexió amb enllaç autopista, per tant, amb una Nacional 2 doncs, més pacificada, aquí hi havia un problema i llavors s'està treballant amb el camí del Crist, que tindria seria una carretera de 6 metres d'ample més 2 de vorera per cada costat, perquè tots els vehicles del Mercat Alfa poguessin pujar fins a dalt de tot, gairebé tocant a l'autopista. Llavors, paral·lelament a l'autopista hi haurien 2 trencants, un que aniria cap a Cabrils i l'altre que aniria cap a Premià de Dalt, que passaria per davant d'Illa Fantasia i empalmaria amb el nostre accés actualment d'Illa Fantasia. Això va 1 any per darrere dels accessos nostres i, per tant, tenim un decalatge d'un any de Nacional 2 cap a accessos i un any de decalatge d'aquest camí del Crist, que seria la sortida del Mercat de la Flor cap a enllaços d'autopista.
1: Els càlculs de la Generalitat fan pensar que aquesta última infraestructura arribaria 1 any més tard que els accessos a la C32.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal ja té aprovat el pressupost per al 2027 gairebé 3 mesos abans que acabi l'any. El del 2026 va ser aprovat un 20 de novembre. El document s'enfila a 68.215.446 euros, que són 120.000 euros menys que el pressupost d'aquest any i que, segons admet el mateix ENS en la seva comunicació, manté una línia continuista pel que fa als serveis que s'hi contemplen, però amb una salvetat. L'àrea de drets i serveis a les persones disposarà de més de 2 milions d'euros més que l'any anterior, sobretot per atendre els serveis que s'inclouran en un futur conveni de corresponsabilitat amb el Departament de Drets Socials i Inclusió, sobre el qual no es dona informació. Aquests diners de més en acció social surten en gran mesura de l'àrea d'acció climàtica, que registra una reducció de 2.745.000 euros respecte del 2026, però que continua sent l'àrea amb més pes econòmic, un 48,56% dels recursos pressupostats. El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts i Esquerra Republicana, que formen el govern comarcal, l'abstenció de la CUP i del Partit Popular i els vots en contra del PSC, Comuns, Vox, APL i la consellera no adscrita.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A veure, parla'm una mica tu.
1: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
2: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
2: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
2: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: Singing in the rain.
1: No sabia que t'agradessin els musicals.
2: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
1: Aquest no ets tu.
4: No, és el Gene Kelly.
2: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

la següent sota el pont de la ciutat. La tercera pensant el camí fet. I la quarta somiar en com desfer-lo. Mentre remugaven els budells, llamps i trons feien baixar el cel.

res. I el vespre següent i ara al carrer. La nit empara els secs i les tempestes als lladres. No hi ha pany si és prou afany.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

He buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premiamedia.

0: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Diruz a càrrec, biotzik ez du lotuko duteko gorota ez du azen.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
3: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto,

0: Estàs escoltant?
1: Lluís, sabries descriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
5: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.